Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Benvinguts a la nova temporada d'Homes Igualitaris, que prenen el nom d'Homes al Descobert en el nostre programa, Mediterrània. Espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vostès, amics, companys i coneguts que ens escolteu, també el gaudiu. I si teniu quelcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon. Tenim un telèfon en el que podeu trucar, podeu enviar missatges i comentar o dir coses que us agraden, que us agradaria del que per parlar. Que és el... Preneu nota, si voleu, si podeu. És el 667-667-18-25-75. O si més no, i no heu pogut escoltar aquest programa o feu una part i us interessa tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook de Mediterrània Arenys, Mediterrània Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu cada setmana el podcast del programa i, si no, també podeu entrar a la carta de Ràdio Arenys i allà també ens trobareu. Allà estem. Us parla Rim García, en el so tenim a Joan Busch, que ens saluda des de la cabina, i ens acompanyen avui els homes igualitaris que prenen el nom d'Homes al Descobert, com són el Juanjo Compairé, que els saludem. Molt hola, bon vespre. Joan, Juanjo, com estàs?
1: Bé. Sentim molt que no sé el d'estudi avui, però igualment ja estic connectat.
0: Sí, avui el Juanjo no el tenim a l'estudi per circumstàncies personals, però estem aquí tots connectadíssims, o sigui que perfecte. Com ha anat l'estiu, Juanjo?
1: Molt bé. Ara sóc aquí a fora de Barcelona, a la Costa Brava, i fantàstic.
0: Tornes a Barcelona, no? Molt bé, perfecte. Ens acompanya també el Quique Peiró.
2: Hola, bona tarda, bon vespre.
0: Bon vespre, què tal, com ha anat?
2: Molt bé. Massa bé l'estiu.
0: Sí.
2: Però ara amb les piles carregades per continuar la temporada de Homes al Descobert. Amb moltes ganes.
0: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Em sembla molt bé. També tenim l'Enric Muny.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Enric, a tu què?
3: Molt bé, però ja fa molt de temps que ha passat l'estiu. Vull dir que ja no, ni me'n recordo. Bueno, ara és l'any que ve.
0: És el que passa, això. No? Això ja passa, no? I tenim, avui també ens acompanya l'Albert Carrillo, que tenim novetats amb ell, però que ja les explicarem en el seu moment. I avui ens acompanya aquí amb els Homes al Descobert a Mediterrània. Molt bon vespre, Albert.
4: Molt bon vespre.
0: Com
4: aquí
0: estem?
4: Un terrassenc inquiet que des de la distància participa.
0: Molt bé. Com ha anat l'estiu?
4: Molt bé. Jo he descobert Portugal, la gran desconocida per a mi.
0: A on has anat, de Portugal?
4: Entera, de arriba abajo.
0: Què dius? Això és un luxe, perquè jo he anat a Lisboa i a Oporto, però clar, bueno, també, clar, una vegada estàs allà, tires amunt, tires avall. Sí, però bueno.
4: En furgoneta, 15 dies, una meravella, molt recomanable.
0: Portugal és molt recomanable, sí que és veritat, sí, per tornar-hi. Molt bé, doncs comencem, no?
2: Sí.
0: Comencem el Homes al Descobert, no? A veure què ens depara avui.

voices cannot defeat.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire, aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà, doncs, les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va, vinga, va, doncs fem aquest esforç. A veure, ja li comunico en un momentet.
2: Ara li comuniques, anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, que ens farà un viatget.
0: És que jo de petit i de menut anava molt al Turó de l'Home. Ja la vull veure amb vista d'ocell.
2: Potser està nevat, o no?
0: Segur. Doncs res, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més, del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar al passat, a la meva adolescència, que no va ser una adolescència doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: sí, em dedico
0: cantó
1: a les famílies en si.
0: A llavors, les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem...

0: L'adolescent s'està definint, no? Com a, et refereixes com a l'adolescent, no?
1: Sí, sí, en les,
0: a l'adolescència, diguéssim. Sí. Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre... pues això, l'educació dels pares. I sí, els pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Exacte, clar. Exacte. Doncs escolta, perquè no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica.
0: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que n'hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
1: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
0: exacte,
1: invisible, que no es veu,
0: invisible,
1: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
0: I repetir-la a
1: lo largo de la teva vida. Imagina't tu.
0: Sí, imagina't. Vull dir, les carreguem sempre.
1: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
0: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és sí, que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? Todos somos un sistema.
1: Sí.
0: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de... diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
1: Sí.
0: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constela, amb el grup, elige les persones del seu sistema i surten al camp i aquí hi ha el moviment. Es genera, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
1: La que està oculta.
0: Exacte.
1: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
0: Exacte.
1: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, és... perquè jo... també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant. Sí. O sigui, tu series la meva mestra, jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno. Ja. Avui és al revés.
0: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
1: És el millor, és el millor.
0: Sí, és la millor manera de veure.
1: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí, doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024 i que forma part del seu àlbum Fruit del Deliri, aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, va encantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents cantant aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. Devia pensar, que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Pues vam crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar, ho?
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor.
1: Ah,
0: i segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment, pues, dijéramos, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: I equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro, sí.
0: ¿Puedo hacer una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, lo que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita el pare i la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que
0: sí,
1: m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera, digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador si saben fer doncs aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de
0: clar.
1: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí.
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot, a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't que
1: també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Fumar tabac, em refereixo. O fumar haixís, o Maria, etc. Clar, això és un problema familiar, també, no? Llavors, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat, i a partir d'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens
0: clar.
1: El que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres, com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la madre no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors, és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho, i després és transformar-ho o transmutar-ho i provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte,
0: a vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que aunque un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També, si aquest adolescent es fa mal a si mateix, important constar això, la ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai, que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí.
1: Llavors, ell
0: sí,
1: no pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos d'altre plano i elegimos a los padres perfectos para transitar
0: i evolucionar, sí, sí,
1: tot això que ens està passant, no? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions, i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot
1: dir
0: així.
1: Sí, sí, es diu així, projecte
0: es diu així?
1: Sentit.
0: Ah, doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes,
1: uh-huh,
0: i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà amb un altre camp, que és el fet de repetir patrons,
1: uh-huh,
0: d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis,
1: uh-huh,
0: els pares i, llavors, els fills, no? Com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: En generació. Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amigues, perquè és molt important. A més, la Verònica pica alt, perquè... No, pica alt, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. O sigui que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axel Busto, publicat l'any 2000, i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bé, des de la meva perspectiva. La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, lo de llença't és mi, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llença't, da igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó?
2: La cançó aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense, i teníem que recitar el poema de memòria. Si no,
0: de memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure, una pregunta... entrarem al terreny pràctic. Va, deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre, teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals. A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constel·la. A veure, com funciona això?
1: Vale, n'hi ha diferents formes de constel·lar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constel·lador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores,
1: exacte.
0: Tipo,
1: pues, papá, mamá, yo lo cargo, ¿no?
0: Por
1: amor.
0: Jo carrego
1: molt...
0: per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció...
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no has que no,
0: sí,
1: no ha desbloquejat,
0: sí,
1: i una frase sanadora seria papà, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu de lo teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar, desprendre.
1: Primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo hi estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
1: Exacte.
0: Que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: el mateix.
0: Tu. Ah, també
1: sí,
0: ho feu.
1: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses a sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, te tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu alguna cosa que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit, llavors, esclar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
1: Ara aniré a una
0: dels nois i noies.
1: Aniré a una part espiritual.
0: Ah, no digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
0: Tu ets també, un canal.
1: Sí, també per reparar. Vull dir, al final jo no en quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo. Però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Ets un intermediari. Ets un intermediari, però tot i amb això, observes, captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, eh? Com l'escolar o el grup d'amics o la parella.
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: ho fas,
1: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bon, no sé, vaig inventant, eh?
1: Sí.
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
0: cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí.
0: Es
1: constela,
0: ja
1: llibera... Té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira, em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el diàleg vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí. No, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista, no. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? On et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on està aquest?
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online. Vull dir, en redes socials, Instagram, com a Verónica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí?
1: És el 689...
0: Sí.
1: 88...
0: Sí.
1: 34...
0: Sí.
1: 82. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i em poden
0: doncs
1: trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi, de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el mateix. Doncs res, si en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers, parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria, jerarquia, pertenència...
1: I el dar i el prendre, vull dir... La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri,
1: sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu, sí. Nois i noies.
1: Sí,
0: La dansa
1: sí.
0: De les emocions. M'encanta el títol. Uh-huh. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants. Se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre. no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller, per poder estar millor, amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, oh, mira, també és
1: provant.
0: Un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé,
1: obert
0: perquè
1: aquí...
0: tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem, et convidarem. Doncs, passa això... A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per
0: clar,
1: parlar
0: per
1: amb
0: saber,
1: la persona
0: clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és
1: sempre.
0: Interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els
1: exacte.
0: Hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual, tal qual.
0: No, massa ben posat amb el sentit evolutiu,
1: Que sí, que sí, que sí.
0: No,
1: que
0: jo, a veure, tots hem passat l'adolescència i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
0: Canes,
1: ara hi ha
0: sí,
1: més
0: sí.
1: informació.
0: Tenim més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
1: Uau.
0: Vaig començar-ho a descobrir. És quan es començava a entrar en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa. Vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Compartim la música de Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Mar Negre. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
2: Aviam. Crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
3: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
2: I estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batut. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
3: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferita ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense. També ja ha arribat la comitiva judicial amb aquest cas. Però els cops ens ho podrà passar. L'alcalde ens ha localitzat la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser, en tot cas, una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
2: Molt bé. Vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
3: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
2: Per què? I qui és?
3: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
2: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i cocos sense control sanitari.
4: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
3: Digues, Estanislau, què hi ha?
4: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
3: Aviam, explica'm això a poc a poc.
4: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
3: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
4: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
5: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
4: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
5: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat. No sóc gaire de veure sèries, i en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles, i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
4: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat, o una alabarda, i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria, el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
5: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
4: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
5: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
4: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
5: Què en penses?
4: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
5: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
2: Què, nois? Com ho tenim, això?
4: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
2: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Però han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessiti. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El Lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui esclapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. Posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
3: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt que la moguin.
4: Fet.
3: Mare meva del Sant Roser. I tant que crida l'atenció, ja ho crec.
4: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer, com un gran tapís. Fa una gran impressió i tant. Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, esclar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
3: Així doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
4: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
3: Què vols dir?
4: Que podria ser que no hagi marxat. Que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
3: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.

0: tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al mercat vell de poesia, de folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
1: Bon dia, senyora Martí. Soc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
2: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, perquè dona la plaça. I tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia. Sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera, ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però em fan agafar por. No sé si m'entén.
1: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què varen fer al final?
2: Doncs varen seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis, el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé, perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
1: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
2: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai. Perquè resulta que ella no té docència aquí i el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. o si

0: Digui que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe sobretot el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
1: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
0: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume. Tan bona persona que era.
1: Que el coneixia, el poeta?
0: Oh, i tant. Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
1: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
2: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
1: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
2: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
1: Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
2: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
1: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
2: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedell amb espàrrecs i verduretes.
1: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
2: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
1: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
2: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletraferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
1: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
2: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre, per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic, però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita, perquè a més de les classes es dedica a escriure i a la traducció, i volia estar més lluny de la universitat, on en paraules textuals hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa. I per descomptat, no tenia idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters. Perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
1: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. O ho deu haver passat per alt.
2: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
1: El què?
2: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
1: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
2: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
1: Es deu haver posat feta una fúria.
2: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com i patapum i parvall...
1: Una bona recatòlica.
2: Doncs sí. Després... li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
1: Quina?
2: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
1: Llàstima, perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
2: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
3: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser, si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal.
4: Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la Pimi, Lian Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic en Joan Bosch i en Jordi Bonet. El ratolí i el lleó. Un dia, dos ratolins estaven jugant alegrement en un descampat. En aquell mateix descampat, a l'ombra d'un arbre, hi havia un lleó intentant fer la migdiada, però els ratolins eren tan escandalosos que no s'aconseguia dormir. Però en un dels seus jocs, els ratolins van passar per sobre del lleó. El lleó, enfadat, ja per no poder dormir, es va enutjar encara més per aquella manca de respecte que li mostraven els ratolins. I aixecant-se de cop va aconseguir acorralar-ne un mentre l'altre fugia tot de pressa i corrents. El lleó va agafar el ratolí que havia acorralat i, per sorpresa seva, el ratolí li va parlar. «Lleó, si em perdones la vida, et serviré sempre que necessitis la meva ajuda». El lleó primer es va quedar perplex, però ràpidament va esclatar a riure. «Tu, un petit i minúscul ratolí oferint-me ajuda a mi, el rei de la selva? Au, vés, vés». I de tanta gràcia que li va fer, el va deixar anar. Al cap d'un temps, el mateix lleó anava despistat per la selva quan va caure en un parany posat per un caçador. Va quedar penjat en un arbre dins d'una xarxa i, per molt que ho intentava, no podia escapar i cada vegada rugia més fort de ràbia, tant que tota la selva tremolava. El ratolí va sentir els rugits i ràpidament es va desplaçar on era el lleó per acomplir la seva promesa. Però el rei de la selva seguia desconfiant d'un petit ratolí. No obstant això, el ratolí, sense dubtar-ho, es va enfilar fins a on era el lleó i va començar a rosegar la xarxa. I va rosegar i rosegar fins que la xarxa es va trencar i va alliberar el lleó. I el lleó va donar les gràcies al ratolí, que a més estava molt satisfet per haver-li estat útil.

A ritme de peus, té Josep Maria Espinàs. Molt sovint les cançons m'han estat les companyes de camí. D'on vaig, de Riverside, cantava jo mentre baixava per la vora d'un riu. Cada nota amb accent coincidia feliç amb una passada. Caminava tot sol ja feia dies, acompanyat només per l'Ebre, que m'acompanyava obrint pas entre muntanyes i turons. Recordo el sol d'agost i un gran silenci. En mi només manava una cançó, d'On vaig, de Riverside. Ara recordo un temps en què les hores eren més lentes que ara i l'horitzó llunyà. D'On vaig, de Riverside. Jo baixava feliç seguint el riu i he arribat a la mar, la muralla de la sorra i de l'aigua que m'avisa que el camí ja s'esborra.

Us deixo un poema de Josep Maria Becerra. Mira'm. Mira'm als ulls. Centra't amb les meves pupil·les i sentiràs com jo, poc a poc, entro dins teu. Una vegada dins, ho sents ja? T'embolcallo amb la meva veu, com si estiguéssim en una nit d'hivern, freda i fosca, allà, ben lluny. Ho escoltes ja? Un llop udola sense parar. T'aixoplugo amb una manta càlida, cobreixo la teva nuesa amb la meva. Ho notes? On és el temps? No n'hi ha. On som nosaltres? Enlloc. Deixa que la meva veu t'acarici. Acosta't sense por. Ara, jo sóc tu, i tu, jo. No deixis de mirar-me als ulls i apropa't més. Notes com l'alè s'esgota? Sí, estic cansat. Cansat com l'amant que s'ha unit amb l'estimada. Has sentit ja com t'he fet l'amor amb la mirada?

És necessari patir tant, de Josep, Torrents i Misser. Quantes vegades de menuts vam patir i ens vam preocupar per problemes que podien ser insignificants però que ens afectaven? I quantes ens van fer patir? Fàcilment ens angoixàvem pel que passava al nostre voltant i podíem patir si algun amic s'enfadava amb nosaltres, si el pare o la mare ens escridassava o ens castigava. A la vegada, els nostres pares o avis o els adults que ens van influir i amb qui ens vam relacionar també van patir. I més en concret, quan nosaltres érem infants o adolescents, vetllaven per nosaltres perquè estiguéssim bé, es van preocupar per la nostra salut, educació, estudis, etc. Certament, ben d'hora, ja experimentem aquestes sensacions i emocions que tenen a veure amb el patiment, el dolor o l'angoixa. La veritat és que ens passem gran part de la vida patint per un motiu o per un altre, i a vegades inútilment. En algunes circumstàncies ho podem fer gratuïtament, en d'altres perquè repetim conductes, costums o maneres d'actuar, o també perquè ja ho som de mena i ens preocupem per tot. Aleshores, és necessari patir tant? Es pot justificar aquest patiment? És possible viure feliços? Viure en un estat de tensió i sofriment prolongat desgasta i pot provocar malestar constant, pèrdua d'energia, desil·lusió i un baix rendiment de les funcions intel·lectuals. Per la qual cosa, res no justifica el sofriment inútil i prolongat. Al contrari, viure de manera positiva, respondre positivament davant de situacions conflictives i alliberar el nostre dolor emocional, ens permet fugir d'aquest encadenament i recuperar la il·lusió per viure.

M'he lliurat els pocs dies que t'he tingut. He patit les infinites nits que t'he desitjat. He escoltat els missatges del teu silenci quan jo plorava i em negaves les paraules. I així naixien els meus versos, que tant he sentit i mai he mesurat. Els has comptat tu? El teu silenci m'ha dictat mil poemes. Sense tu no hi hauria cap vers, ni tampoc hi hauria poesia, ni poetesa.

Ara us llegiré dos relats. El primer d'ells es diu Estimar i ser estimat, del llibre Maktub, de Paulo Coelho. Diu el mestre: moltes vegades és més fàcil estimar que ser estimat. Tenim dificultats per acceptar l'ajut i el recolzament dels altres. La nostra temptativa de semblar independents no permet que l'altre tingui l'oportunitat de demostrar el seu amor. Molts pares, en la vellesa, roben als fills l'oportunitat de donar el mateix afecte i suport que van rebre quan eren nens. Molts marits i dones, amb el pas del temps, es poden sentir avergonyits de dependre de l'altre. I així, les aigües de l'amor no s'estenen. Cal acceptar el gest de l'amor del proïsme, cal permetre que algú ens ajudi, ens doni suport, ens doni forces per continuar. Si acceptem aquest amor amb puresa i humilitat, comprendrem que l'amor no és donar o rebre, és participar. Tot seguit us en llegiré un del mateix autor, d'en Paulo Coelho, que porta per títol Una segona oportunitat. Un guerrer de la llum sempre té una segona oportunitat en la vida. Com tots els altres homes i dones, no va néixer sabent manejar l'espasa. Es va equivocar moltes vegades abans no va descobrir la seva llegenda personal. Cap guerrer no es pot asseure al costat de la foguera i dir als altres: no m'he equivocat mai. Qui afirma això diu una mentida i encara no es coneix a si mateix. L'autèntic guerrer de la llum ha comès injustícies en el passat. Però al llarg de la jornada s'adona que les persones amb qui s'ha portat malament sempre es tornen a creuar amb ell. És la seva segona oportunitat de reparar el mal que va fer, i ell sempre l'aprofita sense dubtar.

què costa despertar-se. Descalç i sobre terra mullada, del poemari A trenc d'alba. Descalç i sobre terra mullada busco la serenor que sols la mar em pot donar. La pluja que m'acarona és el sentiment que m'acompanya. Busco resposta al meu neguit. Cort i raó, amb i sentiment no estan en sintonia, malgrat que, com el yin i el yang, intento conviure la meva dualitat. I si el vent és la vent dels déus, als vells demano resposta.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt de la Carme Cabús. I, en segon lloc, la Pi Milian ens farà reflexionar amb una cita de la Sara Buo. Espero que la nostra selecció, com sempre, us agradi. Jardí. Sóc en un jardí d'ombriva enyorança, ple de fulles seques, fonts abandonades, però el sol persevera. Entre escletxes d'arbres, les heures s'enfilen per troncs i capçades, i en el cel serè, d'espurnes daurades, l'ardent primavera, àlgiment i dansa.
1: Sé que t'estimo, perquè hi ha una nena espantada dins meu, que quan et mira deixa de plorar.
0: Molt rebé, doncs em sembla que avui ja podem dir no hem tancat barraca, però sí que hem tancat la nostra col·lecció de versos, poemes, relats. I a veure, jo destacar en primer lloc el poema que tu has llegit d'en Becerra, que llegiré el tros que m'ha agradat més. Ara jo sóc tu i tu jo. No deixis de mirar-me als ulls i apropa't més. Notes com l'alè s'esgota? Has sentit ja com t'he fet l'amor amb la mirada? Preciós, eh?
1: Preciós.
0: Sí. És preciós, eh?
2: És molt maco.
1: És molt maco.
2: És molt maco. És sentiment. És sentiment, eh? Vull dir que no... És... Però, a més, avui han sortit molt... Va, diferents temes, eh? Ha sortit la tristor, ha sortit la solitud, el mustaqui.
1: L'espinàs.
0: L'espinàs, també, eh?
1: Amb una música molt apropiada.
0: Sí, l'hem encaixat. I també vull comentar una cosa que m'ha cridat aquests primers versos d'ell, que dius així, a veure si ho recito igual. Molt sovint les cançons m'han estat les companyes de camí, Don't by the Rider's Side. Cantava jo mentre es baixava per la vora d'un riu. Això fa pensar que hi han cançons per tota la vida i que t'acompanyen al llarg de la vida, no? Jo, per exemple, que he pogut reflexionar-ho, per exemple, m'ha acompanyat en Joan Manel Serrat. Jo recordo de menut que el meu pare el posava, ara que tinc 20 anys, sota un cirerer florit, el Mediterráneo, Beatles també, m'ha acompanyat Hey You, Imagine, Love Me Do, i una que m'agrada molt particularment és de Michel Fugain, Une Belle Histoire, i com no, en George Moustaki.
1: El George Moustaki té unes cançons precioses i, bueno, i quan cantàvem la Marina Rosell, que havien cantat moltes vegades, a veure, l'Emetec, per exemple, ho brodaven. Ha estat un gran cantautor. Llàstima que ja no el tenim.
2: De fet,
1: no
2: la música, la música és el pentagrama de la vida. I cada nota de la música és una època de la nostra vida.
1: Sí.
2: I a partir d'aquest moment, quan arribes a certa edat, cada cançó et recorda una època de la vida i les vivències que has tingut en aquella vida. En aquests moments... i els patiments que has tingut.
0: Perquè també,
2: hem
0: també
2: parlat del patiment.
0: Sí, sí.
2: I el patiment no és un no sentit. El patiment és un sentiment profund d'allò que... hi ha moltes classes de patiment. El patiment de la persona que no hi és, el patiment d'allò que no has pogut aconseguir, el patiment d'allò que estàs veient i que no voldries. El patiment d'un país que no és el teu. Un patiment que són llengües que són maltractades i que en aquests moments, doncs, a més, tenim que veure la realitat que estem vivint en aquests moments, no tan sols a tot arreu.
0: Em sembla molt bé, perquè, a veure, a vegades patim excessivament, no? I és la reflexió d'aquest relat, que a vegades viure en un estat de tensió i sofriment prolongat desgasta i pot provocar malestar constant, pèrdua d'energia i moltes més coses, no? El patiment per evolucionar hi ha de ser-hi. Per avançar també hi ha de ser-hi, perquè si no, no te'n dones compte d'aquells punts que tu has de canviar i transformar, no? És el que jo he vist personalment al llarg de la meva vida i el que encara espero que em quedi, no? Que em quedin molts anys per poder i continuar experimentant i poder creixent com fins ara.
1: Però tots patim. Vull dir, la vida és un patiment constant, ens dona moltes alegries, però també ens dona moltes penes. Moltes penes de tot tipus. Llavors, vull dir, patir és inherent al ser humà. Crec que és algo que tenim que saber conduir-ho perquè, a veure, és innat amb nosaltres.
0: És innat, correcte.
2: Però hem de saber triar el patiment. Hem de seleccionar el patiment. hem de patir, perquè és necessari patir, però no deixa de ser un creixement que tocaves de dir, és evident.
1: Sí.
2: Però de vegades patim per coses que no són importants.
0: Doncs res, ara sí que m'estan indicant des del servei tècnic que ja ens hem d'anar acomiadant i així ens ho farem com cada setmana i res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes.
1: Fins la propera, amics oients.
2: Fins la propera.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes.
3: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts sigueu tots plegats al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Avui, com cada dijous, que no hi ha ple municipal i no ens sorgeix un imprevist d'última hora, us estarem acompanyant des d'ara i fins a les 10 en cançons de musicals de tots els temps que s'han pogut veure als escenaris de Broadway, Londres, Barcelona, Madrid i molts més altres punts del planeta. Això sí, totes les cançons que escoltem cada dijous estan emmarcades en una temàtica molt concreta. La d'avui és la sang, i més concretament, els musicals sanguinaris. Avui és dia 13, sí, però no és ni divendres ni dimarts. El Halloween ja està més que passat. Però què hi farem? Qualsevol dia és bo per dedicar un programa als musicals sanguinaris. I, de fet, aquest programa ja el teníem preparat per la temporada passada, però al final no el vam poder fer, i el vam reservar per més endavant. I ja ha arribat el dia. No m'enrotllo més i comencem, que avui tenim moltes cançons i m'agradaria que les poguéssim escoltar totes. En Joan Bosch preparadíssim a la part tècnica i aquest... Oi. I aquest que us parla, en Jordi Serra Ribogent, aquí rere els micros, amb tots els apunts i fitxes al damunt de la taula, a punt per començar. I comencem ja amb la primera cançó, que pertany a un musical basat en la saga de pel·lícules de culte de la dècada dels 80, The Evil Dead, que traduït en català seria com Els Malvats Morts, dirigida per en Sam Raimi, que aquí la van titular com a Possessió Infernal. Una saga de pel·lícules amb tots els ingredients típics i tòpics del terror. Això sí, amb un punt de comicitat i un cert to paròdic, que és molt més accentuat al musical que a la pel·lícula original, que no és de gènere musical, que quedi clar, eh? La pel·lícula original és només de terror. Sí? De què va aquesta pel·lícula? De què va aquest musical? Doncs un grup de noies i nois van a passar el cap de setmana a una casa abandonada enmig del bosc, tot molt típic. Allà dins, concretament al soterrani, hi troben un llibre antic, el Necronomicon Ex Mortis, que si se'l manipula pot fer despertar forces malignes en conseqüències imprevisibles del que pugui acabar succeint. I la curiositat va matar el gat, com diuen. Aquests nois i noies el manipulen i després passa el que passa. Assassinats sanguinaris, serres mecàniques plenes de sang, possessions infernals d'espectres que entren al cos de qui no haurien d'entrar, i morts, moltes morts, i resurreccions en forma de zombis malignes, i un protagonista, l'Ash, que lluita contra les forces del mal per intentar sobreviure. Tots aquests són els ingredients d'un musical paròdic basat en la saga de pel·lícules, com us hem dit, d'Evil Dead, d'en Sam Raimi. La paròdia arriba a tal extrem que fins i tot el cèrvol, el cap de cèrvol que hi ha penjat a la paret del menjador, també parla, canta i participa en alguns números musicals. Ben curiós. En Christopher Bond, en Frank Cipolla, la Melissa Morris i en George Remblatt, quatre amics molt fans de The Devil Dead, van ser els creadors d'aquest musical. I entre els quatre van composar les cançons i escriure les lletres i el llibret. Es va estrenar a Toronto l'any 2003 i el 2006... O sigui, era que s'emanaven una mica les dates. I el 2006, després de l'èxit aconseguit al Canadà, va entrar per la Porta Gran a l'Off-Broadway de Nova York. S'ha representat a diversos països arreu del món i se segueix representant. De fet, l'any que ve es podrà veure a Àustria i Alemanya pel que fa a Europa i també a Austràlia, on se'n farà una gira per tot el país. L'any 2012 es va poder veure a Madrid, en castellà, en una sala del cinema Cinépolis que es va adaptar per acollir aquest musical i que jo vaig tenir l'oportunitat de veure i que recordo com un musical molt trencador, molt esbojarrat, però sobretot molt sanguinari, amb molta, molta, molta sang artificial, la veritat. I, a més, també el musical estava protagonitzat per en Pablo Puyol, que en Pablo Puyol ara el podem veure de Harry Houdini en el musical Houdini, que es pot veure a Madrid, a la cartellera madrilenya. A poc a poc, amb els anys, aquest musical s'ha anat convertint en un musical de culte, amb milers i milers de fans arreu del planeta, i fins i tot hi ha qui diu que és el nou The Rocky Horror Show. De fet, hi ha un número musical, el que ara mateix escoltarem, que s'ha convertit ja en una coreografia icònica dels musicals i que els espectadors, quan van a veure aquest musical, es posen de peu i el comencen a ballar. Una mica com el mateix que passa amb el Time Warp, la dansa del temps del The Rocky Horror Show, que, per cert, el Time Warp l'anomenen a la cançó que ara escoltarem i ells diuen que la seva és molt millor que el Time Warp. Els que sapigueu anglès, pareu bé l'orella perquè detectareu doncs, la referència que fa aquesta dansa del temps del The Rocky Horror Show.
En aquest cas, els qui ballen i canten són zombis, acompanyats d'altres forces del mal. I d'aquesta coreografia fins i tot en podeu trobar-ne tutorials al YouTube que us ensenyaran pas a pas a ballar-la. Es tracta de la cançó Do the Necronomicon. Fem el Necronomicon, que ara mateix l'anem a escoltar, i si voleu ballar-la, encara que no sapigueu la coreografia, vosaltres mateixos. La qüestió és moure el cos, tal com fan, amb tanta marxa, tots aquests morts vivents. Escoltem-la.

Una planta carnívora de nom Audrey 2 és la protagonista de la cançó que ara mateix escoltarem. L'Audrey 2 és la planta carnívora del musical The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors. Un musical de culte estrenat a l'Off-Broadway al 1982 i que està basat en la pel·lícula de sèrie B del mateix títol, dirigida per en Roger Corman l'any 1960. La composició musical de la petita botiga dels horrors va anar a càrrec d'un aleshores desconegudíssim Alan Menken, molt abans que es convertís en el compositor predilecte de la factoria Disney durant la dècada dels 90 i autor de les bandes sonores de pel·lícules com Aladdin, La Bella i la Bèstia, El Geperut de Notre Dame, Hèrcules o La Sireneta, entre d'altres. En composició musical de l'Alan Menken i lletres i llibret d'en Howard Ashman, es va estrenar, com he dit abans, a l'Off-Broadway el 1982, aconseguint un gran èxit tant de crítica com d'acceptació per part del públic. L'any 1983 es va estrenar a Londres, al West End, i des d'aleshores ençà s'ha convertit en un dels

Seymour, que és el protagonista d'aquest musical, compra a un xinès. Des que compra aquesta planta, la vida d'en Seymour i del seu entorn laboral canvia molt favorablement. Com si del geni de l'Aladí es tractés, la planta ofereix al seu amo tot el que ell desitja. Entre els seus desitjos, que l'estimi la noia de qui està profundament enamorat, l'Audrey U. A canvi, però, haurà de pagar un preu: alimentar aquesta planta amb sang i carn humana. Del muntatge original de 1982, el de Love Broadway, ara n'escoltarem el tema musical Feed Me, Alimenta'm, moment en què en Seymour descobreix que l'Audrey 2 parla i moment en què arriben acords per forjar les bases del seu pacte sanguinari. I tot a ritme de rock and roll. Escoltem-lo. Sudden changes surround me. Lady Luck came and found me. Thanks a million for making the magic you do.

0: go get it!
1: I ara a continuació escoltarem dues cançons, primer una i després l'altra, que tenen en comú que pertanyen a dos musicals creats a partir de dues llegendes negres. L'una dels Estats Units i l'altra d'aquí, de casa, catalana. I totes dues són força sanguinàries, la veritat. Comencem per la dels Estats Units. La llegenda negra de l'assassina de la Mestral o la boja de la Mestral, que era com anomenaven a una noia que es deia Lizzie Borden, que a finals del segle XIX va ser acusada de matar a cops de destral el seu pare i la seva madrastra. Se la va jutjar i, al no haver proves contundents, se la va considerar no culpable. Això sí, va viure la resta de la seva vida repudiada pels seus veïns, que sempre la van considerar culpable. A partir d'aquesta llegenda, l'Steven Cheslick de Meyer, l'Alan Stevens Hewitt i en Tim Maynard van crear el musical Lizzie, que es va estrenar l'any 2009. Un thriller musical pensat per a quatre actrius i sis músics, a ritme de rock, que és una poderosa declaració feminista que s'endinsa en la misteriosa ment de la Lizzie Borden i que especula els motius que la van portar a cometre aquells assassinats. La pèrdua de l'herència, l'opressió, els abusos sexuals, el desequilibri mental producte de tot plegat. Actualment, aquest musical es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona de la mà de la companyia Les Viaix, formada per les actrius Alba Grau, Clàudia Añor, Gemma Maus i Candela Díaz Sanz i la directora Alba Collado, que a part d'interpretar i dirigir l'espectacle també es van fer càrrec de la seva traducció i adaptació al català. Aquest muntatge, amb sis músics tocant en rigorós directe, es va estrenar la temporada passada i va rebre molt bones crítiques tant per part del públic com de la crítica especialitzada. La cançó que ara escoltarem és una cançó clau en el musical Lizzie. És el moment en què el pare de la Lizzie ha tallat amb un cop de destral el cap a tots els coloms de la seva filla com a venjança al descobrir que a la Lizzie li agraden les noies i no els nois com ell preferiria. És en aquest moment quan la Lizzie decideix venjar la mort dels seus coloms i, curiosament, ho farà amb un cop de destral. Amb un cop de destral, ella també acabarà amb la vida del seu pare i la seva madrastra. Els ha tallat el cap, és el títol de la cançó que ara escoltareu, de la versió catalana del musical Lizzie, que aquests dies encara es pot veure a Barcelona, al Teatre Gaudí.
2: Senyoreta Lizzie! El seu pare no les vol tornar a veure a vostè i a la senyoreta Russell, el graner mai més.
3: Maggie, què hi tens aquí?

A partir de la llegenda negra de la Lizzie Borden, també se n'han fet novel·les, còmics, pel·lícules de ficció, documentals, sèries de televisió i fins i tot hi ha una banda de heavy metal dels Estats Units que es diu Lizzie Borden en honor a aquesta antiheroïna i figura important del folklore nord-americà. I deixem els Estats Units d'Amèrica i ens quedem a casa, on també hi tenim les nostres llegendes negres que han inspirat musicals. En aquest cas, un musical autòcton fet 100% a casa que porta per títol La vampira del Raval. Ambientada a la Barcelona de principis del segle passat, ens parla, en clau de musical burlès tragicòmic, de la tenebrosa vida de l'Enriqueta Martí, personatge real que segrestava, prostituïa i sacrificava nens i nenes del barri del Raval a fi de satisfer les necessitats eròtiques i terapèutiques de l'alta societat barcelonina. El segrestament de la nena Teresita Guitart serà el punt de partida del final de la vampira i les seves activitats sinistres. Sobre aquesta llegenda de Barcelona se n'han escrit un munt de llibres amb teories de tota mena, alguns purament historicistes i escrits amb molt de rigor, d'altres especulatius i amb molta ficció pel mig, i fins i tot un convidat nostre, en Lluís Danés, que uns anys enrere va ser director d'aquesta casa, en la seva vessant com a director de cinema l'any 2019 va rodar una pel·lícula titulada La vampira de Barcelona, que es va estrenar el 2020 i que va guanyar 5 premis Gaudí de l'Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques de Catalunya. Però bé, centrem-nos en el musical. La vampira del Raval, en composició musical de l'Albert Guinovart, compositor de grans èxits del teatre musical català, com Maricel, Flor de nit o Gaudí, entre d'altres, es va estrenar el 14 de desembre del 2011 al Teatre del Raval de Barcelona. Les lletres de les cançons i el llibret van anar a càrrec d'en Josep Arias Velasco, i el repartiment encapçalat per la Mercè Martínez, que interpretava l'Enriqueta Martí, la vampira del Raval, comptava amb actors i actrius tan coneguts com en Pec Cruz, en Roger Pera, la Roser Batalla, en Mingo Ràfols o l'Òscar Muñoz, entre d'altres. D'aquest musical n'escoltarem un tema titulat Somnis de puresa, en què la vampira del Raval ens explica, obrint-se en canal, com li ha anat a la vida i com ha arribat a fer tot el que ha fet. D'alguna manera, amb aquesta cançó, interpretada per la Mercè Martínez, es pretén mostrar qui era l'Enriqueta Martí, qui era l'ésser humà que hi havia rere o dins el monstre de la vampira del Raval. I el que escoltareu és un fragment extret d'una actuació que la Mercè i l'Albert Guinovart al piano van fer en un programa de TV3, on van anar a promocionar l'espectacle, perquè, malauradament, del musical La vampira del Raval no se'n conserva cap enregistrament sonor.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: I després de la vampira del Raval, li toca el torn al vampir per excel·lència, i no del Raval, sinó de Transsilvània. I és que en un programa dedicat a la sang no hi podia faltar algun personatge dels de Sang Blava. I si a més de tenir Sang Blava, aquest noble sent passió per la sang dels altres per tal de continuar vivint després de mort, més clar no pot ser que em refereixo al comte Dràcula, personatge literari creat el 1897 per l'escriptor irlandès Bram Stoker, a partir de llegendes de vampirs del folclor popular de l'època, entre elles la llegenda del príncep de Wallàquia, Vlad III, també conegut com a Vlad Dràcula i amb el mal nom de l'Empalador. A partir del Dràcula d'en Bram Stoker, a part de moltes pel·lícules, que n'hi ha un munt, també s'han fet diversos musicals arreu del món, entre els quals en destacarem dos. D'una banda, un d'argentí, creat l'any 1991 per l'Àngel Mahler i en Pepe Cibrián Campoy, un espectacle que amb el pas del temps i les seves contínues reposicions s'ha acabat convertint en un musical de culte a l'Argentina. I d'altra banda, un de nord-americà, amb composició musical d'en Frank Wildhorn i lletres i llibrets escrits mà a mà per en Don Black i en Christopher Hampton, que es va estrenar a Broadway el 2004 i del qual també s'han pogut veure versions, diferents versions, a diversos països del món com Àustria, Alemanya, Itàlia, Japó, Sèrbia, Nova Zelanda, la Xina i sobretot, remarco, sobretot a Corea del Sud, on es veu que deu agradar molt aquest musical perquè ja s'ha representat 4 vegades en diferents temporades teatrals i no continuades. D'aquest Dràcula, del muntatge original de Broadway del 2004, ara escoltarem un tema titulat Fresh Blood, sang fresca, moment en què el comte Dràcula necessita sang desesperadament, està amb el mono, i la primera que troba és la d'una mare jove i el seu fill petit, els qui, sense cap mena de miraments, el xucla amb els seus ullals tota la sang que tenen.

I ara anem a continuació anem amb un musical que està basat en la primera novel·la que li van publicar, tot i que era la quarta que escrivia, a un escriptor considerat per molts, entre els quals jo m'hi compto, el gran mestre de la literatura de terror del segle XX. Parlo del gran Stephen King. I la novel·la en qüestió és Carrie, publicada el 1974, que ens parla de la història d'aquella jove adolescent amb poders paranormals que té una mare ultracatòlica que encara la veu com una nena i la resguarda de qualsevol mal, tot ignorant el tractament físic i psicològic que pateix la seva filla a l'institut degut a la seva innocència i ingenuïtat davant la vida. D'aquesta novel·la se'n va fer una adaptació cinematogràfica l'any 1976, dirigida per en Brian De Palma i protagonitzada per la Sissy Spacek en el paper de la Carrie i la Piper Laurie en el paper de la seva mare. I on hi sortia també un joveníssim John Travolta en un personatge secundari sense massa importància, la veritat, cal dir-ho. L'any 1988, partint de la novel·la de Stephen King i tenint en compte alguns elements característics de la pel·lícula, tres nois es van posar mans a l'obra i van crear Carrie el musical. Aquests nois eren el compositor Michael Gore, el lletrista Dean Pitchford i el lletrista Lawrence D. Cohen. I el musical es va estrenar en un lloc meravellós, realment un lloc meravellós, meravellós. El Royal Shakespeare Theatre, a la ciutat que va veure néixer en William Shakespeare, Stratford-upon-Avon. Uns mesos més tard es va estrenar a Broadway i des d'aleshores se n'han fet diverses reposicions tant a l'Off-Broadway com al West End de Londres. En aquest musical hi ha dos moments en què la sang és molt important. És molt important. D'una banda, la primera menstruació de la Carrie. Amb la mare ultracatòlica que té, per aquí tot és pecat, la jove no sap què és la menstruació i agafa un atac de pànic pensant que es morirà allà mateix després de tota aquella sangada. Les seves companyes, en lloc d'ajudar-la, riuen d'ella i en fan befa. Al cap d'uns mesos, d'aquest incident, a la festa de final de curs, quan ella és coronada reina de la festa, tot molt yanqui, com veieu, li fan caure al seu damunt tot una galleda plena de sang de garrins que una colla de ganàpies s'han encarregat de preparar per tal d'humiliar-la en públic i riure's d'ella una vegada més. Després de tanta humiliació, la Carrie, i compte que us faré spoiler, decideix fer servir els seus poders telequinèsics per moure amb la seva ment objectes per venjar-se de tota aquesta colla de gent que li han fet bullying i s'han rigut d'ella. Provoca un incendi al lloc on es fa la festa i amb la ment tanca totes les portes i finestres perquè ningú pugui sortir del recinte. Aquest moment tan icònic, gràcies a la pel·lícula, és el que escoltarem ara en la seva versió de teatre musical. The Destruction, la destrucció del musical Carrie, de la reposició que es va poder veure l'any 2012 a l'Off-Broadway, que comença just en el moment en què cau la galleda de sang al damunt de la Carrie.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: El 1995 es va estrenar al Teatre Poliorama de Barcelona un musical que ens va marcar a molts i que és un dels hites de la història del teatre musical en català. Un musical fins aleshores desconegut per al públic de casa nostra. S'havia estrenat a Broadway el 1979, protagonitzat per en Len Cariou i l'Àngela Lansbury, i de fet a partir del 2007 va guanyar molta popularitat arreu del món gràcies a l'adaptació cinematogràfica que en va fer en Tim Burton, protagonitzada per en Johnny Depp i l'Helena Bonham Carter. Estic parlant del Sweeney Todd, un dels musicals del gran Stephen Sondheim, que aquí nosaltres vam conèixer de la mà del director Mario Gas, en un muntatge teatral que va ser una meravella i que a mi, personalment, em va deixar amb la boca ben oberta, per diversos motius, per la música i les cançons creades per l'Stephen Sondheim. La història tan rodona i tan ben escrita per en Hugh Wheeler. Les interpretacions tan brillants de tot el repartiment. L'espectacular posava en escena i també tots aquells moments de sang tan ben recreats, amb tanta i tanta sang que es veia al damunt de l'escenari. De fet, us he de confessar que hi vaig anar amb un amic meu i ni ell ni jo no sabíem què anàvem a veure, excepte que era un musical dirigit per en Mario Gas. Sobre tot és un thriller musical que té com a protagonista en Benjamin Barker, un convicte acabat de sortir de la presó que arriba a Londres amb dos objectius. El primer, recuperar la seva muller Lucy i la seva filla Joana, i el segon, venjar-se del jutge que el va condemnar injustament a anar a la garjola. Canvia el seu nom i es fa dir Sweeney Todd. A Londres coneix la senyora Lovett, Mrs. Lovett, una venedora de pastissets de carn, qui li lloga al pis de dalt del seu establiment, on en Sweeney hi obre una barberia. Un dels seus primers clients és en Pirelli, un farsant que ven brevatges per fer créixer els cabells i que el descobreix. Tu no ets en Sweeney, tu ets en Benjamin Barker. Veient-se desemmascarat, amb la seva navalla, li talla la jugular i el mata. I no sabem què fer amb el cadàver de l'impostor italià, demana ajuda a la senyora Lovett, qui tindrà una idea molt brillant, però també molt sanguinària. I això, precisament això, és el que ara vosaltres escoltareu. Del Sweeney Todd en català, que es va poder veure el 1995 al Teatre Poliorama de Barcelona, ara escoltarem la cançó Mossèn, interpretada per en Constantino Romero com a Sweeney Todd i la Vicky Peña com a Mrs. Lovett. Cançó que escoltarem en català i entendrem paraula per paraula tot el que diuen i canten gràcies a la Roser Batalla i en Roger Peña, que van traduir i adaptar al català de manera excel·lent les lletres del gran Stephen Sondheim. Mossèn, anem a escoltar.
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret. L'enterrarem.
3: Sí!
4: Sí?
3: Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret i l'enterrarem.
3: Sí!
4: Sí?
3: Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell.
4: Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi volta a dir quina mala sort.
2: Mala sort?

0: Oi, ho troba. Veig que ho troba. Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert. I matant un gat en surten com a màxim 6 o 7. I segur que el gust no es pot ni comparar.
1: Mrs. Lovett, quina bona idea.
0: Oi, que això és malgat.
1: Quin bufat de temps per fer negocis.
0: Mrs.
1: Lovett, no m'explico com hi ha gent que viu sense vostè.
0: Se n'adona
1: de quina...

0: desesperats, Mrs. Lovett. I s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn. Tasti aquest mossèn.
0: És realment bo.
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes, o almenys escriptors.
1: La literatura et surt ara i els temps que som ara no els ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.
1: No, però si vostès...

0: avui, ha, tinc botiguer.
1: Més lleuger.
0: Ballarí.
2: No tan fi.
0: Empleat.
3: Més salat.
0: Pescador.
1: Però tant no.
0: Guardacostes. Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però n'acabes fort. Provi aquest tan blanc, gairebé és de franc.
1: Té molt mal color.
0: Bevedor i gestor d'un banc. Ves què li diré, saben molt bé.
1: D'agut si l'entenen.
0: Dilluns en tindré. Però li recomano prudència i un xic de paciència. Comprèn, pren mossèn. Si troba la carn una mica estallosa, no s'estranyi. Era violinista.
1: I parlar-ne és de flautista.
0: Com ho sap?
1: Perquè és ple de forats.
0: Doncs bufi a veure si sap.

0: com que els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat, m'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Tàstic amb pastor, fet pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també polític corrupte, comprovi-ho si ho dubte és correcte.
1: Hàbil de seguir.

D'aquest Sweeney Todd de 1995 se'n va fer una reposició el 2008 i en castellà al Teatre Espanyol de Madrid, quan la direcció artística d'aquest teatre anava a càrrec de Mario Gas, director d'aquest muntatge. Va comptar amb alguns dels intèrprets de l'espectacle de 1995, entre ells la Vicky Peña, que repetia com a senyora Lovett, i en aquell cas, qui es va fer càrrec del Sweeney Todd va ser el Joan Crosses en lloc del Constantino Romero. En Sweeney Todd era l'alter ego d'en Benjamin Barker i també podia estar present al programa de la setmana que ve. I dic això perquè el programa de la setmana que ve tindrà com a temàtica personatges de musicals que tenen dues cares o fins i tot tres. Personatges que es fan passar per qui no són i personatges amb doble o triple personalitat seran els protagonistes del programa de la setmana vinent. Però el d'avui encara no l'hem acabat, però gairebé, perquè ja no ens queda massa temps. Ens queda només una cançó per escoltar, molt curteta, que pertany a un musical titulat Eating Raúl, menjant-nos en Raúl, seria més o menys en català, basat en la pel·lícula de culte del mateix títol de l'any 1982. Una pel·lícula ambientada als anys 60 que ens parla d'un matrimoni, els Blunt, en Paul i la Mary, que tenen la il·lusió d'obrir un restaurant. I per aconseguir diners el que fan és seduir a nois joves, rarets o homes solitaris amb diners, i el que fan és se'ls emporten a casa seva, al seu apartament. Els engresquen i quan ve el moment de fer l'intercanvi sexual, a cops de paella... Mira. A cops de paella, se'ls carreguen, els desplomen, els maten i els desplomen, els treuen tots els calés. En aquesta història també hi entra un personatge que es diu Raúl, que és el seu còmplice, que els ajuda a desfer-se dels cadàvers. Bé, no dona massa temps a explicar masses coses, perquè també hem d'escoltar la cançó. Un musical amb molt d'humor, humor negre i molt macabre, que es va estrenar a l'Off-Broadway l'any 1992 amb música d'en Jed Fewer, lletres d'en Boyd Graham i llibret escrit per en Paul Bartel i en Richard Blackburn. I ara sí, ja acomiadem el programa. A la part tècnica, en Joan Bosch, i aquí rere els micros, en Jordi Serra Ribugent, qui us parla. Us donem les gràcies si ens heu estat escoltant. I si us he perdut alguna data o alguna dada, sapigueu que aquest programa el podeu tornar a escoltar a la web de Ràdio Arenys, a l'apartat A la Carta. Busqueu Tot ens va bé, que estem a baix de tot, perquè comencem amb la lletra T, i allà trobareu tots els programes que, a més, fins al dia d'avui, i que podeu tornar a escoltar tantes vegades com vulgueu. Res més, ara ja us deixem amb aquesta última cançó, que és molt, molt curteta, titulada igual que el musical al que pertany, Eating Raúl, menjant-nos en Raúl, que esperem que us agradi. Bona nit, que descanseu, i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda amb aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys, des d'on mirarem de, amb més cura, què volem que sigui un espai on aturar-nos, on reflexionar, on qüestionar i on revisar què vol dir ser home avui en dia. En un món que canvia constantment, un espai on les dones també seran benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou a tots.
1: Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat norma, però que potser ja no ens serveixen. Volem parlar de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, salut emocional i sexualitat, amb veus diverses i amb la voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal i sense fer-ne els altres. Perquè revisar-nos no és debilitat, sinó és evolució i valentia.
0: Si vols participar en directe, ho pots fer a través del nostre telèfon al 93 795 79 12. Repeteixo, 93 795 79 12. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i...
2: en Joan Carles Palacín.
0: I avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
3: Bon dia, com estem?
2: Il·lusionats.
3: Il·lusionats? Jo també.
2: El nostre primer directe, després de 3 anys de fer potis...
0: És el primer directe.
2: És el primer directe, que guai!
0: És el primer directe i ens volem estrenar amb un... Crec que serà un episodi que no deixarà i que a més hi haurà, hi haurà més seqüeles, hi haurà segona temporada, tercera i de més.
2: Sempre deixem sagues.
0: Avui el títol l'he volgut posar com l'espai que queda, conversa sobre el dol perinatal. Avui des del programa Homes, com hem dit, volem començar una nova etapa. Una nova etapa. Hi ha un canvi d'horari, hi ha un canvi de dia i, sobretot, hi ha un canvi de quan s'està fent, que és en directe. Si vols entrar en directe al programa, pots trucar-nos, com he dit abans, en el 93 795 79 12. I per encetar aquesta nova secció, aquesta nova etapa d'Homes, avui no portem blocs. Portem cadires per seure i per parlar d'una realitat que sovint es viu en un silenci sepulcral, el dol perinatal invisible. Aquella pèrdua que no té nom, perquè socialment sembla com si no s'ha vist el nadó, no hi ha dolor. Però el dolor hi és. Les dones ho pateixen. I els homes sovint es converteixen en la cuirassa per poder sostenir a la resta de la família. Per tractar amb aquest tema tan i tan especial, m'agradaria donar les gràcies als convidats que avui tenim a l'estudi. Per un cantó tenim amb el Guillem Comí.
4: Hola.
0: Bona tarda.
4: Bon dia.
0: També tenim a la Belén Reina.
5: Hola, bon dia.
0: Que són els orgullosos pares d'un nen que també està aquí a l'estudi amb nosaltres. Vull dir que si sentiu de quan en quan que algú es queixa, potser és a l'Arnau, que també ens acompanya.
2: Que boca plena.
0: I també ens acompanya la orgullosa àvia de l'Arnau, la mare d'en Guillem, i que es diu Montse Comí.
6: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I també avui hem portat una altra convidada d'excepció amb nosaltres, la Laura Benavent. Bon dia, Laura.
7: Hola, bon dia.
0: Ella és infermera i s'ha especialitzat en el dol perinatal invisible per experiència, malauradament, que ha transformat el seu propi dolor en un acompanyament en un llibre que, de fet, avui me l'ha regalat i m'ha fet molta il·lusió quan me l'ha donat, que es diu Essència viva, quan l'ànima parla, que, a més, és una cosa molt curiosa perquè té com dues portades, una del revés i l'altra del dret, perquè en un cantó està en català i en l'altre en castellà. Ja no hi ha excuses per no llegir-ho en l'idioma que vulgueu. Faltarà en anglès, però això no sé com ho farem per posar-ho aquí dins.
2: Això és una molt bona campanya de màrqueting.
0: Sí,
2: eh?
0: sí.
2: Dos en un. Tot que és català, eh?
0: Sí. En aquest llibre el que proposa és no tractar d'oblidar, sinó d'integrar. És una brúixola que trenca tabús i reivindica el vincle emocional que hi ha entre el nadó perdut, defugint de tòpics que sovint invaliden el patiment, convidant-nos a validar què és sentir la pèrdua, quin és un acte de dignitat i d'humanitat que necessàriament és obligatori passar per això per poder-ho pair, no? Jo llenço aquí la pregunta i que respongui qui vulgui. Aquí ja m'agradaria aquí poder tractar, sobretot és amb molt de carinyo, amb tot el carinyo al món, perquè és un tema que, per sort, en el meu cas, jo no he tingut cap tipus d'experiència. més enllà del que hagi pogut llegir o imaginat o seguir. Jo, arrel de, per exemple, a la Laura la conec des que té 5 anys, potser?
5: Sí.
0: Jo amb ella la conec des que té 5 anys. Son pare i jo treballem, el seu pare era el meu jefe, Editorial Praxis, com deia el meu exsogre Parxís, Editorial Parxís, i jo algun més un cop, vull dir, va ser el meu jefe, és un gran amic, i més una vegada hi he estat dinant i sopant a casa d'ells, i ja la conec per això des que era molt, molt petita. Més o menys he anat seguint de manera així la seva evolució, fins que s'ha convertit en un referent, o s'està convertint ara en el que és un referent d'aquest tipus d'aquest patiment, malauradament.
2: O experiència de vida.
0: O experiència.
2: Segons jo aquí, com ho vulguis mirar, eh?
0: Jo aquí començaria...
2: Que és un gran aprenentatge passar per aquí.
0: Sí. Jo aquí començaria amb les meves famoses preguntes, que a molta gent li van tremolar, i començarem amb la Belén, amb la primera pregunta de la Belén.
2: Com a compte, Belén?
5: Sí.
2: Com
5: a
2: compte, eh?
0: Més difícil posar-me les teves sabates perquè ni sóc pare... ni sóc dona, i l'únic que puc fer és imaginar-me què deu ser passar per una experiència tan terrible. Quan passa una cosa així, què et passa pel cap i què et dius?
5: Culpabilitat.
0: Culpabilitat.
5: Sí. O sigui, jo, malauradament, he tingut 3 aborts. Uh-huh. Cadascun ha passat per un moment diferent. I el primer, per exemple, jo sóc auxiliar veterinària. Quan jo em vaig enterar, jo estava fent anestèsies. I jo em pensava que era degut a tota l'anestèsia que estava fent amb els animals. Per això no havia tingut. Després se't treu del cap. El segon embaràs, com tinc el gen de la protrombina, que és la sang espessa...
0: Uh-huh.
2: Però no s'escolta l'àudio?
0: Ara. Vale.
5: Sí?
2: Perfecte.
5: Com tinc la sang espessa, jo m'he de punxar l'heparina.
0: Vale.
4: Gràcies.
5: I la ginecòloga... No volia, mira, ja està fent, l'Arnau ja està fent de les seves. La ginecòloga, doncs, no va creure convenient punxar-me parina en aquell moment.
0: Uh-huh.
5: Diguem que vaig començar a sagnar i el vaig perdre. Vale. I el tercer, la culpabilitat va ser perquè jo ara compliré els 40, va ser l'any passat, i va sortir pues, que no era viable. Li van fer el cribatge i no, en Jordi no era viable. Va sortir amb síndrome de Down, però que no era factible per la vida. Va. Llavors, clar, la culpabilitat és... Soc massa vella, és un embaràs geriàtric. Llavors, és el que em ve al cap. Perquè a mi, perquè ha estat molt buscat, però sobretot ha sigut la culpabilitat.
0: Vull dir, el que passa pel cap, principalment, és culpabilitat.
5: Què he fet perquè no surti endavant.
0: Uh-huh.
5: És això.
0: Interessant. Guillem, et toca a tu. Vaig a per tu.
6: Vinga.
0: En el teu camí, amb 3 pèrdues a l'esquena, vas sentir que la societat t'empenyia a congelar el teu dolor per cuidar de la teva parella? I si és així, on va quedar el teu espai per ser pare d'aquells nadons?
6: El meu espai sota les pedres.
0: Sota les pedres.
6: Sí, o sigui, jo patia sobretot per ella.
0: Uh-huh.
6: A cada pèrdua que vam tenir, doncs clar, s'incrementava aquest patiment perquè ella el patia... El seu augmentava i la meva preocupació per ella també augmentava. I jo em vaig dedicar exclusivament a ella. El meu dol va quedar per mi enterrat i va ser dedicar-me a ella, sobretot amb... Nosaltres ens en vam sortir, o ens en sortien fent servir humor negre.
0: Humor negre.
6: Sí,
0: bueno, intentava camuflar un baú amb una mica d'humor.
6: Jo li preguntava cada dia quin nivell de tolerància tens i pues, feia unes més bromes o menys bromes. I així intentàvem una miqueta sortir del pas. Ella, de fet, es va fer un tatuatge aquí en el braç, que és el vaixell de Peter Pan.
0: Sí.
6: I es va ficar 3 estrelles, una estrella per cada nano. Bueno, per cada nano.
0: Per cada nadó.
5: Sí.
6: Uh-huh. I, per exemple, una broma d'aquestes era, doncs mira, t'has fet un tatuatge que és actualitzable. Que si passava una altra vegada, podia ficar una altra estrella.
0: Espero que el tatuatge sigui petit perquè no quepa més estrelles.
6: Ara el tatuatge s'actualitzarà ficant la figura del Peter Pan.
5: Perquè protegeixi els seus germans.
0: Que bo. Uh-huh.
4: Ah, sí que si un nen li haguessin posat una campaneta.
0: La campaneta i si no...
6: Exacte.
0: Que xulo.
6: El Peter Pan. Uh-huh.
0: Que bonic. Uh-huh. Que bonic. És una manera de tancar un cercle.
5: Intentar-ho.
6: Sí, intentar-ho, sí.
5: Perquè mai es tanca. No, mai es tanca.
0: Bueno,
5: sobrevius amb ell, però no es tanca mai.
0: Bueno, jo el que em refereixo, o que volia dir des del punt de vista de tancar, no és oblidar el passat, sinó saber de què és possible la vida, de què és possible aquest somni que ara es diu Arnau, i que gràcies a això doncs podeu seguir cap endavant i pot seguir la vida, entenc jo. Dols aquest tipus, jo no he perdut mai a cap fill, però sí he perdut a éssers estimats. Ara, per exemple, la setmana passada va fer 39 anys de la mort de ma mare, i jo encara la conec i encara la recordo. I fent una reflexió vaig dir, hòstia, jo la vaig perdre quan tenia 17 anys. Dic, i són molt més temps que he estat sense ella que no amb ella, però tot i així mai l'oblides, però tires cap endavant. Com tu dius, aprens a sobreviure i aprens a viure i a tirar cap endavant, tot això.
1: A mi també m'agradaria fer-te una pregunta. Quan tens pensat desenterrar i treballar?
6: No ho penso. Ha quedat enterrat i no... No, em surten... La veritat és que ens passa, per exemple, escoltant certes cançons o recordant certes experiències, doncs, que et ve aquest mal. Jo, per exemple, patia molt escoltant doncs, alguna cançó de la infància i pensava, dic, ostres, no podré disfrutar amb el meu fill o ensenyar-li certes coses, ensenyar-li aquestes històries. I aquí és on doncs, potser em feia una mica més de mal.
4: Mm-hmm. Ara hem enviat la criatura amb l'avi.
0: Sí, hem demanat que l'avi vingui donant-nos un cop de mà, perquè la criatura s'estava començant a moure. Sí. Vull dir, ara, podem... Igualment, podria, si hagués sortit, doncs...
1: És el protagonista, també.
0: Valent, tu que de primera mà ets el que ha estat veient aquesta cuirassa que ha tingut de posar-se el Guillem, vas percebre que ell... es guardava el seu dolor per deixar espai amb el teu?
5: Sí.
0: O veu poder plorar plegats?
5: Ploràvem quan ell, com ell ho ha dit, quan escoltàvem les cançons. Uh-huh. O, per exemple, ara el segon abort, ell treballa a Cabrera, i fins a l'Hospital de Mataró va rebentar la bici elèctrica. Quan el vaig trucar, li vaig dir, estic sagnant, vine cap a l'hospital. Es va plantar des de Cabrera a Mataró amb la bici elèctrica en 10 minuts. O sigui, la va patar la bateria. El vaig veure plorar allà. Però ell no és de plorar. Però quan li poses una cançó tipus Tarzan o les cançons de Bola de Drac, que ens hem criat nosaltres, que volem que el nostre criu vegi Bola de Drac, perquè és com ens hem criat nosaltres, és quan el veig plorar i plorem els dos. Però sempre s'ha amagat, perquè sempre m'ha estat cuidant a mi. Fins i tot del tema de... Si estàs bé i veig que t'animes una miqueta més, jo sóc molt Disney. Ens anem a Disneyland i allà, doncs, o sigui, no s'ha preocupat per ell, s'ha preocupat per mi. Uh-huh.

0: és que costa tant de que normalment quan perdó, Mantet, és normalment quan hi ha una pèrdua d'un nadó que no ha arribat a néixer, la societat es volca amb la dona. El que passa que la percepció que jo tinc, no? L'home també ho pateix perquè també és part implicada a nivell emocional.
1: Sí, jo aquí diferenciaria dues coses. Primer, que la societat no valida tant un dol perinatal, tant si ets una dona com si ets un home. O sigui, no et dona el teu espai, no et deixa dir la teva, no et deixa validar aquest dolor. Llavors, jo crec que el que li diria a un home que està passant per una situació d'un dol perinatal és de que té tot el dret a sentir-se escoltat, a dir el que necessiti dir per poder ajudar a validar el que està passant. Perquè no és només... o sigui, jo, per exemple, amb el que és la meva feina, jo m'he catalogat amb dol perinatal invisible, curiosament, perquè... com ha dit en David, tot el que no es veu és com si no existeix. Llavors, a partir d'una segons quina setmana de gestació no està reconegut aquesta pèrdua. Llavors, només la reconeixen els propis pares o la gent propera, com són els avis o la pròpia família. Llavors jo aquí intentaria, doncs, això, donar-li el seu espai, el seu espai segur, perquè se senti segur per expressar, doncs, com es sent, inclús amb la seva parella, amb la família, doncs intentar donar el seu lloc. I costa tant, jo aquí posaria, perquè referim a el que has dit tu de que es focalitza amb la dona, més que res perquè la dona és la que es queda embarassada. O sigui, també quan hi ha un embaràs, totes les atencions es volquen amb la dona i en cap moment es pregunta a l'home com està, o sigui, com viu aquell embaràs, o com porta cada vegada que se'n van a fer una ecografia o el que sigui. Llavors, jo crec que aquí la importància és donar-li el valor a la situació que està vivint en cada moment, en aquest cas, aquell home.
0: Interessant.
2: Doncs, sí, de fet, si m'ho permeteu, amb això que deia, es volquen en la dona quan està embarassada, però també quan tens el procés de l'abort, en el nostre cas, a mi en cap moment se'm va preguntar res. Tot era exclusivament ella, que estàvem d'acord en tot moment. Però jo era una persona en la cadira i ja està. No se'm preguntava absolutament res. I tampoc si estava malament. Clar, ella sí que se li van oferir uns certs serveis, però jo durant tot el procés...
0: En cap moment se't dona.
2: Era una part.
0: Clar, hi ha una part que és fisiologia pura, que el que porta el nadó i tira cap endavant és, per dir-ho així, i amb tot el carinyo, la incubadora, que és la mare.
2: Sí, completament.
0: Però, a part d'aquesta part, hi ha una altra part que també ens composa totes persones, que és tenim una ànima i també tenim una part emocional. I aquesta part emocional, les dues persones estan implicades. Clar, de vegades es deixa una mica de cantó amb l'home, perquè es pensem que només afecta la dona, o, bueno, jo dic aquesta conclusió, però potser estic completament errat, no? Clar, des d'aquest punt de vista és... I això com ho podem canviar o com podem fer aquesta visibilització potser en programes com aquests per començar a prendre consciència, no?
2: Sí, clar, a veure, jo també entenc que el fet de que, com que evidentment ella és, com t'has dit, és la incubadora, és el que es fa tota la feina, clar, o sigui, jo entenc que a mi no em preguntin perquè jo no pugui influir-li a ella de no facis això o fes-lo altre, que aquí ho entenc perfectament, però clar, com ho mesures això? És a dir, com evites la influència o anem a ajudar aquesta persona? I és un punt que no...
3: És admirable, eh? És admirable això que esmentes. I aprofito per fer un petit encaix i per convidar els nostres oients, homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant en aquests moments. Si heu passat per aquesta experiència o esteu passant per aquesta experiència, sisplau, truqueu-nos al programa i compartiu la vostra experiència. I si és dona, si també estàs passant per aquesta experiència o has passat, si vols unir amb aquesta conversació, sereu benvinguts tots dos a compartir la vostra experiència. Després...

0: una cançó molt suau i molt dolça de Coldplay que es diu Fix You, per donar una miqueta d'espai i poder respirar i poder baixar, perquè avui és un programa
1: potent,
0: potent.
2: Avui és potent.
0: Avui no són dels que paren setants amb el directe, Déu-n'hi-do,
2: Com sí, sí, estem baixant a nivell ben alt,
0: Ara aviam com superem això.
2: Vinga, va, que hem començat a bullir i ara comencem a treure la llàgrima.
0: Vinga, Laura, pregunto, amb el teu llibre, Essència Vida, quan l'ànima parla, parles de validar el dolor. Quins senyals ens envia el cos quan intentem ignorar el dol i fer veure que aquí no passa res?
3: Bueno, primer de tot, somatitza. O sigui, el cos al final t'acabes trobant malament. O sigui, pots tenir molt nerviosisme, atacs d'ansietat, mals de panxa, mals de cap, o sigui, tot el que és a nivell de somatitzar físicament. I això et fa estar emocionalment també malament. O sigui, estàs més irritable, tot et senta malament, vas fent una miqueta de muntanya de símptomes i lamentablement ho acabes pagant amb la persona que tens més a prop.
0: Clar, el que tens allà al costat.
3: I normalment, si estàs passant per una situació d'aquestes, la persona que tens més a prop, doncs és la teva parella.
0: Sí, sí, aquí una de les coses que hem de tenir en compte és de que Laura no parla perquè ho hagi llegit en llibre, sinó aquest llibre surt d'una experiència que ella ha tingut i que ha viscut. També va tenir, si no recordo malament, 3 pèrdues.
3: Sí.
0: Però aquí sí que li passo la paraula amb ella i jo sé que serà una cosa que, si sentim que es trenca la veu, són temes tan summament dolorosos que és normal. Jo no ho he patit, però només d'estar aquí també ho pateixo i ho sento. I potser a mi també se pot trencar la veu. Laura.
2: Ja se'ns està trencant.
0: Laura, explica una mica la teva història.
3: Doncs mira, jo... soc mare, a part de tenir 3 angelets al cel, tinc una princesa a la terra, que es diu Carmen.
0: Sí, sí, la conec també.
3: I, bueno, té 9 anys. Llavors, nosaltres, el meu marit i jo, sempre hem sigut pares molt, molt actius en el sentit que hem tingut molt clar que sempre volíem ser pares i tenir canalla. Llavors, vam tenir la Carmen sense cap tipus de problema, sense un embaràs normal i tot perfecte. I llavors, el 2023, ens vam decidir a tornar a intentar. Amb aquell intent vam tenir un embaràs sense cap tipus d'ajuda i amb les primeres setmanes de l'embaràs vaig tenir un avortament natural, sense necessitat de que em fessin res amb la quirúrgica, ni medicació, ni res. Llavors, al cap de 2-3 mesos, em vaig tornar a quedar embarassada. També de manera natural, tot se suposava que anava bé. Al jo tenir aquest avortament anterior, quan jo anava a les ecografies, a vegades no veien bé on estava l'embrió, no deien, bueno, com t'ha passat això, hauràs tingut algun problema ginecològic, anem a donar-li més temps, a veure si es veu. I jo soc infermera quirúrgica, he vist moltes coses durant tota la meva trajectòria i jo vaig tenir una conversa en aquell moment amb el ginecòleg que m'estava tenint i jo els vaig dir que jo sospitava que jo tenia un embaràs ectòpic. Vale? Un embaràs ectòpic, per qui no ho sàpiga, és un embaràs on l'embrió neix fora de l'úter. Vale? Pot créixer a l'ovari, a la trompa, al fetge, a qualsevol lloc del cos. Vale? I em van dir que era massa aviat, etc. Jo, com no me n'enfiava, vaig demanar una altra opinió i amb aquesta segona opinió em van practicar un Lagrat perquè veien que sí que hi havia alguna cosa a l'úter que no era un embrió que estava creixent i mentre jo estava esperant aquests resultats jo vaig tenir una hemorràgia interna.
0: Uau!
3: Val? O sigui, jo ho visc, ho t'ho dic ara i és com si ho estigués vivint en aquell moment. L'embrió m'estava creixent a la trompa dreta. Jo ho sospitava, però jo vaig trucar al 061 dient el que m'estava passant. El 061 m'han dit, Laura, tira a l'hospital, perquè és mortal. O sigui, és mortal.
0: Clar, se te'n va la vida amb això.
3: Sí, sí, se te'n va la vida. Llavors jo vaig trucar al meu pare, vaig trucar on el meu marit acabava d'arribar a casa, i entre el meu marit i el meu pare vam anar a l'hospital. Vam trigar unes 3-4 hores a parar l'hemorràgia. I en quan em vaig despertar, jo era tant el desig de ser mare que jo no vaig preguntar com estava. jo el primer que vaig preguntar va ser si jo podia tornar a tenir fills.
1: Uau.
3: Val? O sigui, jo era, era com una cosa bueno, molt, molt, molt arraigada i que jo volia tornar a ser mare i estava amb aquest tema. Llavors, jo a l'equip on, a la clínica on em van operar, jo ja havia treballat i jo coneixia tot l'equip mèdic. Llavors, la infermera que em va atendre, que em va assistir, em va venir a mi i em va dir: Laura, t'ha anat de 10 minuts.
0: De 10 minuts?
3: De 10 minuts. Si no arribes a venir en 10 minuts, no...
1: No comptes.
3: No ho expliques. Llavors, clar, jo... En aquell moment, us torno a dir, no era conscient del perill que jo... O sigui, era conscient perquè jo soc sanitària, però no era, no ho pensava fredament. Jo insistia en el meu desig de tornar a ser mare. Llavors, això va passar al març del 2024 i jo, en quan vaig poder tornar a intentar ser mare, ho vaig tornar a intentar. Però ho vaig tornar a intentar a través d'una fecundació in vitro, perquè em van dir que si jo tornava a intentar de manera natural, doncs podia tornar a patir un altre embaràs ectòpic i jo no estava mentalment...
1: Ni jo ni ningú,
3: però jo no estava... O sigui, jo vaig passar un infern i no volia
1: tornar. Normal.
3: I llavors, clar, això és l'altre meló que es trenca, que quan t'assenyalen que pots fer un in vitro, normalment et diuen que l'in vitro és com que és la solució per tu quedar-te embarassada, i no és la solució. O sigui, perquè cada cosa és diferent, la teva reserva ovàrica és diferent, bueno, cada persona és un món.
4: Clar.
3: Llavors, jo vaig fer tot el cicle de l'in vitro,
1: amb el que correspon econòmicament, que l'in vitro no és fàcil i no és barata.
3: No, perquè a més jo vaig intentar-ho fer-ho per la Seguretat Social, però al tenir una filla ja no estàs inclosa. O sigui, si jo no hagués tingut a la meva filla, a mi m'ho haguessin pogut fer per la Seguretat Social, però al tenir-la ja quedava exclosa.
1: Ok.
3: I llavors, doncs, vaig fer tot el procés, van sortir només dos embrions, i en quan els embrions es van fecundar i van ser com aptes per fer transferència, em van dir que els dos embrions no eren aptes. I jo continuava
1: amb R que R.
3: I aquí va ser gràcies al meu marit, que em va dir: Laura, prou.
1: Apaguem la botiga, tanquem la botiga.
0: Tanquem la botiga.
3: Jo també vull tenir fills, però jo vull tenir-te tu. O sigui, jo no vull que tu passis cap risc per tu aconseguir un altre, o sigui, per tu, per nosaltres, perquè ell també ho desitjava, però vull dir que llavors aquí va ser una mica ell el que em va fer tocar
1: de peus a terra,
3: o sigui, la figura de l'home que dèiem abans, doncs en el meu cas ell va ser qui em va fer tocar i em va fer respirar i em va fer... agafar distància. I jo sempre ho dic amb el llibre, perquè tot això ho relato amb pèls i senyals allà, però jo li dic que gràcies a ell jo ara li dono les gràcies, que en aquell moment no
1: era un procés que t'havies de passar tu.
3: Exacte. I, però ara avui en dia jo li agraeixo infinitament el que ell en aquell moment hagués comprès, m'hagués ajudat a prendre aquella decisió.
1: Clar, perquè fet i fotut, el pobre home l'únic que estava defenent és que jo vull tenir a la meva filla i vull tenir a la mare de la meva filla. M'explico, no em vull quedar pas sol i criant una nena sola. O sigui, que no sé què és pitjor, m'explico.
3: Sí, sí,
1: que tot es fa la vida, evidentment. Però passar per aquest tràngol, com a home... Déu-n'hi-do, eh?
4: I si no, pregunteu-li a en Guillem. Sentint a la Laura, és ben bé... Talment com els hi ha passat amb ells, també.
0: Sí.
4: Excepte el de l'ectòpic. Però també la vida de la Belén també ha estat en risc. Aleshores, és molt dur que s'hagin hagut de parlar entre ells dos qui salvem, si la criatura o la mare. Pregunta'ls-hi, llavors.
0: No, sí, aquí és una cosa que, mentre anava parlant la Laura, jo anava veient per aquí les cares i anava veient com anaven assentint amb el cap, anava dient que sí, sobretot la Montse.
4: Perquè són històries paral·leles.
5: I perquè estem en aquest punt. Jo segueixo volent ser un altre cop mare.
4: I nosaltres l'estem frenant.
5: I ells m'estan frenant. Llavors m'he sentit molt identificada amb el que està explicant ella.
0: Clar.
4: És que penseu que l'embaràs de la Belén tampoc ha sigut fàcil, perquè quan ho haguéssim pogut veure molt abans, pràcticament a punt de tenir la criatura, se'n van donar compte que tenia placenta prèvia.
0: Què és això de la placenta prèvia, per la gent que no ho sap?
4: Doncs per la gent que no ho sap...
1: Per això,
4: sí, per vosaltres. Vol dir que el criu, si hagués volgut néixer, no hagués trobat mai de la vida el forat.
1: O sigui, no. Que estava tancada. Estava dins un globus que no tenia...
4: No tenia sortida.
3: La placenta tapava.
1: Vale.
4: Exacte. Això, clar, fa 200 anys enrere que ha sigut mortal per la criatura i per la mare.
0: Ara, per fortuna, existeix. En aquests casos, seria molt de dir, anem amb una cesària.
5: Jo tenia una cesària programada. El problema va ser que jo no em podia moure. No podia sortir al carrer, però molt poquet. Dos dies abans de la cesària programada vaig començar a sagnar, però era un sagnat actiu, molt, molt actiu, que vam haver de trucar a l'ambulància. Uh-huh. Llavors aquí era la por que teníem nosaltres, el patiment de, bueno, doncs hem de treure l'habitació perquè no. Per sort el tenim allà plorant amb l'avi, però l'hem patit molt. I clar, ara tenen ells la por que jo vull intentar un altre cop. I tot el que ha parlat Laura és tot el que en Guillem i la Montse i tota la meva família, però en aquest cas en Guillem és el que m'està
4: aturant
5: al cap.
4: Sí, doncs aquí... perquè... havent passat... Ha sigut molt dur, molt de patir. Tornar a passar una altra vegada per la mateixa experiència els hi costarà molt. A veure, heu preguntat a en Guillem.
1: Us costarà molt.
4: Sí, però, a veure, nosaltres que som els avis, patim d'una altra manera, d'una altra manera.
0: Hi ha una cosa que has dit al principi, que era una pregunta que jo volia tirar. Era que tu deies, diu, normalment els avis tenen un patiment, un dol doble.
4: El doble,
0: tenen,
4: sí, clar.
0: El dol. Per què diem un dol doble? No és que siguin més, sinó simplement que tenen el dol d'haver perdut amb un fill, bueno, amb un net, i com ho està passant el fill.
4: Exacte, i veure que estan tan enfonsats. O sigui, una de les conseqüències d'haver perdut aquestes tres criatures, Guillem, corregeix-me si m'equivoco, és que no han pogut disfrutar de l'embaràs.
3: No
4: l'han disfrutat. O sigui, fins que no han passat els 5 mesos i els hi han dit, sí, tot va bé... No l'han disfrutat. Després, més problemes. Tenim placenta prèvia. Però és que fins i tot ara que la criatura és al món, en Guillem exagera tot el que li pot passar. Ai, té una miqueta de moquitos. Anem cap a l'hospital. Anem cap al pediatre. No. O sigui, és tant la por i el patiment de que alguna cosa pot sortir malament que un embràs que és... El millor moment que té una dona és el millor moment. Estàs al 100% amb les hormones, la il·lusió, el tot. És que es viu... Vaja, jo, per mi, és que no et surt ni pèl en els embarassos. O sigui, vas a depilar-te i dius, hòstia, si no en tinc. No, ni n'hi ha. No s'ha pogut disfrutar.
0: Mm-hmm.
4: I a mi això em sembla una pèrdua terrible, perquè jo els meus dos els he disfrutat molt.
0: Mm-hmm.
4: I això m'ha semblat una pèrdua terrible i encara ho estan pagant i ho pagaran.
3: Però perquè també és el... Jo penso, des del meu punt de vista, crec que també és el moment més feble. O sigui, amb aquest garbuix que dius, no?, hormonal,
4: és
3: quan també tu et trobes més feble. Perquè jo, per exemple, quan vaig tenir l'episodi de l'ectòpic i a mi m'han practicat el Lagrat una setmana abans, jo m'havien practicat el Lagrat, però jo tenia tots els símptomes de l'embaràs.
4: Clar, clar.
3: I psicològicament...
6: Sí, perquè tens les hormones disparadíssimes.
3: Sí. És un caos, perquè tu dius, ostres, no sé, em creix la panxa, i tu dius, sí, però no anirà més.
5: Els vòmits.
3: Sí.
5: Per exemple, els vòmits.
3: Quan estàs més feble, també.
4: Sí, sí. No, i després, un dels moments més durs de tot aquest procés va ser l'avortament d'en Jordi. Per mi en Jordi és el meu net. No...
1: És que ho és.
4: Ho és. No constarà enlloc.
0: De tres mesos i mig.
5: Però clar, nosaltres anàvem... Que aquí és on en Guillem la meva ràbia.
0: Uh-huh.
5: Perquè a nosaltres ens van dir que no era viable. Que podia néixer, però podia arribar a néixer o no. Però és que en Guillem mai li van preguntar si el volia tenir o no. O sigui, si jo em capfico en què vull tenir en Jordi, en Guillem es menja en Jordi. O sigui, el bo és que hem tingut molta pinya. Llavors, quan jo vaig estar un dia sencer, perquè jo vaig haver de donar llum en Jordi, no podia fer un lagrat, que això també té lita.
4: És un patiment.
5: És un patiment de tot. Justament quan jo el vaig tenir, ell havia sortit un moment i el vaig tenir, i ells, ostres. Però a mi em preguntaven durant tot el dia, com et trobes, com estàs? En Guillem estava allà amb mi i ningú li preguntaven. Ningú li preguntava, tu com estàs? Ets el pare? O sigui, ja estem sabent que pariràs amb Jordi. Però tu, que ets el pare, que també estàs il·lusionat per tenir el fill, com et trobes? A mi des del primer moment em van donar ajuda psicològica. Jo vaig a la psicòloga i vaig a la psiquiatra. Ho porto molt bé, però dintre que ho porto molt bé, ho tinc dintre. Però en Guillem ningú li va preguntar, escolta, necessites, encara que sigui una sessió que no sigui amb cap familiar teu, de poder vomitar, de poder cridar, de poder enrabiar-te de com et sents? Ningú li va preguntar, ningú li va oferir.
1: Sí,
5: i és un nen desitjat per tots.
1: Sí. Ara aquí...
4: Jo, quan em deixeu, voldria introduir un tema.
1: Digues, un segon. Simplement, xapó per tu per voler ser mare una altra vegada. T'honro, sincerament, les teves ganes. Però ara et donaré, si em permets, una visió. Val? Jo em vaig formar com a constel·lador familiar fa un grapat d'anys a l'Institut Gestal de Barcelona, amb en Joan Garriga. I des de que em vaig fer constel·lador, evidentment, la visió de la mirada a la vida canvia rotundament. Però rotundament. Aleshores, una de les coses que vaig aprendre, i potser que aquestes paraules igual ara en aquests moments potser no les entendràs, però deixa-les en quarantena, la informació que et diré ara, val? I d'aquí uns dies, va per tots, la feu servir. Amb un sistema familiar, d'acord, tots ocupen el seu lloc, val? I sempre que una dona es queda embarassada o no, val? Té a veure molt, a part de físicament, genèticament, val? Té molt a veure, val? Amb el sistema familiar d'on vens, de com s'han viscut els parts o com s'han quedat embarassades les dones al teu sistema familiar, val? De tercera, quarta o cinquena generació, val? Aleshores, el que faria, si em permets, és convidar-te a que quan tu vulguis, tu ho sentis, vale? Comences a posar fil i agulla, a investigar dins del teu sistema familiar què els hi va passar a totes les dones del teu sistema familiar amb aquesta història, val? I vés a saber, potser sí, potser no, normalment sol ser sí, vale? Però al cap del carrer solen ser situacions de... situacions agressives respecte a la dona, vale? O haver de donar llum o quedar-se embarassades degut a una violació o a actes, evidentment, no volguts. M'explico? Per tant, i això es passa de generació a generació i a generació. I no m'estic inventant res, vale? Estimats oients que m'esteu escoltant, que molts no haureu sentit parlar de les constel·lacions, i pensareu, què està dient aquest boig? Bueno, doncs aquest boig, vale, simplement us està convertint en aquesta informació, perquè igual que et convido a tu, com a mare, que gestionis aquest tema, vale, a tu, com a pare, a investigar, val? Com els homes de la teva família, vale, han guardat silenci, han sigut pal de paller i han tingut que ser murs de contenció. I no s'han permès moltes emocions. Perquè això, al cap del carrer, torno a repetir, passa factura.
4: Jo, si vols, ja t'ho dic ara.
1: Vale. Passa factura... Deixa'm acabar. Passa factura i passa factura a l'enfermetat. Perquè tot el que no plores, tot el que no, com deia la meva àvia, cosa dolenta fora el ventre, vale? De la manera que tu vulguis, busca la manera. Però tot això que portes a dins, que ho has tapat, vale? Fes-te la idea que és aigua acumulada dins teu, que l'aigua ha de córrer, perquè si l'aigua no corre, no s'oxigena, es podreix. I el podrit, emocionalment, porta a algo físic. 2+2=4. Val? Per tant, i t'ho dic perquè jo també he participat en molts grups d'homes que també els ha passat la mateixa situació que tu, i quan han tocat aquest tema, sense voler, els ha sortit, i els hauries de veure com bramen el que no han bramat i el que no s'han permès plorar. I el meu consell és, d'home a home, i que t'estic mirant els ulls, nano, busca els teus espais, plora. No ets un machote, no eres un punyetero macho alfa.
0: I si no ho fas per tu...
1: I si no ho fas per tu, fes-ho pels teus fills.
0: Fes-ho per l'Arnau.
1: I ara et dic la segona part, vale, que molts dels oients a vegades ho he deixat anar. Vale. Una de les coses que jo vaig néixer, vale, és sent medium, el que se'n diu medium, vale? Però jo no m'ho prenc com les típiques pel·lícules que el que parla amb els morts, que em passen, sí, però li vull donar una versió més científica, vale? I simplement és perquè moltes persones que són mèdiums no som especials, ni molts menys, vale? Sinó simplement és que tenim desenvolupada una part del nostre cervell, vale? Que podem captar energies, vale? I freqüències d'altres dimensions. Punto pelota. Igual que els gossos poden escoltar algunes freqüències, vale? Pues, no és que m'estigui comparant amb un gos ni que m'identifiqui com a cinc gos, com ha sortit fa 4 dies a la premsa, no? Hi ha gent que s'identifica com a cinc gos o s'enfoca, no. S'ha intentat, però no. Aleshores, i a més aquí el David em coneix i dona fe del que estic dient, eh? Aleshores, penseu una cosa. I aquí embranco les dues coses, vale? La informació de Medium i el fet de ser consteladors familiars. Tot això que us està passant, val? És un gran aprenentatge per vosaltres, vale? Perquè si et parlo com a constelador et diria, és que la teva ànima, vale, ha decidit passar per aquí, malgrat costi el que costi, per endur-te aquesta experiència i de retruc aconseguir coses molt més potents, val? I una de les coses que sí, nano, et convido que feu, vale, és que els hi feu una festa d'aniversari als nens. Nens o nenes, vale? I els reconegueu com a tal, els hi doneu un nom sencer i els reconegueu, i quan feu un arbre genealògic a casa vostra, els feu partíceps. Per què? Perquè durant una temporada, vale, es queden a casa, que ho sapigueu, vale? I us acompanyen, i sobretot el que fan és jugar amb el que sí ha decidit quedar-se. M'explico? Per tant, ja us poso amb evidència que si alguna vegada el petit comença a jugar sol i comença a parlar sol i diu no al tete, el no sé què, bueno, no sé quantos, no us espanteu, vale? És que estan els altres jugant amb ell. Sí? Correcte?
4: A menjar-li.
1: Vale?
4: A menjar-li, sí.
1: Pues això.
0: Volies introduir una cosa, Montse?
4: Sí. Ja que et diu que esbrinis, que sàpigues que la meva mare, és a dir, la teva àvia, em va tenir dos deportaments, però no sé quina opinió tenia el meu pare, l'avi Vicenç, perquè no ho va dir-ho mai ni ho va expressar-ho mai.
6: Igual que per part de pare, igual. Que entre en José i en Joan també van tenir-ne un.
4: Exacte. Per part de pare, també la iaia Adela també en va tenir...
1: Veieu com ha repetit la història?
4: Que a més a més ells sabien el sexe i era una nena.
1: Clar.
4: Els de la meva mare eren nen i nena. Ara, el que no sé és com ho van viure... Jo el meu pare no, perquè eren molt hermètics amb qüestions personals. No, jo sí volia introduir un tema. Clar, jo sóc molt més gran que vosaltres. Aleshores, a la meva època, quan un quedava embarassat, les mares sempre el primer que et deien era no ho diguis abans dels 3 mesos.
0: Sí, això correcte. També encara ho sento.
1: Encara ara.
4: Encara ara.
0: No diguis res fins als 3 mesos.
4: Fins als 3 mesos. Per què? Perquè fins als 3 mesos quasi totes les dones tenien l'experiència de que el podies perdre en qualsevol moment. No tinc res a dir. De fet, quan em vaig quedar embarassada d'en Guillem, ho vaig saber als 3 mesos, per tant, ja...
0: Ja et vas entrevistar, ja. No?
4: Sí. Però amb la Núria sí, bueno, pues ho vam complir-ho. I una de tantes, vaig veure una entrevista amb una ginecòloga que ja havia fet molta carrera i deia, jo era, com abans, partidària de, com les mares d'abans, de no ho diguis abans de 3 mesos. I, en canvi, ara sóc partidària de dir-ho des del primer moment. Per què? Perquè si passa alguna cosa, aquest dol és compartit.
1: Mm-hmm. Correcte.
4: Aquest dol és compartit. Aleshores, tant de la Núria com d'en Guillem vam saber de seguida quan estaven embarassats. I els tres que van perdre, doncs nosaltres vam passar un dol. Però aquest dol que vam passar tots va ser un dol compartit, un dol sapigut, un dol entès. Jo m'estimo molt més saber-ho i passar aquest dol que no poder estar al costat dels meus fills quan els hi han passat coses d'aquestes.
0: I aquí,
4: ja està, era
0: aquí,
4: el que havia de dir.
0: Aquí em passa pel cap una pregunta, i aquí sí que obro el micro per tothom, Laura. Ahir, Marina, si vols participar, també pots fer-ho, encara que em miri així amb els ulls com a plat.
2: Sí, és la Marina, la Maixera.
4: En Joan i l'Arnau ja hi han marxat.
2: La tenim acostumada, cada vegada que li diem el seu nom, fa així, a veure, què passa? Però no em ve la pregunta.
0: Aquí jo dic, quan després de tenir una pèrdua així, hi ha moltes vegades que la gent diu, ja en tindreu una altra. Com reacciona el cos?
3: Fatal.
0: És més, com podem evitar aquest buit, evitar, és a dir, viure aquest buit sense pressa per omplir-lo?
5: Jo parlo a ràbia.
0: Ràbia.
5: Ràbia. Perquè qui t'ho diu no ho ha passat.
0: Clar.
5: Llavors, jo no t'he demanat la teva opinió. No me la donis. I al principi callava, m'anava a un racó i plorava. Fins que vaig començar a contestar. I l'última va ser, ja no és, ja en tindreu un altre, sinó simplement de per quan voldreu tenir un fill, sense saber el que tu portes darrere. La meva resposta és, he tingut 3 però s'han mort. Llavors la gent es sent tan incòmoda perquè és tan tabú el tema de l'abort, de la pèrdua, que se'n van.
0: En general, el tema de la mort és molt tabú.
5: Llavors, en general. Clar, no fa. Llavors, per mi és ràbia que t'ho diguin. I ja arriba un moment en què em sap molt de greu, parlo sense filtres, és, no t'he demanat l'opinió. I qui ho diu és que no ho ha patit.
1: Evidentment.
5: I omplir-lo és el que diem. A nosaltres som molt friquis, ens agrada molt Disney, ens agrada molt Disneyland, doncs l'omplim, estalviem per anar allà, i llavors tens una motivació de dir, vinga, va, un dia més, o un dia menys per arribar aquell dia que vols anar-hi, o un dia més que no has estat al llit, perquè el que vols és estar al llit. No vols veure ningú, no vols parlar amb ningú, i et fas una muralla tan gran que fins i tot amb coses tan senzilles per plorar, no plores, perquè si plores obres l'escletxa de plorar per tot el que hi ha al teu voltant, que és la pèrdua, no anar a l'IKEA, per exemple, i no voler passar per la zona de nadons, perquè clar, dius, ostres, és que per què és jo?
0: És sensible tota aquesta cosa.
5: Clar, sí, coses aquestes, o amics teus, que nosaltres ho hem notat molt. Aquest any han sigut baby boom del grup. En el grup que han tingut són 5 nens que han nascut, inclosos a l'Arnau. El com t'ho diuen.
0: Clar.
5: El com t'ho diuen. A mi em va pillar un dia que estava jo treballant i va venir en Guillem i em va dir, mira, uns amics s'han quedat embarassats. M'han dit a mi, després jo t'ho dic a tu. Aquell dia jo no vaig treballar. Llavors que algú et digui només estaves de 2 setmanes o de 6 setmanes. Ni ho notaves, ni se't notava tampoc. Però la il·lusió de tenir-lo, de buscar-lo...
0: Fora no se't notava, dins sí.
5: Dins sí. Però
0: a nivell emocional,
5: clar,
0: clar,
5: però la cosa
0: molt...
5: és aquesta. O sigui, qui ets tu per dir-me...
4: I el nano del teu germà també vas patir molt.
5: Sí.
4: Quan vas saber que el teu germà estava embarassat.
5: No sabien com dir-m'ho.
0: Laura, una pregunta. Per si tu t'has trobat amb això, com creus que es pot educar amb els amics i amb els familiars per acompanyar millor? Què hauríem de dir en lloc de tot aquest tipus de tòpics buits?
3: Doncs jo el que sempre dic és de fer-se veure en el sentit de tu dir que estic aquí. O sigui, sense forçar una conversa, simplement que hi ets i que si necessites parlar, en el moment que tu necessitis parlar, doncs que sàpigues qui sóc i que simplement escoltant. O sigui, aquest tipus de comentaris la gent els fa per desconeixement o perquè simplement no saben què dir. Perquè al ser un tema que no
1: que és, desconeixen.
3: Exacte. Doncs es pensen que dient qualsevol perla, jo dic que són perles.
1: Doncs, és que són perles, sí, sí.
3: Llavors,
4: sí, sí, és així.
3: Et quedes com... Es pensen que ja queden bé. Llavors, jo el que sempre aconsello és per dir això, no diguis res, perquè no saps com ho està passant l'altra persona, en quin punt es troba del seu dol, i millor simplement o callar o dir, ostres, em sap greu, si necessites qualsevol cosa, parlar o el que sigui, doncs hi soc.
1: Aquí sí que s'hi podia aplicar aquella frase que menos es más, i de vegades una abraçada fa més que una paraula.
4: Oh, i tant.
3: I tant.
0: Aquí una pregunta que també tiraria per tothom és, com ha canviat la vostra relació entre la parella, entre la gent més propera? Degut amb una cosa així. És a dir, des del punt de vista de parella, com afecta això?
3: Doncs jo soc de l'opinió que o t'uneix moltíssim o et separa completament. Sí. I jo parlo per mi, en el meu cas, o sigui, a nosaltres ens ha unit una barbaritat. O sigui, nosaltres sempre hem sigut dues persones molt unides, però arrel d'aquesta experiència ha sigut com... multiplicar per infinit la nostra unió.
0: Sí, perquè també estan assentint amb el cap.
6: Sí, això també, quan nosaltres vam tenir el segon abort, després van començar les proves mèdiques. Les proves de compatibilitat, si el teu esperma és bo, els seus abors són bons. En el nostre cas, tot anava bé. Uh-huh. Però en aquella gent en què, doncs, potser un no és capaç de, o per culpa de l'altre, que no són compatibles, aquí és on potser sí que entra el que la parella es trenca. Per culpa teva, no puc fer això...
0: Clar, aquí apareix un altre cop la ràbia i la culpa. Dues emocions que surten constantment per allà enmig. Culpa de, ostres, jo he sigut potser incapaç. És aquesta creença, que no és així, és biologia, i moltes vegades és una herència que no ho sabem i que hem de començar a sanar una mica el que comentava el Joan Carles, sí. No? Que ens pot venir de molt lluny.
1: I a més, un petit incís i acabo. Tingueu en compte que, parlant com a constelador, vale, és una gran obra d'amor, vale, el fet, vale, de que tu t'hagis obert, vale, a que una ànima hagi pogut estar amb tu, vale, i sentir que és l'experiència de ser humà per 6 mesos, per 4 mesos o per 6, el que sigui. Però superagraïts.
0: Sona de fons ja l'última de les cançons que hem escollit, i aquí m'agradaria fer, abans d'acomiadar-me del tot, perquè ja estem a la recta final, passeu volant el temps, si poguéssiu enviar un missatge ràpid, curt, a una parella que avui rep la
1: notícia,
0: tan dolorosa notícia de la pèrdua, què els hi diríeu des de la vostra experiència?
3: Jo els diria que es deixin portar pel que senten i que tots els sentiments que tenen en aquell moment són vàlids. O sigui, cada persona rep la notícia d'una manera, l'exterioritza d'una manera i la percep d'una manera. Per tant, el dol cadascú el viu de la seva pròpia manera, diferent, i totes les formes en què es viu són vàlides i que no s'han de sentir culpables per res, que són situacions que malauradament passen de manera diària, que jo, per exemple, en el meu cas, fins que jo no m'hi vaig trobar, no era conscient fins a quin moment es passaven, fins a quin punt, i llavors que són vàlides totes les reaccions.
0: De manera molt ràpida, Laura. Ai, Laura, Belém, Guillem, últims segons.
6: Que parlin.
5: Que parlin entre ells.
6: Parlin, que s'abracin.
5: I que lluitin, si volen ser pares, que lluitin.
0: Us deixem amb aquestes paroles. Moltes gràcies.
1: Vagi bé, home.
0: Ens escoltem la setmana que ve.

Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys,

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Areny.
1: La música d'ara i de sempre a Ràdio Areny.
0: Ràdio Areny, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
0: Ràdio Arenys és informació.
4: ¿Sabías que...?
5: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
1: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys. Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
5: 93-792-5344.
0: Ràdio Arenys. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.
6: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges, la majoria el Vallès Occidental, el Bages i el Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres i també amb per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable també de les temperatures. Des del 18 d'agost, el SEM ha atès, de fet, 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre, i a la Ribera d'Ebre i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. La implantació, però, està sent gradual, ja que els negocis no han detectat una gran demanda per part dels clients. Les entitats financeres han anat actualitzant els datàfons perquè puguin acceptar aquests pagaments, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar aquest nou sistema de pagament. I en esport, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.
3: Jo estic molt content, amenàstic, amb aquest projecte.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio.

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama, aquesta formació nord-americana, de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona. Però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo, aquest de la cançó Animals, apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que pertany a l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va doncs, catapultar cap a la fama més internacional. Després ja us dic que han tingut en passar per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana. No ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no?, i que són per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria, he buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors...
1: Sí.
0: No? Que quedeuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i els fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També.
0: Parem tant per
1: la
0: casa.
1: La rutina canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Bueno. Sí, sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: també
0: que sí, que al final quan torna...
1: Per això, com sempre, doncs, podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adéu. Oh, baby, I'm...
0: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a l'aguait, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo, encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li ha agradat tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los, a través d'un reportatge molt xulo que ens han preparat. Parlant de persones que anirem a coneixent i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances, avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que ha de tenir per premiar. Ai, rutes de muntanya, de cara al cap de setmana, si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I, per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs, trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Comentem, com sempre fem, a Regularment Vaja amb Girona, Girona FM, amb Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré. Aquí ens han baixat les temperatures. Una mica, es nota, eh? Es nota que fa una mica, fins i tot, d'aire, de vent. Ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, no? Pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no? Fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclòs a l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs, parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafañe. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers

0: entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
1: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
0: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
1: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
0: escreuats, molt bé. Sí.
1: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
0: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
1: I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
0: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar en les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
2: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència, també.
3: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil, també. En canvi, el Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això. No te la demanen.
0: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària, per validar factures.
1: Doncs amb aquesta notícia tanquem ara si la connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
0: Igualment, Núria.
1: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emun. Arnau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Perquè a Lleida, no sé si han baixat també.
4: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
1: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
4: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
5: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
4: D'altra banda, municipis també del Segrià, com Rosselló i Torrefarrera, entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar que els pisos buits es destinin a primera residència.
1: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICU, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
4: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat

0: cap negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. Afico assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
1: Molt bé, doncs, des de Lleida, moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
0: Igualment per aquí, companys.
1: Arnau Vidal, company d'Emun, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
2: Bon dia.
1: Bon dia, sí, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I sí. Alguna cosa a destacar?
2: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
1: Veritat?
2: He estat superbé.
1: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir...
2: Ja no m'ho han comentat, Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la diada castellera va ser horrorós.
1: Va ser tremenda, sí, bueno, fins al punt de com dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar
2: l'hora, sí.
1: Fi. Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant de festes, però les de Santa Tecla, i és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany, del setembre, seran...
2: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes i ja pensem en unes altres, seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuín, i el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el 10è aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova Lliga, i això és el que explicaven els impulsors del Genuín.
3: Estem molt contents amb el Nàstic, amb aquest projecte.
4: Molt content i això que es fa una realitat i el Nàstic lo podem en el cor.
2: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
1: Saps qui estarà de vacances, no?
2: Tu i jo.
1: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
2: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home ha agredit aquest dijous el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
1: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
2: O potser no.
1: Però
2: potser sí, o potser no.
1: Les notícies estan parlant.
2: Exacte.
1: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
2: Gràcies.
1: I ara no et deixem marxar ja, eh?
2: No, ja me quedo fins al final.
1: Gràcies.
2: Fins ara.
1: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Tu has tingut alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
6: Alguna cosa que m'hi ha espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid, no vam haver de reclamar ni res.
1: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra, però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
6: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia a tothom, bon dia.
6: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Hem de fer una mica els deures abans perquè si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
7: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa, si l'empresa no contesta pots venir als organismes de consum, però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat t'havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
6: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més el del tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancelar o retrasar un vol, pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final, si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en este cas?
7: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancela el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si l'optem nosaltres, doncs tornar els diners. I en aquests casos de retard de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret, en els trens també existeix. I també amb els autobusos de més de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo que sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si n'hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
6: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
7: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si n'hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
6: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
7: Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea, i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea, però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona, amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important, a l'hora de contractar un viatge, veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus en vols de tornada a Europa.
6: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència.
7: No. Si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
6: Sí, aquí potser a vegades la diferència... Tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual. Les incidències van per igual en qualsevol.
7: No té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió de dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, si hi ha un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
6: Però en aquest sentit, Abatos, no sé si vos arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, Abatos vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que s'ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
7: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que hi ha de tot, eh? Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
6: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no?
2: Ah, sí.
6: Jo, per sort, me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat també, a vegades, la maleta en cops o el que sigui. En aquest cas, què necessitem o com hem de reclamar aquestes coses?
7: Sí, en aquest cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, Informe d'Irregularitat de l'Equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, en un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important, que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
1: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, eh? A l'aeroport
7: en aquell moment. Això és molt important.
1: Que no pot esperar.
7: Aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, faci, o li arriba trencada, faci una foto, i faci aquest document. Després, s'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut. Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
6: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba, entre cometes, encara...
7: No ho has de justificar. És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
6: El pes de la roba o del necessari i tot això. Però si portes un portàtil o una tableta, doncs ja sí que val la pena fer-ho.
7: Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
1: Escolta, i si te la perden la maleta, però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com pels danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
7: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
1: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
7: Depèn de les companyies aèries. Sí, hi ha companyies que abans et donaven un necessari, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta és, porta tota la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquests despeses raonables que tu has tingut, perquè no has tingut el teu equipatge, i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
6: Deies
7: no
6: abans...
7: No pots de dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal, i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
6: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però, clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
7: El responsable és la companyia aèria.
6: Sempre.
7: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues, o bé per l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això, i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
6: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de que
7: sí,
6: sí, per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no?, que el problema és, no, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
7: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar.
6: Sí.
7: Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei, en aquest cas el transport de l'equipatge.
6: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara ens queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
1: Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
6: Vaig, val.
1: Sí.
6: Doncs això, l'allotjament. En este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar-te en reserves, o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de... És que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble, o dos, per a dues persones, per a família, en suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
7: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit. La major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjament sols. Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem, una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
6: No sé si no pas del temps, volia abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència, i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
7: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que, si és més... si ho pot trobar tot per internet, o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges, que donen un bon servei, que fan un pack, t'organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic, tens una diferència. Si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis, abans de contractar amb qualsevol agència, que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
6: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora
7: de vol,
6: vas en ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa, i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut o el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
7: No,
6: en canvi, si ho fas directament a l'hotel, ja és més complicat, si no tenen...
7: Si tu contractes un pack, És a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar el lloc on has contractat cada cosa.
6: També no sé si entra en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part...
1: Haurà
6: o si
1: de
6: també...
1: ser ràpid, ara sí, Víctor, ara
6: Rapidet.
1: Sí que anem fora de temps, però digues.
6: Doncs, no, això, els vehicles de lloguer, també, quines coses hem de tenir en compte?
7: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge il·limitat, si contractes una assegurança que cobreix, i totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe a fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o alguna cosa. El més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
6: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, vam sortir la paraula.
1: Incidència,
6: això, gràcies, Núria. O com a previsor, és de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
7: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web, consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum, ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
6: Molt bé, doncs...
7: No dubteu en consultar-se qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
6: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimera Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sabeu una miqueta més, no?, de com actuar i millor tant en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
1: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de La Plana Ràdio. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, company.
6: Igualment, moltes gràcies.
1: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre. I ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional. Són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
8: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
9: O el noi que li agrada.
8: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
9: Sí, però bé, a vegades no totes van si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
8: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
9: No tothom sap que és un crush.
8: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
9: La planificació, David.
8: O el pla.
9: Exacte.
8: És més curt.
9: I més català.
8: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
9: Vinga, avui a les 8.
8: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
9: Molt estranya, vols dir?
8: O curiosa.
9: O inesperada.
8: Sí, de fet tenim moltes opcions.
9: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
8: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
9: No hi tens gaire bon feeling?
8: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja m'ho imagino.
9: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
8: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
9: Ai, sí, està bé. M'agrada, també.
8: Ai, a més, si la compres online al web de la botiga...
9: David, per internet o en línia?
8: Ostres, d'acord, prenc nota.
9: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
8: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
9: Una tote bag?
8: Sí, una tote bag.
9: És una bossa de tela, en
8: sí,
9: tot cas.
8: Sí, sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, i hi ha tote bags per tot arreu.
9: Tens tota la raó. Però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
8: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
9: Bé, probablement també precisament per això que deies, que ara tots són totebacs. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
8: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
9: Quina?
8: La de la bossa de tela.
9: Ai, veus, ja et surt sol.
8: Ai, no cantis victòria tan aviat, eh?
9: Però sí, va, agafa l'oferta.
8: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
9: Que està fent què, David? Moltes flexions?
8: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint, que s'està fent el xulo.
9: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, que el fetxem de ser un fanfarró.
8: Ah, xulo, tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
9: O sigui, que això de fer el fetxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting, seria que l'ha deixat de contestar.
8: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
9: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
8: Ah, no?
9: No, per això en català en diem maco, de l'adjectiu maco, o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar amb C, amb la C de casa.
8: Ah, mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Caleo?
9: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
8: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
9: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
8: Com? Perdona, què acabes de dir?
9: Què passa? Què he fet ara?
8: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
9: Deia que, per lo menys, avui no fa vent, que portem uns dies...
8: Ja, però per lo menys... Avui diria que t'he de corregir jo.
9: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si ni m'he fixat...
8: No em vas ensenyar que era almenys?
9: Ui, tens tota la raó.
8: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
9: I tant, és que... Bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
8: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
9: Sí, tens tota la raó. Molt millor.
8: Mira, veus? Això em fa sentir millor avui.
9: Per què?
8: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
9: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
10: No, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, eh? En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recobé, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
11: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recobé, bon dia, o més ben dit, ni hao.
12: Bon dia, ni hao.
11: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a Xina.
12: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament de l'Educació del Govern Xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del pont de xinès, i no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
11: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
12: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és el que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I la última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts, i aquesta era l'última fase del concurs.
11: I, bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
12: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat ens... És un gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava superplena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona, i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya, i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
11: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
12: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de 2 dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers 3 dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar a fer aquests petits exàmens a cada nou indret.
11: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
12: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les 3 fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes 3 fases de l'examen, que era una mena d'avaluació de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores, hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs, i la veritat és que va ser bastant increïble.
11: És una mica reality show, no, això?
12: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: "Hòstia, Maria, que estàs aquí al podi", i jo: "Què dius, de què parles?" Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes, aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
11: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
12: Ah, pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. He de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu i vaig dir, bueno, pues aquest any en comptes de només estudiar m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no? No només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès. I 4 anys després, aquí estem. La veritat és que va ser així.
11: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
12: Res a veure, no? Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, veurem. Ara, de fet, vaig d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
1: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, que ens proposa la Maria Recuber, aquest aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura, la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest Premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així, un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
7: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
6: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
7: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
6: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
7: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
6: Reserves al 930-234-522.
7: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
8: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys.
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar a la zona. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i, de fet, ara ja es nota. Des del 18 d'agost, el SEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: gossos, canaris, periquitos, conills, gats, encara que siguin rumberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres, potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres. No ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas amb l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal, què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per Instagram. Jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes. Que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així, on es pot el conill posar a sobre i així està més fresquet.
0: Funciona també? Funciona també, jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
1: Correcte,
0: aquestes capsetes,
1: també.
0: Doncs això, al congelador, llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
1: Que tens conill, Núria?
0: Sí, tinc un conill.
1: Ah, no ho sabia.
0: I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí al programa. Diu, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap a un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
1: Pobret.
0: Tal qual,
1: sí,
0: tal qual.
1: Sí, ho passen fatal.
0: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar. El congelador, sí, els hi va bé.
1: Mira, un remei, sí. És que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
2: Aquí ve. Bon dia, Obert per Vacances. Doncs, a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant no la trobes enlloc i el gran drama és localitzar-la perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat, sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota llits, però també pot ser sota el sofà, sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però és que hi ha totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
0: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, has de dedicar una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
0: Que és un drama.
1: Drama,
0: de tota
1: drama,
0: manera, no. Sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part de que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, sí, és un drama per haver de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
1: No gaire bé. No en tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de Cardedeu tenim una colònia de gatets.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Hi ha diferents al poble i tenim una aquí al costat. Llavors, estem envoltats de gats. Normalment, doncs, sempre els hi posem aigüeta.
0: I també els veieu més apurats? Els veieu més apurats aquests dies? O quan no surten a segons quines hores?
1: O no els veus directament, clar, o te'ls trobes justament darrere d'un banc,
0: clar,
1: que hi ha ombra, saps? Vull dir, els veus menys, això es nota. Sí, sí. Molts cops es volen posar dins, també, pobrets.
0: Clar, però bueno, si tenen calor. Aigua, no? Si els aneu posant aigua,
1: sí, sí. No, estan molt ben cuidats i ve molta gent a donar-li menjar. Anem a mirar què tal els gossos, com ho porten. Sí. El Jordi Mariscot ens parla sobre el seu gos.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Aviam, jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
1: Segur que copia el seu
0: amo. El seu amo, sí. Imagina't el sol i tot, me la imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos. I
1: si no tenen por,
0: clar,
1: no problema.
0: És veritat que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
1: Ja, això
0: no?
1: Sí.
0: I dius, ai, pobrinyos.
1: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parla també sobre el seu gos.
4: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa, El que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjador no es mou. Veiem si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, està tot el dia allà acomodat.
0: Claro.
1: una altra cosa, que no vulguin sortir... Clar. O, bueno, jo veig molts gossos, sobretot, sí, ofegar-se molt, eh?
0: Sí, sí.
1: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
0: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
1: Mare meva, sí, sí,
0: els,
1: ho han de passar.
0: Por, els por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí, sí, els carlins.
1: I sí, els de francesos, crec que és un bulldog francès, també.
0: També, també, també. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells ho deuen notar molt, trepitjar el carrer quan el carrer està tan calent.
1: Ostres, clar.
0: Les potes.
1: Sí, sí, sí. Mira, no ho havia pensat.
0: És que déu-n'hi-do, eh?
1: Deu cremar moltíssim.
0: Déu-n'hi-do
1: els bitxets. Després tenim la nostra companya Maria Lara, que ens, sí, ha fet un àudio. Escoltem-la.
5: Doncs jo una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes i a casa també, i pobra gata doncs, no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel?
0: Sí, sí.
5: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté. És paté líquid per mascotes. Llavors, això a ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
0: Doncs mira, és veritat.
1: Un altre remei.
0: Menjar congelat, sí que és veritat, sí, sí, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
1: Sí,
0: m'encanta.
1: Molt bé. Bueno,
0: bé,
1: de
0: no?
1: moment, sí, de moment
0: bons
1: tenim
0: consells,
1: uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, eh? Àudios i missatges.
0: Molt bé.
1: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
0: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Volem saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim a molt d'hora al matí per no agafar molt sol i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els hi agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus Jazz i Funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblant als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.
6: Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat pel vent.
0: Temperatures extremes i mascotes. Arriba l'estiu i cada vegada veiem com la calor és més intensa. Però si ja és intensa per nosaltres, com ho serà per les nostres mascotes? Avui intentarem desxifrar aquest gran enigma, o almenys intentar posar una mica de llum sobre com actuar en casos de temperatures extremes amb els nostres animals de companyia.
7: Nascut en aquest món, borda bup bup i miola marra meu. No és de color blau ni un gripau, el felicà ni el nostre gatigós, gatigós.
0: Gossos, gats, conills, ocells o rèptils poden veure's afectats per les temperatures extremes, però no tots ho fan de la mateixa manera. A l'estiu, la calor fa que tots, inclosos els propietaris, les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny, ella és auxiliar veterinària.
8: Els gossos és on hem de vigilar més, primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
8: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar en la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia i, lògicament, posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
8: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats, en general, pequen molt de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donar més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant, s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal o alguna cosa així, que tingui una mica de gust, per tant, els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que, si ho fem, acaba sent contraproduent.
8: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera,

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que ja estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores, és més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hibernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
0: Per tant, davant la calor extrema, no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen vida.
0: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
1: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua. Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, lògicament, no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa. I quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
0: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i, sobretot, a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo. Espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot en això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona

0: d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles a part de la categoria general, no?
1: Sí.
0: A veure, explica'ns una mica per començar com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
1: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, pues a un curset a l'escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà a Via Olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a Via Olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant pues, fins aquí, i ella se'n va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
0: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
1: Doncs estic molt feliç perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim i doncs em vaig lesionar a l'últim moment a l'isquio i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i...
0: Molt bé.
1: Campiona d'Espanya.
0: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
1: Sí.
0: Núria, no sé si li vas preguntar algú a l'Aina.
2: No, no, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert, 12 anys. Sí, bueno, crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
0: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
1: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
0: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
1: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també doncs s'esforça molt amb mi i... Molt bé.
2: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
1: Sí.
2: Vinga.
1: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància... Sí.
0: D'acord, és a dir, una part més física, potser, no? En les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
1: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, vull començar ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
0: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
1: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim 3 fases per classificar-te al campionat de Catalunya. I un cop al campionat de Catalunya pues, tenim allà pues, Ligues Iberdroles i ja campionat d'Espanya.
0: Núria, és important que expliquem, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a l'acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
1: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes, a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
0: Mm-hmm. Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
1: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, mm-hmm. Perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, mm-hmm. perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
0: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
1: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Mm. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Mm-hmm. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo, pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Mm-hmm. Molt bé.
0: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no?, a diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
1: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró, moltes competicions.
0: Qui t'acompanya quan vas a aquests llocs?
1: La meva família, el meu sempre el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes... Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí a prop.
0: Que bé. Núria, tens alguna coseta més abans d'acabar?
2: Sí, li volia preguntar, com és l'ambient? Com és l'ambient entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
1: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem, si una està... Aquell dia una miqueta trista, l'altre la ve ajudar, la ve consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Tothom molt bé.
2: Escolta, què és el més dur?
0: Amb la clau. Digues, Núria.
2: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... Aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portar els horaris o l'alimentació o l'haver de viure amunt i avall.
1: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs... despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
2: Que bé.
0: T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis, que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important, que dius, si us deixeu alguna cosa.
2: Clar.
0: Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, ai, ai, no sé què fer ara.
1: Bueno, algun cop s'ha oblidat alguna feineta a casa, sí. Però no. Molt bé.
0: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora, que segurament li arribarà aquesta entrevista?
1: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
0: Que bé, que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
1: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
0: Mm-hmm. Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicat al món de la gimnàstica.
2: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la força.
0: I veure-ho per la tele és brutal.
2: Tens
0: alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
1: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues, aprenc un montón d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé, i jo pues, intentar aprendre de les millors.
0: Que bé. Doncs, Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
1: De res.
0: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàstica artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
2: És que teniu de tot, és que teniu de tot per aquí, Maresma, molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant. interessant, en aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1.000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya els companys de El Nou FM, concretament l'Andreu Jiménez.

0: I avui, a la ruta per muntanya, ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll Sa Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al Santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del 9FM en Xevi Rubiró. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, Santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, i ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc d'andar en muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant, seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massellera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí, sí,
0: no hi ha,
1: home,
0: impediments.
1: Si cap molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no te'n rampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, llavors ja podem, caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: a caminar,
1: sí, per la carretera
0: i
1: normal. I
0: una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va donar la volta per baix, cap al Coll de Brampa per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho a dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi,
1: digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin vèrtic,
1: un cert,
0: no?
1: De por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat, home, amb avis amb dificultat de moviment, no. Eh? O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Em sembla. Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable, fins i tot, hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa, eh? Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins, que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar, i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagi pins, i una font, això és el pla de la font, no? O el pla del Prat, que se'n diu la font del pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? Ja som a dalt del pla.
0: El més complicat ja ho hem fet, eh?
1: Exacte.
0: Ja estem al pla.
1: Exacte. Aquest pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico, tot Cabrera i Aiats estan al voltant del 1.300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o... Ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri. És l'Osca de Cabrera, que és una osca que està... Un tall, una osca és un tall, que està a dalt, encimbellat, que allà hi havia el castell de Cabrera.
0: Que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, queden restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc... no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Però si has superat el cable, superaràs l'Osca. I és preciós. Llavors, superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que hi ha al final del pla hi ha l'ermita de Cabrera, molt estimada, és el santuari més antic del Collsacabra, de tots els que hi ha, i a davant hi ha un parell, em sembla que n'hi ha dos, freixes espectaculars, que quan hi van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
0: Sí. I agendes, no? Podríem dir.
1: No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet a principis em sembla que és el 19, al final del 19 o al principi del 20. Unes marrades que són 10 paelles, em diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll de Bram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós. Així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
0: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals. És fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll de Bram i allà al Coll de Bram, que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla d'Allà, te'n podries anar cap a... allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs, és un lloc cèntric de creuament de camins. Al Coll de Bram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident. Ja veu Sant Julià allà baix, i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font, i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
0: I quants quilòmetres surten, aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
0: 8-9.
1: 9, sí, deu ser 9 quilòmetres.
0: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè Sant
0: Julià... Comences a 1.000, no? Sant Julià està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000, perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcil de fer, una mica atrevits, divertits, distrets...
0: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot, i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari...
0: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir cap de setmana.
0: Sí que s'hi pot. S'hi pot dormir, també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
0: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
0: I a més, al santuari de Cabré tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
0: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veus... Mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per mi la imatge des de baix més maca que tenim perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle, i a davant la gullola de la Tuta, que també és espectacular, i dona unes formes que dius, això ho han fet per ser marquet, perquè sigui maco, no?
0: I no
1: ho ha fet expressament. És la natura que dona aquestes imatges tan maques.
0: Doncs, Xevi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem, i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanaràs si han de ser més fàcils o més difícils.
0: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no?, podríem dir.
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
2: Superxula aquesta ruta circular pel santuari de Cabrera que ens han portat des de cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del nou FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis n'ha fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
3: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, Bon dia,
4: Pol,
3: què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
4: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. Llavors, en el meu cas, us recomanaré Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
3: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
4: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
3: Piccola, no?
4: Piccola, exacte.
3: En italià, no?
4: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me l'acabo sencera. A part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquest per al restaurant, sinó per tot lo que és... tot el poble, per les cales i tot, d'aquell jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
3: Però al final és un poble de postal, no?
4: Sí.
3: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí.
4: Salvador Dalí, totalment.
3: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
4: Complicada
3: si
4: perquè
3: només... ets una persona que no li agraden gaire les curves i es
4: no
3: mareja...
4: No ho recomano anar-hi.
3: Malo.
4: No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part, crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
3: A més que hi va gent de tot el món, perquè és,
4: sí.
3: és un...
4: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
3: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que ho recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
3: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
5: Hola, què tal?
3: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
5: Jo t'he recomanat dues, un poble i una ciutat, un poble Tossa de Mar. Jo crec que és...
3: Única població.
5: És una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
3: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes i és una setmana on val bastant la pena anar-hi. I, per tant, també des d'aquí recomanem
4: sí,
3: això.
4: Sí, jo, de fet, he anat al Temps de Flors. És més cap a la primavera, no cap ara, cap a finals de...
3: Ah, m'han fallat les dates. M'han fallat les dates. No tinc gaire
4: però, bueno,
3: el calendari al cap.
4: Que estic d'acord amb tu perquè és una ciutat maquíssima, molt medieval, en el qual s'ha de visitar sí o sí algun cop a la vida. I és això de que tota la ciutat l'adornen amb flors, ja sigui l'església o catedral que tenen allà, tots els carrers, o sigui, és impressionant. Sí que és veritat que hi ha molta afluència de gent.
5: Sí, sí.
4: O sigui, si has d'anar, prendo amb calma.
3: I des de que es va posar de moda, que van gravar Juego de Tronos, més encara.
4: Però que sí que
3: s'ha... A la catedral, a les escales.
4: S'ha de veure. O sigui, un cop a la vida s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
3: Jo recomanaria... sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tant pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure i des d'aquí recomano. També pobles on es menja molt bé.
4: Personalment no he estat mai, però
3: no,
4: t'ho recomano.
3: Doncs
4: no?
3: Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironines, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona, ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles, i ja més endavant doncs, ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
2: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Xavier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir ben bé el què, encara us aportem més informació. Vinga, perquè no us quedeu a casa dissabte i diumenge. Arriba l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ràpidament, des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens aporten tres apunts d'agenda. El primer ens du cap a Llívia.
6: Doncs sí, tenim el concert de la soprano Andrea Mejías, la mezzosoprano Diana Martins, i que van acompanyades del pianista Isaac Creu Guillén. I això és a la cloenda del cicle d'estiu d'allà de Llívia, com per la localitat d'actuacions per als amants de l'òpera i el cant, com estàvem sentint. I això és avui divendres, a les 7 de la tarda, a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
2: Molt bé. Seguim endavant. I en aquest cas, em sembla que anem a Lleida...
6: Doncs sí, el Museu del Modern i Contemporani de la capital de Segrià sí. Celebra també la seva última data del cicle Les nits del Morera, que és tal com es diu al museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I d'això serà gràcies a una performance de CG, que també va estar a Tarragona a allà a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
2: A Casa Canal, sí, al Museu.
6: Correcte.
2: Al Museu d'Art Modern també de Tarragona.
6: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, ha passat pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
7: Adrecem el públic a generar amb aquest públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Molt, amb perfils molt, molt distints, de fet. Cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
6: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
2: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular, m'imagino, baixada de carretons a Tordera.
6: Sí, senyor. Tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció. I s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu. I l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros al primer premi i 50 euros pel segon.
2: Molt bé, tot molt popular.
6: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
2: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un xou participari, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu, 24 d'agost.
6: Sí, senyora.
2: Que ja no ho tenia marcat al calendari, Marco, que és una dels sants també que se celebren bé, com que acaba l'estiu. Tots els sants que acaben l'estiu són festa grossa.
6: Correctíssimament.
2: Sí, sí, sí. Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
6: Una abraçada, bon cada setmana.
2: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament, de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
8: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
2: Sí.
8: La Paula Cullell ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
2: Bé, perquè els ocells, també els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa i fan llàstima. Els coloms són també entrendrien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Us passeig igual, eh? Okay, tenim molts coloms a Tordera.
8: Una mica,
2: allà,
8: sí.
2: A Cardedeu, sí?
8: Sí, sí, també tenim molts coloms.
2: Vinga,
8: per aquí voltant. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
2: Uau!
8: Ja qui defensa doncs, tenir-les una mica obertes perquè hi passi l'aire, perquè es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
2: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyet, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat, no? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama, una mica.
8: I així és.
2: Tu tens una opinió, ja? Tens, Estela, una opinió?
8: Jo sóc de tancar finestres, crec.
2: Així en general, eh? Bueno, pensa
8: jo
2: tu
8: fins
2: que
8: la tarda, nit... Sí.
2: Pensa que tu no que d'aquí a dilluns encara tu pots pensar. Com podem participar, però ja?
8: Doncs podem participar per missatge d'Instagram a Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696 16 46 65.
2: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment que descanseu molt bé per Cardedeu. Estela, una abraçada forta.
8: Igualment. Bon cap de setmana.
2: Igualment. Com un volcà. I quan tot... I molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temps temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys és informació.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança. A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
9: Ràdio Arenys és informació.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar també els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, com són també al prelitoral, a la Catalunya central i finalment al nord-est del país. Els bombers han rebut fins les 7 del matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats en aquestes darreres hores, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses també han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ja ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb 2.697.000 persones, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola han augmentat també un 1,3%. Les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística mostren que aquest és el segon juliol consecutiu amb màxims històrics. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort a una professional del centre. Des de l'organització han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir aquest dijous al primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Els agents els han traslladat a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja retiraven les restes de les cabanes que s'havien construït durant les últimes 3 setmanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
12: Notícies en xarxa.
13: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
14: Banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
15: Molt bon dia a tothom que avui ha matinat per escoltar-nos en directe. Però també tingueu un bon dia si ens escolteu a través del podcast. Ja sabeu que trobareu la banda sonora de la nostra vida i, de fet, tots els altres programes de Ràdio Arenys a la web de la ràdio, radioarenys.cat. Avui sentireu l'Anna una mica rara i és que està molt constipada. Bon dia, Anna Cucurull.
16: Molt bon dia. Si avui no farem res de bo.
15: Sí que farem de bo, ja ho veureu. Bon dia, Joan Garcia.
16: Doncs avui encetem l'any 1964, any en què van passar moltes coses al món, a Catalunya i a Arenys, ja que el 5 de gener, només començar l'any, va morir el mestre Jacint Arxer Bussalleu, de qui l'enterrament va ser un veritable homenatge pòstum. Durant l'any 1964 es va començar a asfaltar la riera i amb això van desaparèixer les fogueres que durant anys van cremar a la llera de la riera per Sant Joan. I també en van desaparèixer les passeres.
15: Veurem de tot això què en traiem. I naturalment hi posarem la banda sonora. Començarem per escoltar a Sylvie Vartan en un tema de 1964, Si je chante. L'actriu i cantant francesa d'origen búlgar, una de les figures més populars del moviment ye-ye, l'any 1965 es va casar amb el també cantant Johnny Hallyday, de manera que es van convertir en la parella de moda francesa i protagonistes del paper cuixé.
14: La banda sonora de la nostra vida, any 1964.

0: banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Sílvia Bertran és una de les exponents, com ja hem dit, de la música iaié en un estil popular, principalment entre la joventut de França, Espanya, Itàlia i bona part d'Iberoamèrica a la dècada dels 60. Sol estar representat a Europa per noies joves amb un productor artístic a l'ombra i en cançons influïdes pel soul, el rhythm and blues i el pop. Va ser el primer moviment musical encapçalat majoritàriament per noies. I les joves de l'època ja van tenir amb qui emmirallar-se. Les cantants eren adolescents com elles i les lletres de les cançons tocaven els temes que a elles els interessava.
2: A Amèrica en són exponents les Ronettes o de Xirels, a França la mateixa Sylvie Vartan, Brigitte Bardot, Françoise Hardy o Franz Gall, de qui en Serge Gainsborough deia que era la Lolita francesa. A Itàlia, Rita Pavone o Mina, i a Espanya, Concha Velasco. Justament ara escoltarem la Rita Pavone en un tema que s'anomena Què m'importa del mundo, del que el 1964 va fer la versió en castellà.
3: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 5 de gener de 1964 va morir el mestre i cronista aranyenc Jacint Arxer i Bocelleu, com li deien el mestre Cinto. L'anomenaven el mestre d'ensenyança perquè tenia una escola a la part alta del Rial Sa Clavella on donava classes a nois i noies, tots barrejats, en dues classes. Utilitzava mètodes molt particulars, tenia els alumnes numerats i els cridava pel número que els corresponia. L'ensenyament el feia en llengua catalana sempre i donava classes nocturnes per gent que treballava durant el dia. També ensenyava el català als immigrants vinguts del sud d'Espanya i a llegir i escriure, ja que molts venien analfabets, i a escriure a màquina, que aleshores estava molt de moda.
2: Va donar classe fins a la dècada dels 50 i els seus exalumnes el recorden amb molt de respecte i molta admiració. Justament, respecte, així en majúscules, era el seu principi bàsic, però sobretot, sobretot, respecte a les dones. En Lluís Macià va anar a l'escola del senyor Cinto i recorda que els alumnes els preguntava de bon matí: «Has vist la Mare de Déu?». I quan l'alumne, tot estranyat, responia que no, li deia: «Ah, així no has vist la teva mare avui?». Tant era el respecte que s'havia de tenir a la pròpia mare i, per extensió, a totes les dones.
1: Però, a banda de mestre, també en va ser cronista, corresponsal d'una publicació científica que dirigia Josep Comas i Solà, que aleshores era el director de l'Observatori Fabra. Es veu que periòdicament li enviava dades que recollia a través d'un primitiu observatori que tenia instal·lat al terrat de casa seva, el mateix aparell que tenia en una de les classes per ensenyar als alumnes.
2: Mira, vet aquí, era el Toni Cintes dels anys 40 i 50. Va escriure poesies i obres teatrals per a infants, com per exemple L'avi de la muntanya, amb un repertori tan extens com criatures tenia a la seva escola. Com a cronista d'Arenys va deixar molta informació. Es pot dir que va ser un dels periodistes locals, sense ser periodista, amb una obra més extensa de la primera meitat del segle XX. No era un periodista, però escrivia les seves memòries, on hi quedaven reflectides totes les vivències i efemèrides d'Arenys de Mar. D'aquí que en qualsevol dels seus quasi 20 volums s'hi pot trobar tot el que es vivia en aquells moments, tant política com socialment.
1: Fou bibliotecari de l'Ateneu Aranyenc, de fet, el bibliotecari d'honor, on creia el llibre d'or, que feia signar a tothom. Com a dibuixant, s'encarregà dels exlibris de l'Ateneu, amb la llegenda de «No hay libro tan malo que no tenga algo bueno». I a instàncies d'aquesta entitat, fou condecorat amb la creu d'Isabel la Catòlica. Va morir a l'Asil Torrent el 5 de gener de 1964 i està enterrat al cementiri d'Arenys.
2: Doncs mira, jo no sé si té un carrer amb el seu nom, però en lloc de tants carrers amb noms de sants, n'hi podria haver un amb el seu nom, que bé que se'l mereix. Mira, des d'aquí, doncs, una crida a l'Ajuntament. Ajuntament, si no té carrer, ja saps, el proper carrer...
1: Pel
2: mestre Cinto.
1: Ja tenim dos vots.
3: Aquest humanet tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard.

0: Acabem de sentir L'home del carrer, d'en Quico Pi de la Serra, un dels històrics representants de la nova cançó, primer amb els 16 jutges, fent de guitarrista d'en Miquel Porter i Moix, i després com a part de la banda Els Quatre Gats. Per cert que el 1964 va obtenir el gran premi del disc espanyol amb aquesta cançó que acabem de sentir, una cançó que també van versionar Joan Manuel Serrat i en Jaume Sisa.
1: Qui sí que té un carrer és l'escriptor i historiador aranyenc especialitzat en la Renaixença catalana, és Josep Maria Miquel i Vergés, que va morir el mateix any que el senyor Cinto, que casualment va ser un dels seus mestres. Però, contràriament, el seu decés es va produir lluny d'Arenys, a l'exili, a Coyoacán, a Mèxic, el 1964.
0: De família benestant, estudiat, el com ja hem dit, amb el mestre Jacint Arxer i Bussalleu, i després a les escoles Pies d'Olot, on se li desvetllà la vocació literària que ja l'acompanyaria per sempre. Als 16 anys entrà a formar part de la Joventut Nacionalista i al cap de 3 anys passà a l'Acció Catalana, un grup una mica més radical. Després estudià Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar. En aquesta mateixa època va ser un dels fundadors del Club Natació Arenys, perquè era un gran nedador.
1: Com a escriptor va escriure poemes i obres de teatre, i avui en diríem que va ser un activista cultural perquè va col·laborar amb la revista Arenys i sa Comarca. Amb en Lluís Ferran de Pol va fundar la revista Oreig i a l'Ateneu va fer de secretari el Desenys Jocs Florals. Al jurat hi figuraven Joaquim Ruïra, Carles Riba, Lluís Bertran i mossèn Josep Palomer i Alzina.
0: Però va ser al començament de la Guerra Civil Espanyola que pels aranyencs va ser un heroi, perquè va intervenir, juntament amb l'abbé Dipó, capellà de Vila Betània, el 1936, per evitar que cremessin el retaule major de la parròquia de Santa Maria. En acabar la guerra, es va exiliar a Mèxic i mai no va deixar de celebrar les tradicions catalanes i aranyenques.
1: Va morir a Coyoacán el 1964 sense poder tornar a Arenys de Mar. El 1996 fou nomenat fill predilecte i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, a petició de Josep Momany i Vidal, recuperà dues obres inèdites, Giratomb de vida i Un deliri de mar. Com?

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1964.
1: La cançó que acabem d'escoltar és Chapel of Love, la capella de l'amor, que The Dixie Cups va popularitzar l'any 1964.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
3: L'element més destacat de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar i que justifica la seva declaració com a monument és el retaule major, obrat entre el 1706 i el 1711 per l'escultor biguetà Pau Costa, i que amb el retaule de Santa Maria de Cadaqués, obra del mateix Costa, i el del Miracle de Riner, és un dels retaules barrocs conservats més importants de Catalunya.
1: Està a tots els llibres de història de l'art.
3: Vam estar a punt de perdre'l els primers dies de la Guerra Espanyola, i una de les persones que ho va habitar va ser Josep Maria Miquel i Vergés, segons que ens explica el grup de búnquers d'Arenys, l'arqueòleg Ramon Bruguera i la historiadora Esther Castanyeda.
1: Els primers dies de la guerra eren d'incertesa, a l'aguai de veure si l'alçament havia triomfat o bé si l'exèrcit republicà l'havia esclafat. A Arenys l'Ajuntament era de la Lliga Catalana, però ben aviat es va crear un comitè revolucionari davant del qual hi havia el senyor Salvador Mola, de la CNT FAI, que es va fer amb el control de l'Ajuntament el dia 21 de juliol. A la mateixa tarda van arribar de Barcelona camions amb gent armada per tal de buscar feixistes i cremar béns eclesiàstics. I va començar la destrossa, la destrucció d'imatges i la crema de la Capella dels Dolors. Una infermera de Vila Betània va córrer a avisar a l'abbé Dipó, un capellà francès que residia a Vila Betània, fet que li va permetre moure's amb molta facilitat per Arenys en temps de guerra, perquè Vila Betània, en ser una congregació francesa, no podia ser envaïda.
3: Es va avisar també el senyor Mola que, amb matrallet en mà i amb l'excusa que allà manava ell, que el retaule era ple d'or i que ja pensaria com arrencar-lo. Els va dir que de moment no s'havia de tocar i van tancar l'església. En Josep Momany i en Daniel Fontrodona, portant aigua de Can Quintana, van aconseguir apagar el foc de la Capella dels Dolors. El primer dia havia passat.
1: Els propers dies va continuar l'espoli de béns, els objectes de valor, l'enderrocament de l'estàtua del bisbe català, obra de l'escultor modernista Josep Llimona, fins al dia 31 de juliol, que un grup de persones amb malls i cordes van començar la destrossa del retaule major. Només la intervenció de Josep Maria Miquel i Vergés va salvar el retaule major. Miquel va aconseguir un document del senyor Martí Vila, lloctinent de Mola, on s'ordenava no tocar aquella obra d'art tan valuosa fins a nova ordre. Ell i d'altres homes van tapar amb llençols l'estructura i així van parar el cop. De moment, perquè a l'agost va recomençar la destrossa del retaule, però va ser molt lenta, perquè algunes figures estaven molt i molt enganxades. Però tal com va començar, també va parar, probablement perquè els homes que van venir devien ser més útils a un altre lloc.
3: Si ho voleu saber amb més detall, busqueu el document del grup Búnquers d'Arenys anomenat Els retaules de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar i la Guerra Civil.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida. A Ràdio Arenys.
1: Hem escoltat el cantant Bobby Solo amb una Lágrima sul viso, cançó que va estrenar el 1964 en el Festival de San Remo amb una actuació doble amb Frankie Lane. La cançó va entrar a la final, però Bobby estava afectat per una laringitis i com que no va poder cantar en directe, ho va fer en playback. Mal fet, perquè el van desqualificar.
2: When you're with Mary Poppins, suddenly you're in places you've never dreamed of.
3: El 1964 es va estrenar als Estats Units la pel·lícula Mary Poppins, dirigida per Robert Stevenson, produïda per Walt Disney i protagonitzada per Julie Andrews, una mainadera màgica que visita una família disfuncional i Dick Van Dyke, a qui francament no sabia com definir, si més no company i còmplice de Mary Poppins.
1: La pel·lícula té diverses escenes que combinen imatges reals amb animació i es va estrenar amb gran èxit de públic i de crítica. De fet, és una de les millors pel·lícules Disney i va ser nominada a 13 premis Oscar. El 2006 va ser inclosa en el sisè lloc a la llista dels millors musicals del cinema nord-americà per l'American Film Institute. I el 2013, la pel·lícula va ser seleccionada per la seva preservació per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units com a cultural, històrica o estèticament significativa.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1964.
1: No cal presentació. Aquesta era Julie Andrews cantant la paraula més llarga que mai ha existit. I que veto aquí, ningú sap què vol dir exactament, llevat que et fa sentir bé. Qui va posar la seva veu en la versió espanyola va ser Maria Teresa Heras Garuz, saragossana, més coneguda com a Teresa Maria, de nom artístic. De fet, va interpretar totes les cançons dels musicals de Julie Andrews doblades al castellà. I també va doblar Audrey Hepburn a My Fair Lady.
2: Just l'any 1964, Teresa Maria havia de participar a Eurovisión representant a Espanya per decisió popular, amb un tema anomenat Caracola, però finalment Televisió Espanyola va decidir enviar-hi el grup italo-uruguaià Los TNT, amb la mateixa cançó. El festival de 1964 es va fer des de Dinamarca i el va guanyar Gigliola Cinquetti, de només 16 anys, amb el Non Noleta, una de les victòries més amples del certamen de tots els temps.
1: Però el festival no va ser plàcid per a Espanya i Portugal, perquè en finalitzar l'actuació de Suïssa, un home va pujar a l'escenari amb una pancarta en què es podia llegir «Boicot a Franco i Salazar». Ràpidament la càmera va dirigir el seu objectiu al tauler de votacions per evitar que aquesta imatge es veiés a tota Europa, i més tenint en compte que l'audiència televisiva va ser de 10 milions d'espectadors.
2: Des d'aleshores, els esdeveniments internacionals a Espanya van ser emesos amb uns segons de retard per evitar incidents similars. Per cert, Espanya va quedar última amb un punt i quatre països no van rebre cap punt, entre ells Portugal, que debutava al festival i es va convertir en el primer país a no rebre cap punt en el seu primer any.
1: Aquell any, qui representava el Regne Unit al Festival d'Eurovisió era Matt Monroe, a qui ara sentirem en el tema central de la banda sonora de la pel·lícula de James Bond, Des de Rússia amb amor.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: A Barcelona, el primer gran trofeu Jorba Preciados va tenir lloc el 27 de setembre del 1964 a l'avinguda del Portal de l'Àngel, en el marc de les Festes de la Mercè. Va ser el 12è concurs de castells de la història i la primera de les 3 edicions del gran trofeu Jorba Preciados, celebrades els anys 1964, 1965 i 1966. Fou un concurs de castell organitzat per la casa comercial Jorba Preciados, formada pels grans magatzems manresans Jorba i els madrilenys Galerías Preciados.
2: Hi van participar les 7 colles aleshores existents, que per ordre de classificació van ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Vella dels Xiquets de Tarragona, els Nens del Vendrell, els Castellers de Vilafranca, la Colla Nova dels Xiquets de Tarragona, els Minyons de l'Arbós i la Moixerra de Valls, actual Colla Jove Xiquets de Valls. La victòria fou per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que van descarregar el 5 de 7, el 2 de 7, que va ser el màxim castell assolit en aquell concurs, i el 3 de 7, a més de fer un intent de 4 de 8.

0: Hem sentit a Maria del Carme Girau i Alonso, una cantant i compositora valenciana que va formar part de la nova cançó fins que a finals dels anys 60 ho va deixar per continuar la seva carrera de farmacèutica. Es va integrar al grup Els 16 Jutges l'any 1964 mentre estudiava farmàcia a Barcelona, però va ser una veu efímera. Amb la separació dels 16 Jutges, l'any 69 va abandonar la cançó i es va deslligar definitivament dels altres components del grup, ja que es va traslladar a Madrid i a Vigo per motius professionals. L'any 2007 va rebre la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya com a membre dels 16 Jutges i el 2013 va ser reconeguda amb el Premi Ovidi Montlló a la Música en Valencià.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: El 12 de juny de 1964, el govern racista de Sud-àfrica va condemnar a cadena perpètua a Nelson Mandela, líder del Congrés Nacional Africà, i a altres 7 persones a la presó de la illa de Robben. Mandela havia estudiat dret i en l'exercici de la seva professió va ser arrestat diverses vegades per activitats sedicioses i com a part directiva del CNA va ser processat en el judici per traïció des de 1958 a 1961.
0: L'anomenat judici per traïció és el nom donat al procés judicial que va tenir lloc entre aquests anys, que ja hem dit, contra 156 persones, majoritàriament membres del Congrés Nacional Africà i del Partit Comunista Sud-africà. Van ser acusats d'alta traïció, de voler derrocar el govern a través de la violència per instaurar després un estat comunista, acusacions que podien ser castigades amb la pena de mort. Al cap de 3 anys de processos judicials, van anar alliberant 70 persones, i els últims acusats, entre els quals Mandela, no van ser absolts fins al 1961, perquè finalment la corona no va poder provar que s'hagués usat la violència per derrocar el govern.
2: El 1962 va tornar a ser arrestat i va tornar a ser acusat de conspiració per derrocar el govern. El van tornar a jutjar en l'anomenat procés de Rivonia, que es va desenvolupar entre el 1963 i 1964. En el qual 10 líders del Congrés Nacional Africà van ser jutjats per 221 actes de sabotatges dirigits a enderrocar el sistema vigent de disgregació racial i aquí sí, va ser condemnat a cadena perpètua.
0: Va estar empresonat durant 27 anys, primer a l'illa Robben i després a d'altres 2 presons, fins que va ser excarcerat el 1990, després d'intenses campanyes internacionals i enmig d'una convulsió social a Sud-àfrica. El 1994, finalment, es va abolir l'apartheid i es van establir eleccions generals que, per cert, van guanyar el Congrés Nacional Africà.

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1964.
1: Hem sentit a Bob Dylan, registrat en néixer com a Robert Allen Zimmerman, músic, compositor, cantant i poeta nord-americà, àmpliament considerat com una de les figures més prolífiques i influents en la música popular del segle XX i de començaments del segle XXI. Gran part del seu treball més cèlebre data de la dècada de 1960, en què es va donar a conèixer com a cantautor folk, amb composicions com Blowing in the Wind i amb un important contingut de protesta social. La cançó Mr. Tambourine Man, composta per Dylan el 1964, no va ser publicada fins al 1965 i qui la va popularitzar van ser The Byrds. El 27 de febrer de 1964, el govern italià va demanar ajuda per evitar la caiguda de la torre inclinada de Pisa, la torre campanar de la catedral de Pisa, municipi de la Toscana, i situada a la plaça del Duomo. La seva altura original és de 60 metres, tot i que actualment en medeix 56 metres 67 centímetres des de la base del costat més alt i 55 metres 86 centímetres des de la base al seu costat més baix. El seu pes s'estima de 14.500 tones i la seva inclinació és d'uns 4 graus. La torre va començar a inclinar-se durant la seva construcció a l'agost del 1173, pel fet que el terra era tou i no podia suportar adequadament el pes de l'estructura. La inclinació va empitjorar fins a la finalització de la construcció al segle XIV, fins que el 27 de febrer de 1964 el govern d'Itàlia va demanar ajuda per evitar-ne l'esfondrament. El 7 de gener de 1990 va ser tancada al públic com a mesura de seguretat després de 20 anys d'estudis d'estabilització.
2: Les campanes van ser retirades per alleujar el pes i els cables van ser cinglats al voltant del tercer nivell i ancorats a diversos centenars de metres. Els apartaments i les cases que es trobaven a la trajectòria d'una possible caiguda de la torre van ser desallotjats per seguretat. El mètode triat per evitar l'enfondrament de la torre va ser reduït lleugerament la seva inclinació fins a un angle més segur, retirant 38 metres cúbics de terra de sota l'extrem elevat.
1: La inclinació de la torre es va reduir en 45 centímetres, tornant a la seva posició de 1838. Després d'una dècada d'esforços de reconstrucció i estabilització, la torre es va reobrir al públic el 15 de desembre de 2001 i va ser declarada estable durant almenys 300 anys més.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Hem escoltat la cantant folk Joan Baez en el seu tercer àlbum d'estudi, publicat l'octubre de 1964, Fortune. A diferència dels seus treballs anteriors, aquest àlbum estava dividit entre cançons contemporànies i material de folk tradicional nord-americà i britànic.
2: El 1964 es va publicar Charlie i la fàbrica de xocolata, una novel·la infantil escrita per l'autor anglès Roald Dahl. Narra la història de Charlie Bucket, un nen envoltat de pobresa extrema, el destí del qual canvia el conèixer l'excèntric Willy Wonka, propietari de la fàbrica de xocolata propera a casa. Aquest llibre ha estat adaptat al cinema en tres ocasions.
1: Però el 1964 va ser l'any de creació d'una mítica tira còmica, Mafalda, creada per l'humorista gràfic Quino i publicada de 1964 a 1973. Està protagonitzada per una nena, mirall de la classe mitjana argentina i de la joventut progressista, que es mostra preocupada per la humanitat i la pau mundial i es rebel·la contra el món llegat pels seus grans. Mafalda és molt popular a Llatinoamèrica en general, així com en alguns països europeus, Espanya, Portugal, França, Grècia, Itàlia. Ha estat traduïda a més de 30 idiomes. Aquesta tira jo la vaig descobrir ja d'adolescent a casa d'uns tiets progres que tenia a Madrid i em va passar com els argentins. M'hi vaig veure totalment emmirallada. Fan declarada, aquest últim Sant Jordi em van regalar una edició de luxe de totes les tires de la Mafalda, i en català.
2: Jo també el tinc, aquest.
1: Ah!
2: I fa molts anys.
1: Molt bé.
3: La banda sonora de la nostra vida. El programa de Ràdio Arenys que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des del 1952 fins a l'actualitat.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
2: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
1: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
2: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
1: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
2: Reserves al 93 158 60 65.
1: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
2: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est de Catalunya. Els bombers han rebut fins a les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i blanques i també inundacions i acumulacions d'aigua. De fet, entre els incidents més destacats, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I també les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat, de fet, un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions fins que solucioni aquesta incidència. I pel que fa a la mobilitat en situació complicada, avui a les carreteres catalanes la C53... té un carril tallat a Tornabous en sentit Tàrrega per una avaria, mentre que la C-147 està completament tallada en tots dos sentits de la marxa a l'Alta Neu per una esllavissada amb els accessos als nuclis de població activats. També hi ha circulació intensa a la C-25, a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida amb un carril tallat i a Tarragona també la TP-725 està també tallada en tots dos sentits de la marxa a Villalonga del Camp per un accident. A Girona la C-66 també té retenció entre Banyoles i Porqueres per un altre accident on s'ha habilitat pas alternatiu. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb més de 2.600.000 persones, que suposen un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatges, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola també han augmentat un 1,3%. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a una agressió a una funcionària. Els fets van passar el diumenge, quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració pública no dona solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Molt bon dia a tots aquells que avui tenim la sort de comptar entre els nostres oients. Tant si heu tingut el valor de matinar, com si ens escolteu a través del podcast de la banda sonora de la nostra vida. El trobareu a la web de la ràdio, radioarenys.cat. Benvinguts a la segona part de Què va passar el 1964. Bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia a tothom.
5: Bon dia, Joan Garcia.
7: Bon dia a tothom.
6: Sí, volem saber què va passar a tot el món el mateix any que Arenys, Felipe Ferrer del Castillo va ser escollit secretari de la Federació Europea de Fabricants de Gènere de Punt. I el senyor Jordi Palomé i Pons va ser el president de la Federació de Tècnics de Teixits de Punt. El mateix any, el 1964, es va inaugurar també el pas subterrani dels carabiners al port i que passa per sota de la Nacional 2 i la Via del Tren. o en què la senyoreta Montserrat Guri va ser escollida com a pubilla.
5: I, per descomptat, tot això estarà farcit també de bona música, aquella que va ser èxit el 1964, com la música dels Beatles, per exemple, que en un cas únic va ocupar les 5 primeres posicions a les llistes dels Estats Units de senzills. I com que no hi ha millor opció que començar el matí sentint els Beatles, ara mateix escoltarem Twist and Shout.
4: La banda sonora de la nostra vida. Any 1964.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Avui començarem amb un decés, ja que el 5 de febrer de 1964 va morir Ramona Rovira Garriga, més coneguda en el món de l'espectacle com a Ramoncita Rovira, una artista de coplet al paral·lel, una de les primeres figures de la seva època.
2: La Ramona va anar a servir a Barcelona, com les seves germanes, i allà va conèixer el compositor i pianista Joan Viladomat, que li va donar classes de cant, i als 19 anys ja va debutar com a cupletista, sovint acompanyada del seu germà, que també havia estudiat cant. El 1922 va publicar el primer disc, que incluïa els èxits La muller d'en Manelic i La filla del pescador. I l'1 de febrer de 1924 va actuar per primer cop al Teatre Maravillas de Madrid amb el nom artístic de Ramoncita Rovira.
1: El 1922, Joan Viladomat va compondre un tango amb la lletra de Félix Garzo, anomenat Fumando Espero, que ella va enregistrar en un disc per primera vegada el 1924. Va ser escrita amb un rerefons de sàtira política i hi ha centenars de versions. Tot i que la més coneguda és la que Juan de Orduña, al film Último Cuplé, el 1957, va fer cantar a Sara Montiel.
2: Félix Garzo va compondre aquesta lletra per ser entonada per un cor de fumadores que ballaven Tango Apache en una revista que es va estrenar el 10 de desembre de 1923 al Teatre Victòria. La música, en principi, no va tenir cap èxit. Tanmateix, Ramoncita va cantar aquesta peça a l'Eden Concert i a poc la va anar imposant. Dos anys després, Pilar Arcos, una cantant cubano-estatunidenca d'origen espanyol, la cantaria a Nova York. L'èxit de la seva versió va fer que Fumando Espero arribés a Argentina, on la van popularitzar els enregistraments de Rosita Quiroga i Ignacio Corsini el 1927.
1: Finalment, Ramoncita es va casar amb Miquel Ferrer, que ja tenia dos fills, i des d'aleshores les seves actuacions van ser més escasses. A finals del 2014, la companyia Teatre de Butxaca i la productora musical La Gata Roja van muntar un espectacle musical, La maleta de la cupletista, que prenia com a referència la vida i obra de la cupletista de la Fuliola, tot i que la presentava amb llibertat creativa una falsa biografia de Ramoncita Rovira i Rossell Llurba.
3: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Qui hem sentit és la inconfusible Guillermina Mota, que va començar a gravar discos a Medixa el 1964 i aquest va ser el seu primer EP. Contenia les cançons Els Esnobs, La nit, L'eternitat i aquesta que hem sentit, Digueu-me per què.
2: El 16 d'abril de 1964, el govern britànic va sentenciar a 307 anys de presó a 12 homes que van ser els autors de l'assalt al tren postal de Glasgow, Londres, d'on van robar 2,6 milions de lliures esterlines a l'agost de 1963, i que avui equivaldrien a uns 40 milions de lliures. La major part dels diners robats no van ser recuperats. Mai es va trobar a tres dels lladres i dos dels condemnats a presó es van escapar.
1: L'esdeveniment va ser batejat per la premsa de l'època com el robatori del segle, degut a la seva meticulosa planificació i al màxim del botí. La idea del robatori la va tenir un lladregot sense massa importància, Bruce Reynolds, 3 anys abans, quan un company de reclusió li va parlar sobre el discret trasllat de diners que realitzava periòdicament la Royal Mail en trens secrets per la nit, procedent de la recaptació dels bancs entre la ciutat escocesa de Glasgow i la ciutat de Londres.
2: Després de seleccionar els seus socis, sobretot Ronnie Binks, van planejar meticulosament el robatori. El dimecres 7 d'agost de 1963 va sortir de Glasgow el tren especial de l'oficina postal, que constava de 12 vagons i transportava 72 treballadors del Correu Reial. El segon vagó contenia els enviaments certificats, dins dels quals, en gran part, hi envien diners en efectiu. Generalment, l'import total d'aquests paquets hauria estat al voltant de les 300.000 lliures. Però pel fet que havia estat un cap de setmana festiu a Escòcia, el total de diners que transportava el comboi aquella nit pujava a 2,6 milions de lliures esterlines. Que triessin aquest tren no va ser casualitat. Després es va saber que tenien dins un confident, de qui mai se'n va descobrir la identitat.
1: A 2:15 de la matinada, el maquinista va aturar el tren davant d'un semàfor en vermell que prèviament la banda havia manipulat. L'ajudant del conductor va baixar les hores del tren i es va dirigir al telèfon del pal per comunicar-se amb l'estació més propera. Però els cables havien estat tallats. Va ser en aquell moment quan es van veure envoltats pels assaltants. A partir d'aquest moment, els fets van passar de manera ràpida i precisa. Van lligar de mans l'ajudant, van irrompre a la locomotora, on el maquinista va oferir resistència i va ser colpejat al cap, aquest va ser l'únic acte violent de l'assalt, van desengaixar el vagó de correus i van obligar el maquinista a conduir el tren fins a un pont proper, sota el qual esperava un camió amb la resta de la banda. Doncs res, en tot just uns minuts van carregar el vehicle 118 dels 126 sacs de diners que transportava el comboi i van fugir sense que el seu personal de correus s'adonés del que acabava de succeir. La policia va arribar al lloc dels fets 45 minuts més tard, però Scotland Yard va muntar un operatiu extraordinari, fruit del qual van identificar i aturar gairebé tots els membres del grup. El judici va començar el 20 de gener de 1964 i

0: Hem sentit el cantant Chuck Berry en aquest tema anomenat You'll Never Can Tell, i que el director Quentin Tarantino va fer servir per a la banda sonora de la seva pel·lícula Pulp Fiction. El famós ball d'en John Travolta i la Uma Thurman la van tornar a posar de moda.
1: El 20 de novembre de 1964, a l'Ateneu Aranyenc es van presentar les pel·lícules amateurs Setmana Santa en Arenys de Mar i Arenys de Mar en Festes. Aquesta última guardonada amb el primer premi del concurs sobre temes del Maresme, celebrat a la ciutat de Mataró. Per cert, que en Lluís Momany va guanyar el concurs fotogràfic que va fer l'Ateneu aquell any.
0: El 1964, el filòsof, escriptor, novel·lista, dramaturg, activista polític i militant i crític literari francès Jean-Paul Charles Aimar Sartre Schweitzer, conegut comúment com Jean-Paul Sartre, va ser el desè escriptor francès guardonat com a Premi Nobel de Literatura. Però ho va rebutjar, explicant en una carta a l'Acadèmia Sueca que ell tenia per norma rebutjar tot reconeixement o distinció i que els llaços entre l'home i la cultura s'havien de desenvolupar directament, sense passar per les institucions establertes del sistema. Hello.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1964.
1: L'any 1964 es va publicar The Sounds of Silence, els sons del silenci, del duet Simon & Garfunkel. Va ser escrita per Paul Simon després de l'assassinat de John Kennedy l'any anterior, com un intent d'expressar el sentiment popular després del que molts americans van viure com una tragèdia. Per cert, que també forma part de la banda sonora de la pel·lícula El graduado, de 1968, tot i que la peça central i la que seria més famosa fos Mrs. Robinson.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
3: El 20 de novembre de 1964, a Barcelona es van crear les Comissions Obreres de Catalunya, o la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, una organització sindical catalana confederada amb la Confederació Sindical de les Comissions Obreres d'Espanya. Es va constituir a l'Església de Sant Medir de la Labordeta, en una assemblea en què van participar uns 300 treballadors de diversos sectors productius. Pocs mesos després, al febrer de 1965, concentrava a la plaça Antonio López de Barcelona unes 15.000 persones que es van manifestar per la Via Laietana. Aquesta era la primera manifestació massiva que es produïa des de l'any 1951, quan va tenir lloc la històrica protesta contra la pujada de tarifes dels tramvies de Barcelona.
1: L'any 1967, el Tribunal Suprem va declarar il·legals les Comissions Obreres perquè es considerava una organització filial al Partit Comunista d'Espanya. Al principi dels anys 70, l'activitat de Comissions Obreres va créixer de forma important. L'organització va participar de manera intensa en les protestes contra el procés de Burgos, contra activistes d'ETA, en la Constitució de l'Assemblea de Catalunya i en la celebració del 1 de maig de l'any 1973 a Sant Cugat.
3: La dictadura de Franco va trobar una forta resposta solidària sense precedents en la història del moviment obrer. Els conflictes laborals se succeïen a les grans empreses com Motor Ibèrica, Félix Minibat, Cipalsa, Roca i la Tèrmica del Besòs, on va perdre la vida l'obrer Manuel Fernández Márquez, i a SEAT, on una càrrega policial va posar fi a la vida del treballador Antonio Ruiz Villalba.
1: A la primavera de l'any 1977, dos anys després de la mort d'en Franco, es va legalitzar Comissions Obreres, que va passar de ser un moviment sociopolític a ser un sindicat amb acció defensiva. L'adaptació al nou context social i polític no va ser gens fàcil, però el decisiu paper jugat per Comissions Obreres en les lluites socials de Catalunya durant més de 12 anys li van permetre de convertir-se en la primera força sindical.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida. A Ràdio Arenys.
1: Doncs aquests que sentíem eren els Brincos, un grup espanyol que es va fundar el 1964. L'integraven Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo i Antonio Morales, júnior, el que seria marit després de la Rocío Dúrcal. Per cert, que Pardo i Morales se'n separarien 2 anys més tard per formar el duet Juan y Junior. Los Brincos van néixer a instàncies de la discogràfica espanyola Zafir per tractar de repetir a Espanya l'èxit de les bandes de beat britànic, però adaptat a la personalitat espanyola. De 1964 és la cançó que hem sentit, Flamenco.
2: El dia 9 de gener a Panamà és la festa nacional. Es celebra el Dia dels Màrtirs, un dia de dol que commemora el moviment popular ocorregut el dijous 9 de gener de 1964, en què van morir 22 manifestants, entre ells el seu líder Ascanio Arosemena. L'objectiu del moviment popular era tornar a reclamar la bandera panamenya al territori conegut com a zona del canal.
3: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música. Ràdio Arenys.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1964.
1: Los Tres Sudamericanos és el que hem estat sentint. Un trio paraguaià que va començar la seva activitat el 1959. El nom dels Tres Sudamericanos el van adoptar quan van ser convocats per Colòmbia a Argentina per gravar a Buenos Aires un àlbum, que va tenir èxit a Argentina, tot i que no van queixar gaire al Paraguai. Van decidir fer la seva carrera a Argentina, però abans de viatjar, Alma i Johnny, dos dels integrants del grup, van haver de contraure matrimoni perquè ella només tenia 15 anys. A principis de la dècada dels 60 van viatjar a Espanya, on s'instal·larien en 1965 i on adquiririen una enorme popularitat. Del 1964 és el primer EP que graven per la Belter, on a banda del tema que hem escoltat, Cartagenera, també hi ha Guantanamera, Gibraltareña i Pulpa de Tamarindo.
2: El 26 d'abril de 1964, a la Biblioteca Pare Fidel Fita, que en aquell temps era a l'edifici de l'Ajuntament, l'escriptor Pere Calders, Premi de Novel·la Sant Jordi 1963, donà una conferència sobre el tema Aspectes humans i literaris de Josep Carner. Al final hi va haver col·loqui sobre L'ombra de l'Atzavara, la seva última novel·la i guanyadora del Premi Sant Jordi 1963. Pere Calders i Fèlix Cucurull tenien una bona amistat, tant literària com personal.
1: Pere Calders va ser un escriptor, periodista i dibuixant català, conegut sobretot per la seva faceta de contista. Al llarg de la seva vida va rebre, entre d'altres guardons, la Creu de Sant Jordi de 1982 i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de 1986. A més de contes, Calders també va escriure diverses novel·les i articles periodístics en algunes de les publicacions més importants de Catalunya. Els seus escrits destacaven per ser irònics i de vegades fantasiosos. Com a dibuixant va arribar a dirigir L'Esquella de la Torratxa, juntament amb el seu amic Tisner. Després de la Guerra Civil Espanyola, on Calders va combatre pel bàndol republicà, es va exiliar a Mèxic i hi va viure 23 anys. Amb els contes escrits durant els seus primers anys d'exili, va confeccionar un recull anomenat Cròniques de la Veritat Oculta, el seu llibre més conegut, amb el qual va guanyar el Premi Víctor Català de 1954.
2: Però Pere Calders mai es va integrar del tot a Mèxic i sempre pensava tornar a Catalunya. A més, creia que quan algun fill d'exiliat tenia més de 15 anys, s'estimava més viure allà on havia nascut que no pas a la terra dels seus pares. Per això, el 1962, l'any que el seu fill Raimon va fer 15 anys, va decidir tornar a Barcelona abans que els seus fills ja no hi volguessin anar. El 1963, gràcies al fet que la seva antiga empresa, Utea, havia comprat l'editorial Montaner i Simó, el va nomenar gerent de producció. Aquell mateix any va presentar l'última novel·la que havia escrit, L'ombra de l'Atzavara, el Premi de Sant Jordi de 1963. Premi que va acabar guanyant i que estava dotat de 150.000 pessetes.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Downtown és una cançó composta per Tony Hatch, gravada i publicada per la cantant britànica Petula Clark el 1964, que la va convertir en un èxit internacional. Tony Hatch va compondre la cançó durant la primera visita que va fer a Nova York, allotjat en un hotel del centre de la ciutat, és a dir, Downtown. Es va inspirar en l'atmosfera que emanava dels carrers de la ciutat. Durant aquesta estada en va compondre diversos de temes que va presentar Petula Clark. Va ser llançat com a senzill el novembre de 1964 i va tenir tant d'èxit que va ser disc d'or al Regne Unit i als Estats Units.
2: L'1 de maig de 1964, John George Kemeny i Thomas Eugene Kurth dissenyen el primer programa escrit en el llenguatge de programació bàsic, és a dir, codi d'instrucció simbòlica de tot propòsit per principiants. Una família de llenguatges de programació d'alt nivell, fàcil d'aprendre i que acabaria finalment en molts ordinadors i consoles de joc.
1: El BASIC original, el Dartmouth BASIC, va ser dissenyat com un mitjà per facilitar la programació en ordinadors a estudiants i professors que no fossin de ciències. En aquella època, gairebé tot l'ús d'ordinadors requeria codificar programari fet a mida, de manera que quedava restringit a persones amb formació com científics i matemàtics. BASIC va ser originalment desenvolupat com una eina d'ensenyament.

0: Ràdio d'Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio d'Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Nathalie és una cançó de 1964 del gènere chanson francès. La lletra és del lletrista Pierre Delanoë, però la canta i la interpreta Gilbert Bécaud. Pierre Delanoë va explicar que li va costar tot un any convèncer a Gilbert Bécaud perquè interpretés Nathalie. Al principi la cançó es deia Natasha. El tema és sobre un amor impossible a l'època de la Unió Soviètica en plena Guerra Freda i fa referència a un turista francès que visita Moscou durant l'hivern, recorre la plaça Roja i la tomba de Lenin acompanyant una guia russa de nom Nathalie. Després l'home torna a París on espera algun dia ser guia de Nathalie. Cal destacar que la cançó esmenta una cafeteria de nom Cafè Pushkin que en realitat no existia el 1964, però el 1999 se'n va fundar una amb la presència de Gilbert Bécaud.
2: Quin detall!
1: Eh que sí!
3: Radio Barcelona lanza para usted un nuevo programa.
4: Ritmo matinal.
3: Recuerde, señora, recuérdelo usted. Radio Scoop, Radio Scoop, llega Radio Scoop. Radio Scoop, amigos, es actualidad.

0: ahora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radio Scott, Radio Scott.
1: Les cròniques diuen que el programa de Ràdio Barcelona, Radioscop, va començar les seves emissions el 1964 i que el presentador i principal impulsor va ser Salvador Escamilla i Gómez, radiofonista, actor de teatre i cantant. Va ser un dels impulsors de la nova cançó que va contribuir decisivament a difondre des del seu programa. Sense la seva tossuderia, segurament la història i l'èxit no haurien sigut els mateixos. El programa, en teoria, s'havia de fer en castellà, però com qui no volia, l'anava fent en català. Evidentment, això li portava problemes amb la censura, però ell se'n sortia dient «Es que se me ha escapado».
2: De fet, el programa ja va néixer amb la intenció d'impulsar la nova cançó. I qui va debutar al programa, tot i que no gravaria el seu primer EP fins al 1965, va ser en Joan Manuel Serrat, que aleshores cantava en català. L'Escamilla, com a cantant, va començar la seva carrera en castellà a finals dels anys 50, però de seguida es va passar al català, llengua que faria servir fins que va deixar el món de la cançó cap a la darreria dels anys 60.
1: Després va passar de Ràdio Barcelona a Ràdio Miramar, on continuava fent el seu programa Radioscop. Durant la resta de la seva vida professional va passar per ràdios d'àmbit català com Ràdio Avui, Ràdio Associació de Catalunya, Catalunya Ràdio i d'àmbit local com Ràdio Rubí, Cardedeu Televisió, que la va crear el 1980 i que va ser la primera televisió local de tot l'estat espanyol. I finalment a Ràdio Orenys, on feia el programa dels diumenges al matí.
2: El 1968 guanyà el Premi Ondas. El 1994 rebé el Premi Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el 2002, on li feu un homenatge al Palau de la Música Catalana per la seva trajectòria. Ara sentirem a Salvador Escamilla en un EP publicat el 1963 en què cantava en català quatre de les cançons del musical West Side Story, Tonight, aquesta

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1964.
1: El 15 de febrer de 1964 es va estrenar a Barcelona l'obra teatral Maria Rosa, d'Àngel Guimerà, el dramaturg català més important de la seva generació, interpretada en català per la companyia de Núria Espert. Maria Rosa és un drama social i amorós en tres actes i està inspirada en una història real que va succeir a la localitat catalana de Solivella, a Tarragona. Descriu les intrigues, les tràgiques passions amoroses i les pulsions sexuals reprimides, el triangle que forma Maria Rosa, Andreu i Marçal, tres peons errants que es coneixen a la feina de construcció d'una carretera. Maria Rosa es casarà amb l'Andreu, veurà com el seu marit és acusat de la mort del capatàs i enviat a una presó a Ceuta, on morirà. Més endavant, Marçal, el culpable real de l'assassinat, aconsegueix casar-se amb la vídua, desig que tenia des de que es van conèixer. Quan Maria Rosa coneix la veritat, es produeix el desenllaç fatal.
2: A Arenys, aquest mateix any, el grup artístic Carla Xena, de Teatre Amateur, el 22 de març va presentar la rondalla original de Josep Maria Folch i Torres, Una vegada era un pastor. El director d'aquell moment era l'Ernest Maiola. La direcció escènica anava a càrrec del senyor Aymeric i del senyor Antoni Doi.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Maria Cinta Rosselló i Labatut va ser la nena prodigi de la Nova Cançó. L'any 1964, amb 12 anys, ja havia enregistrat un disc. Va debutar a l'Ametlla del Vallès compartint escenari amb en Raimon. Van registrar 7 discos en català i 2 en francès, alguns amb la companyia de Salvador Escamilla, Josep Maria Espinàs i els mallorquins Queta i Teo. També va fer una pel·lícula, Elisabet, el 1968, i moltes actuacions abans de deixar els escenaris als 16 anys.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Hem escoltat Bobby Vinton en un tema molt popular i celebrat, Mr. Lonely. I amb això arribem al final de les nostres històries d'avui. La setmana que ve tornarem amb més coses per explicar.
1: I li posarem la banda sonora. La setmana que ve encetarem 1965, l'any que expulsen l'abat d'Escarrer i s'ha d'anar a exiliar a Milà, o que els Beatles venen a Barcelona a actuar. I l'any, encara anys, per problemes d'espai, els hermanos només van admetre un nombre puntual de nens i que l'any següent no n'admetrien cap més. Ens veiem i ens escoltem la setmana que ve. Que passeu un molt bon diumenge.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Bon dia, som la una, ja estem a divendres 21 d'agost, comencem aquest informatiu migdia i avui destacarem que el Parc de Bombers Voluntaris d'Arenys ha passat un estiu de molta feina i amb escassetat d'efectius. Ernest Arranz, bon dia.
2: Bon dia. Tot i això, el seu cap afirma que han pogut trampejar la temporada, atendre les urgències que hi ha hagut, els focs forestals de la zona i intervenir en grans incendis a altres indrets del país.
1: I el Parc de Bombers de Mataró denuncia els incompliments dels acords laborals per part del Departament d'Interior.
2: Alerten que molts dels parcs estan treballant sota mínims després que hagin decidit deixar de fer hores extra com a mesura de pressió.
1: També comentarem que el Cicle de la Natura torna amb una xerrada divulgativa sobre la flora invasora i la preservació de plantes autòctones.
2: Anirà a càrrec del tècnic del Life Med Cliffs, Edgar Mestre, que explicarà avui el projecte a la Biblioteca a partir de les 7 de la tarda.
1: I demà el Quartet Sancho actua al Festival de Música a la Gruta de Lourdes.
2: El grup arenyenc torna a casa per presentar 4 obres i donar a conèixer el repertori per a quartet de violins.
1: I aquest diumenge a les 7 del vespre torna al Festival de Crits a la Riera.
2: Una iniciativa d'Albert Estengra que mesura els crits més forts i dona premis als millors cridaners.
1: I en esports, el Club Voguei Platja Arenys organitza un torneig 2x2 per acabar la temporada d'estiu aquest cap de setmana i celebrar els bons resultats aconseguits en diferents competicions.
0: L'informatiu migdia.
1: Doncs comencem, ho dèiem en titulars, el Parc de Bombers Voluntaris d'aquí d'Arenys ha passat un estiu de molta feina, però amb escassetat d'efectius. Tot i això, el seu cap, el cap del Parc de Bombers, afirma que han pogut anar trampejant la temporada, han pogut atendre les urgències que hi ha hagut, també els focs forestals de la zona i intervenir en grans incendis a altres indrets del país.
2: L'estiu no ha estat especialment complicat ni ha portat situacions de gravetat a la vila ni a la comarca, però sí que ha estat intens i amb molta feina. Ara els bombers esperen deixar enrere la gran calorada i el risc d'incendis per atendre una altra situació crítica, la dels aiguats que poden caure sobtadament i provocar inundacions i rierades. El cap dels bombers d'Arenys, Ferran Puigvert, ha afirmat que l'estiu han pogut anar fent amb el personal que tenen i els vehicles cedits des de la regió d'emergències metropolitana nord, on pertany el Parc Arenyenc.
3: Hem anat a tots aquests focs grans que hi ha hagut. Hem pogut cobrir la zona d'aquí, de la nostra zona. Hem tingut guàrdies de reforç durant tot l'estiu, doncs hem pogut anar treballant bastant. Que falta personal, sí. Que falten vehicles, també. Sí, sí. És una situació que, bueno, que a nivell de funcionaris es nota molt. Els funcionaris es queixen per això. Falta molt de personal i els falten mitjans, també.
2: Ara ho deia Ferran Puigvert, que els cossos de bombers funcionaris de la Generalitat reivindiquen la manca d'efectius i també d'equipaments. I són unes reivindicacions molt similars a les que van fer els bombers voluntaris. Es queixen de falta de personal i de recursos materials.
3: Com a mínim 10 bombers, com a mínim. Perquè estem amb una plantilla molt envellida, que tenim una mitjana de 47 anys. Som voluntaris. No deixa de ser que som voluntaris i, clar, les prioritats a mesura que et fas gran també canvien. Hi ha gent que és pare de família, que ha tingut molts problemes per poder assistir al parc. Tot això no ajuda en el parc del voluntari. Per tant, nosaltres necessitaríem... Fa 10 anys ens ha entrat només un bomber voluntari, que ens ha entrat ara aquest any. Portàvem 10 anys sense cap entrada, sense cap bomber nou.
2: La incorporació de nous efectius voluntaris, diu Puigvert, hauria de ser amb persones d'Arenys o Rodalies, ja que això facilita actuacions ràpides a la nostra vila. Tot i això, admet que aquestes noves incorporacions no podrien ser immediates, ja que per poder ser bomber cal una formació de 2 anys.
3: Gent del poble n'hi ha poca, que és la gent que més necessitem a les sortides del dia a dia. O sigui, hauria d'haver-hi gent personal d'aquí, d'Arenys o d'Arenys amunt, que fos la redirecció molt ràpid per poder sortir ràpid, i aquesta gent no la tenim. Llavors hem de fer les 1001 per poder sortir, per poder fer les sortides del dia a dia, perquè hi ha les sortides de quan hi ha un foc de llarga durada i tot això, doncs les hem cobrint bé, però les sortides, per exemple, un foc de vivent de Quireix que s'ha de cobrir superràpid, doncs tot això ens costa una mica més. I tot per falta de personal.
2: Ferran Puigvert ha remarcat que la Generalitat de Catalunya ha anunciat que a finals d'any es renovaran els EPIs, els equips de protecció en incendis, habitatges i empreses, ja que els actuals estan envellits i sense manteniment. La previsió de la Generalitat també és incorporar entre finals de 2027 i principis de 2028 un total de 152 vehicles d'aigua nous per repartir-los als parcs de bombers voluntaris de Catalunya.
1: I en aquest cas el Parc de Bombers de Mataró, que també actua a Arenys de Mar quan hi ha alguna emergència o algun cas quan és necessari, denuncien els incompliments dels acords laborals per part del Departament d'Interior. Alerten que molts dels parcs estan treballant sota mínims després que hagin decidit deixar de fer hores extra com una mesura de pressió. Tot plegat és una crònica de la nostra companya Gemma Roig.
4: El representant sindical de la CGT del Parc de Bombers de Mataró, Albert Motós, assegura que aquestes accions arriben després de diversos incompliments dels acords vigents signats pel període 2023-2026. Entre les reivindicacions i aspectes com la prevenció de riscos laborals, la substitució dels equips de protecció o el reconeixement de les semiespecialitats.
5: Demanem una integració a la PRL per tema de la gestió dels tòxics, demanem una descontaminació real in situ. També demanem uns EPIs de substitució per no treballar amb els EPIs contaminats. Un reconeixement de semiespecialitats demanàvem. Sobretot, bueno, es demanava el risc químic, el rescat aquàtic. Una altra reclamació, bueno, dels incompliments era la mobilitat intraadministrativa amb bombers de Barcelona. També el reconeixement del grup B.
4: La retirada d'aquestes hores extraordinàries, que segons els bombers s'utilitzaven de manera habitual per cobrir les mancances estructurals de personal, té conseqüències directes sobre el funcionament dels parcs. El de Mataró, el mínim de guàrdia està fixat en 8 efectius, però aquest estiu s'hi està treballant per sota d'aquesta xifra.
5: Aquest és el mínim de guàrdia, no vol dir que puguem ser més, però sí que és cert que la gran majoria de dies tots els parcs de bombers de Catalunya treballem amb mínims. Nosaltres busquem equiparar-nos una mica amb bombers de Barcelona, llavors una mica fem la suma perquè el nostre gran problema és la cobertura de territori. No podem tenir tampoc un parc molt gran a cada municipi.
4: El parc de Mataró dona cobertura a uns 285.000 habitants de 15 municipis, entre ells Arenys de Mar. Els bombers mantenen, però, que continuen garantint la resposta davant de grans emergències. El pròxim 18 de setembre hi ha prevista una reunió per començar a negociar els nous acords laborals del període 2027-2030 i el mateix dia els bombers han convocat una manifestació. El col·lectiu reclama que abans d'abordar els nous acords es compleixen els compromisos pendents del període actual.
1: Seguim a l'informatiu, ens ocupem d'altres qüestions. El cicle de Natura torna amb una xerrada divulgativa sobre la flora invasora i la preservació de les plantes autòctones. Anirà a càrrec del tècnic de Life Medcliffe, Edgar Mestre, que explicarà avui el projecte a la Biblioplatja a partir de les 7 de la tarda.
2: La participació ciutadana serà un dels eixos de la xerrada. El projecte Life Medcliffe anima la població a registrar i fotografiar plantes invasores per crear una base de dades que permeti conèixer la distribució i elaborar mapes de risc sobre la seva possible expansió. La iniciativa també treballa amb ajuntaments, viveristes i centres de jardineria per promoure bones pràctiques i fomentar l'ús d'espècies autòctones o d'altres que no comportin risc d'invasió. En dona més detalls el tècnic de Life Medcliffe, Edgar Mestre.
6: Se centrarà sobretot a xerrada en explicar el projecte i en aquestes dues parts. La part dels voluntaris, la tasca de recollir dades, de fer observacions, de participar, perquè també fem actes participatius en els quals arrenquem plantes invasores, i la del codi de conducta i de que el fet de que nosaltres doncs, tinguem municipis adherits i centres adherits fa que la ciutadania, en el cas de veure plantes invasores en llocs públics o centres de jardineria, puguin buscar per internet si aquests centres estan adherits i, per tant, doncs, si li salten les alarmes, a dir, ei, ostres, això no està bé.
2: Pel que fa a Arenys de Mar, Mestre afirma que no pot concretar encara quines espècies invasores s'hi poden trobar, però assenyala algunes de les més habituals a les zones costaneres. Entre aquestes hi ha les espècies de les famílies de les aisoàcies, com l'ungla de gat, que poden presentar flors grogues, blanques o roses, i també destaca les figures de les figueres de moro, uns cactus americans situats en les zones rurals i cases antigues. El tècnic remarca que la ciutadania també pot contribuir, sense saber-ho, a la dispersió d'aquestes espècies. Endur-se una planta a casa o conservar-la en un jardí pot ajudar-ne a l'expansió si es tracta d'una espècie invasora. Segons Mestre, els principals focus de dispersió acostumen a ser les cases situades a primera línia de mar i els jardins més que no pas les mateixes platges. La xerrada també servirà per donar eines a la població per identificar aquestes plantes i actuar davant la seva presència. El projecte treballa en un catàleg d'alternatives a les espècies invasores i aposta sobretot per fomentar l'ús de flora autòctona. Una manera, segons l'especialista, de protegir els ecosistemes i preservar la identitat pròpia del territori.
7: Ràdio Arenys, notícies.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim i ens ocupem de plana cultural. El Quartet Sancho s'estrena com a grup al Festival de Música La Gruta. El grup aranyenc torna a casa per presentar quatre obres i donar a conèixer el repertori per a quartet de violins. El concert serà demà a La Gruta de Lourdes a partir de les 10 de la nit.
2: El Quartet Sancho, format pels cosins Oriol i Mar de Antonio i Lluc i Eloi Montmany, torna a casa amb un repertori variat per a quartet de violins, en la seva estrena oficial com a grup. És el primer cop que tocaran junts en un concert oficial, després d'haver fet espectacles per Nadal o festes a casa amb família. Iniciaran el concert amb una obra barroca de Telemann, un dels primers quartets del compositor que planteja una conversa entre les quatre veus sense un solista fix. Seguidament interpretaran l'Opus 42 de Jacob Dond, una obra més virtuosa i romàntica, i per tancar el repertori oferiran un quartet de Gracina Bacevich i un tema amb variacions de Charles Dancla. Així ho explica l'integrant del quartet, Lluc Montmany.
11: Seguirem amb un quartet compositora polonesa, Gracina Bacevich. Aquest quartet ja és més proper a nosaltres, va ser escrit el 1949, i el seu llenguatge és una mica més modern i contrasta amb la resta del repertori, però el llenguatge no és una barrera en aquest cas, perquè l'energia, el ritme i el lirisme i tota l'escriptura imaginativa que proposa aquesta compositora són realment molt interessants de sentir com a públic. I tancarem el concert amb un tema amb variacions escrit per Charles Dancla, que tothom podrà conèixer perquè és escrit sobre la cançó popular de Cada dia al dematí. Podran sentir-se identificats.
2: Montmany remarca la dificultat que suposa trobar el rol de cadascú i fer destacar diferents registres i colors amb quatre instruments que són iguals. El violinista assenyala que probablement serà el primer concert de quartet de violins que escolti bona part del públic i es mostra molt agraït a l'Escola de Música del municipi on es va formar. Serà el penúltim concert del Festival Música La Gruta, que se celebra cada dissabte a les 10 de la nit a La Gruta de Lourdes. El preu de l'entrada és de 6 euros de forma anticipada i de 8 euros a la taquilla fins una hora abans del concert.
7: L'informatiu migdia.
1: I aquest diumenge, a les 7 del vespre, torna el concurs de crits a la Riera, una iniciativa d'Albert Estengre que mesura els crits més forts i dona premis als millors cridaners.
2: Es va originar fa més d'una dècada enrere, arran del festival Arenys de Contes, a partir d'una narració de Joan Amades i Salvador Espriu, comentant els anuncis que es feien amb veu forta pel carrer per part de gent que venia al pa, el cadiraire que arreglava cadires de boga o qui comprava peix de conill.
12: Hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar, claro, varen fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé.
2: Els crits es mesuren amb un sonòmetre cedit per la policia local. Els crits més forts tenen premis relacionats amb la Vila d'Arenys de Mar i les seves festes i tradicions.
1: I abans de passar als esports, fem un repàs a la resta d'actes del cap de setmana en format breu. Primer, dir que s'ha traslladat al Teatre Principal al Festival de Jazz d'avui, de Louis Messenger, que serà a les 10 de la nit per la pluja. I, per altra banda, aquest dissabte es fa una nova campanya de donació de sang.
2: Després de la visita del passat dimecres, demà al matí la unitat mòbil torna a instal·lar-se al Calissai entre les 10 i les 2 del migdia.
1: I, d'altra banda, també aquest dissabte hi haurà una nova visita guiada al retaule barroc de la parròquia d'Arenys de Mar.
2: Anirà a càrrec dels Amics de Retaula a partir de les 11 del matí.
1: I per últim, diumenge, de 7:45 a les 11 de la nit, es fa un vespreig de salsa i batxat al Xifré.
2: L'entrada és gratuïta a càrrec d'Arlet i Mònica com a instructores de la sessió, amenitzada per DJ Romeo i animació del grup artístic Carnavaleres.
13: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: I en esports avui parlem de Voga i Platja, perquè el Club Voga i Platja d'Arenys organitza un torneig 2x2 per acabar la temporada d'estiu i celebrar els bons resultats aconseguits en diferents competicions. El més recent, una desena posició al Campionat d'Espanya de l'equip infantil masculí.
2: Les inscripcions per aquest torneig ja estan tancades. La voluntat és oferir unes jornades lúdiques per tancar el curs i l'estiu, que els jugadors i jugadores s'ho passin bé practicant aquest esport. Ho destaca la coordinadora esportiva del club, Laura Buján.
13: A la platja de la Picòrdia fem un torneig de 2 dies, de 2x2, que es pot apuntar qui vulgui, i res, 2x2 masculí i femení el dissabte i 2x2 mixt el diumenge, per convidar tothom que vulgui, perquè els nens puguin tancar de la manera més divertida i fent club, i per veure'ns l'any vinent ja, o els que vulguin fer hivern, que segueixin amb l'hivern. Estem supercontents, vull dir, hem competit amb molts equips, hem tingut molts nens a casal, hem tingut molts adults competint.
2: Un dels èxits recents que es podrà celebrar aquest cap de setmana és el de l'equip infantil masculí del Club Voley Platja d'Arenys, que ha guanyat 2 dels 4 partits disputats a Lorca, la seu dels campionats d'Espanya. Han quedat desens.
13: Han fet top 10, o sigui que superbon resultat per ser el seu debut. A més, molts d'ells era la primera vegada que feien uns campionats i sobretot volíem que l'important fos l'experiència i al final ha vingut acompanyada de resultats, o sigui que perfecte. O sigui, nosaltres volíem que anessin allà, que ho visquessin, que poguessin competir contra altres equips, que veiessin més jugadors diferents dels que tenen aquí i al final ho han fet, han guanyat 2 partits i han perdut 2 partits, o sigui que està ideal.
2: Buján espera mantenir el volum d'inscrits durant la temporada d'hivern i arribar a un nou estiu en què es puguin mantenir o millorar els resultats aconseguits aquests anys.
14: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I ja anem pel temps amb el meteoròleg de la xarxa, Sergi Càrceles. Bon dia.
15: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna

0: I fins aquí aquest informatiu. Us hem acompanyat Marina Cabrera des del control de so i les veus de Gemma Roig, Ernest Arranz i jo mateix, Oriol Leo, per part nostra. Res més, ens retrobem dilluns. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada al carrer Riera Perafita, número 28. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui els carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Ansel Claver estan tallats fins a les 6 de la tarda. Tant a la platja del Cavalló com a de la Picòrdia, oneja la bandera groga. I avui la circulació de la R1 funciona amb demores de més de 40 minuts.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
3: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
6: Nom.
2: Coloma Seró.
6: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
6: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el Registre Civil de la Població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a Magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí i historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el PSUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que, d'amagat, pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els ells i les cases? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la Normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada. I vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma a fora i no sabien d'anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir, a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer, perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
1: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés, perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
6: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, a l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
6: Tenim en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període. Ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
1: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
6: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar, la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la Iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
1: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Seró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
1: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
7: Dejar las armas. El caudillo perdona y redime. seguir el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría del hogar y paz en el alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
4: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca. De fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
9: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
8: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
9: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
8: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
9: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
8: Daima, es tanqui papereria.
9: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
8: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
9: 93 792 53 44.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Treva a la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
1: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment, i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
1: Concentració aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
3: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
1: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
1: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
1: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
1: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
1: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
5: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
1: Al marge d'aquesta afectació de la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un velé enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
6: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfax i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mitja Horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous a la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània occidental. La situació es pot tornar a complicar dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
1: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Téllez.
7: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sol afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escorcells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
0: Notícies en xarxa.
1: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
1: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades, presumptament, al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
1: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
1: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
8: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no?, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
3: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
1: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
9: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. Al mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferits, 2 d'elles per arma de foc.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, al Tarragonès.
3: Els fets van tenir lloc ahir dijous, quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
1: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
10: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant el mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats ens explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
1: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del nou FM, que era l'Àries.
11: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per 3 delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
12: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Xeus Dona.
13: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
12: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
1: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
14: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
15: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
14: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
1: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes

0: targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can de Bànol.
1: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
0: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Lloses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
2: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
3: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
4: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
3: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
2: I és temps per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, que permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
5: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president de delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
6: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
5: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
2: Final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona, després de dues setmanes de cultura popular, donaran el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
7: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili. El nou Arcángel de Córdoba.

0: Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Moomin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
1: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
0: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel. 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
2: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit, després de començar amb victòria. Els blanquis blau s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
3: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
2: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès Joao Cancelo, que es mostra molt feliç.
4: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
2: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
5: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
13: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
12: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
14: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
15: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
16: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
15: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
16: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
15: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
16: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
15: Daima, es tanqui papereria.
16: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
15: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
16: 93 792 53 44.
17: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
5: Dia, són 2:45.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
19: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Obregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
5: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit, Irene Sagalés.
20: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
5: Ho hem sabut aquest matí, una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
20: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
5: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
20: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
5: En cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
20: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
5: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
2: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
5: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, hi és José Gallardo. I us parla Lluís Mata. Passen gairebé 3 minuts, de fet, de 2:45.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
20: És per això que ha elevat fins al nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
5: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
20: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
5: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
1: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
18: Notícies en xarxa.
5: 5 minuts per damunt de 2:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
20: Els agents els han fet moure a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
5: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
20: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
5: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
20: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació 1 hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
5: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
21: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que, a més, es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
5: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
22: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
5: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. A aquesta hora en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
0: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït 2 noves agressions aquí al centre de Can Brians 2. Ara, en breus, es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
5: Els laboratoris del Centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del Centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
3: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada 3 per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
4: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar. I sí que considero que està preservant gent de forma preventiva, sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
3: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
5: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
20: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
23: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
24: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
23: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
5: Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
20: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol dia consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
5: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol al Ripollès ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
6: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
7: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Gorgs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
6: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
5: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
22: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbacer i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
8: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
22: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
5: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
9: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
10: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles i on haurien de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alt. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
9: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
5: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. Comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
20: Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir provocant el tancament de tota la carretera.
5: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
20: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
5: Els veïns del districte projecte de les Corts i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, els barris de la Maternitat i de Sant Ramon disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
20: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escudé, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
11: Impulsem una nova mesura, molt treballada amb els veïns i les veïnes, per millorar doncs, la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquí serveis que, de vegades, donada la gran afluència de públic en alguns partits, sobretot, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres doncs, amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
20: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
5: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
12: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de C-Trans anuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
13: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
12: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques que pateixen també molts conductors de turismes i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
14: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
15: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
14: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
25: De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
5: Los Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
26: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del Festival Tradicionarius.
0: El divendres, silvestres, són tres noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Caselles.
26: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
5: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, amb el Pau Vilafanyi.
2: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
16: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
2: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel. 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fer.
1: I el Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del Trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda. Presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 al partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que el volia primer.
17: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
1: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
5: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compta amb les pluges.

0: que ja som divendres. Joan Bosch, què tal?
1: Bé, aquí, corprès.
0: Et sento fluixet, pot ser?
1: Ai, espera't que et pugi una mica el volum.
0: A veure, sóc jo, res, doncs deixa-ho, deixa-ho.
1: Si puja tu,
0: deixa-ho.
1: Si no, jo t'ho pujo per aquí.
0: No, no passa res, ja està, ja ens entenem.
1: Tu tranquil·la.
0: Escolta, no estàs pas constipat, que tothom està constipat últimament. Tothom té coses. Molta gent,
1: al·lèrgies, jo estic, he estat amb uns sinusitis.
0: Hi ha gent amb uns mocs i unes tos.
1: No, és que em costa, a mi m'està costant horrors.
0: Sí, tu també estàs...
1: Una miqueta,
0: pateixes d'al·lèrgia.
1: Sí. No, estic amb sinusitis.
0: Sinusitis.
1: Sí. Mucositat.
0: No sé, és de cofusta. De
1: costa
0: moment,
1: molt, però tothom...
0: Estic rodejada de, bueno, virus. De,
1: aquí
0: bueno,
1: la ràdio estem igual.
0: De constipats,
1: ara.
0: Gent constipada al meu voltant.
1: Ja t'ho dic ara, que aquí compta.
0: Tant a casa com a nivell de feina, i de moment toco fusta, no sé. Ara, no, per dir-ho, ho agafaré.
1: No, esperem que no, Mar.
0: No sé, No sé, però hi ha molta gent constipada.
1: Molta.
0: Clar, és que ens ha fet una calor de cop.
1: Exacte.
0: Va baixar
1: ara
0: de cop.
1: Ara
0: torna
1: calor.
0: Aquí, ara treu, ara
1: escolta,
0: posa. Doncs,
1: és normal.
0: Acabes pillant alguna cosa, clar. És que...
1: Jo cada 2x3 faig estornuts.
0: Doncs mira, escolta, vitamina C, una mica de mandarines i kiwis.
1: I apa.
0: I...
1: Ah, però el kiwi també fa anar una miqueta.
0: Bueno, i no, també va bé, veus? Matràs dels pájaros d'un tiro, que es diu.
1: Fem una mica de neteja, no? De tot.
0: Neteja
1: una
0: nasal
1: de...
0: i...
1: Detox.
0: I de baix. Sí, eh? sí.
1: Ja està.
0: Bueno, escolta, és això.
1: Escolta.
0: Cosa dolenta...
1: Fora del ventre.
0: Doncs ja està.
1: I punto.
0: Vinga, hi ha moltes coses dolentes que hagin d'anar fora del ventre aquesta
1: avui
0: setmana.
1: Avui hi ha corpresos. Home, doncs...
0: Avui estic veient la primera i ja m'impacta.
1: Oi, la primera, Marc Sánchez. Ara en parlarem. Ens hem de posar guapos perquè hem de quedar bé,
0: sí,
1: amb l'alta alcúrnia. Altacúrnia.
0: Això sí, perquè...
1: Perquè té la marinera, Mar, avui.
0: Jo,
1: la
0: que
1: primera
0: han passat,
1: revista.
0: Deu haver-hi Photoshop, però tot i així, uf...
1: Tela, fa cosa, sí o no? Jo és que quan l'he vist he quedat una mica garritivat, i tot, aquesta foto, sí o no? Fa una mica de dolor de naftalina,
0: sí,
1: i tot. Que sí?
0: Sí.
1: Sí o no?
0: Mare
1: ja, tothom amb la clenxa... tothom ben arreglat aquí, amb la laca, sí o no?
0: No sé, és...
1: De veritat,
0: impactant.
1: Paquita, prou, que comença a fer calor ja. Nena,
0: sí.
1: Prou, Paquita. És que està emocionada.
0: Va.
1: Diu que no li va bé el botó. A veure...
0: Desenxufa.
1: Ara, gràcies. És que ara
0: incorporem el botó.
1: Incorporem el botó, Mar. Gràcies, Paquita, carinyo. Gràcies, maca. Doncs res, escolta'm, ja està per aquí la Paquita.
0: Molt bé.
1: Amb el seu botó.
0: Perfecte.
1: Doncs res.
0: Arrenquem, va.
1: Comencem amb la revista Hola.

0: família real.
1: La família real.
0: Més ni menys, és que els veig els del Polònia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no? Personatges tots.
0: No, és que els veig els del Polònia.
1: Sí, sí, sí. Bé, ai. Lola, com no podia ser d'altra manera, blanquejant la reialesa, eh?
0: Com no podia ser, Mercè, sí. Escolta'm...
1: Aquesta portada que ens ha impactat.
0: Ens ha impactat a tots.
1: I tenim...
0: I és que la revista Hola ofereix un retrat...
1: És un retrat, sí.
0: ...del rei Don Juanca, flanquejat per les infantes Elena i Cristina, justament darrere d'ell.
1: I?
0: I el seu net predilecte, el Felipe Juan Froilán, de Todos los Santos.
1: I de Marichalar.
0: I de Marichalar, encara que no ho vulguin dir.
1: Escolta'm...
0: I és que, bueno, mira, escolta'm...
1: No sé què dir.
0: Els tres van voler estar al seu costat amb motiu de la recepció d'un premi a París.
1: Ah, això és a París? Sí,
0: juntament amb la seva biògrafa, la periodista Laurence Dubreuil, per el seu llibre... Reconciliación, Marc Sánchez.
1: Reconciliación con quién?
0: Amb Espanya.
1: Con España.
0: Con España. Ah.
1: Però escolta'm, no sé què dir. És que no tinc paraules.
0: Jo tampoc.
1: Pensava que era una fotografia d'ara que com que ha hagut de fugir d'Abu Dhabi per la guerra, doncs que l'havien fet aquí a la superentrevista a l'Ola.
0: Ja ho veus.
1: No, mare de Déu, aquesta portada.
0: Quina portada, eh?
1: Quina portada. És que...
0: Fa cosa, eh?
1: Què fa el Froilán, per cert? Què està fent en aquest moment?
0: Està allà a Abu Dhabi, ajudant el Suavi.
1: No, Abu Dhabi no pot, perquè han fugit.
0: Ah, doncs ara deuen estar per aquí, el deu ajudar.
1: Però no fa res.
0: No, que jo sàpiga no.
1: No estudia res, no és res de la seva vida.
0: Que jo sàpiga no fa gaire cosa.
1: A veure, deixa'm mirar.
0: Mira-ho, però...
1: Què hace ahora Froilán?
0: Escolta, vaig a preguntar-li mentre jo el ChatGPT. Vinga, va. Tu li preguntes...
1: Froilán... Felipe Juan Froilán de Marichalar i de Borbón.
0: Escolta'm, què fa el Froilán? Treballa o no?
1: Segons... A veure, què et diu a tu?
0: A veure. Està pensant, eh? Està pensant molt, eh?
1: Aquí diu que treballa en una multinacional de màrqueting i logística. De veritat.
0: Aquí encara pensa. Escolta'm, mira... Està pensant.
1: És perquè no troba res.
0: Jo crec que no deu trobar res.
1: No, és que no troba.
0: Pobret. Sí. A veure, digues.
2: D'acord. Doncs esperem un moment a veure si ens diu res més clar. Si no, quan es decideixi...
0: No, però vull saber el Felipe Froilán què fa, de què treballa.
1: Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu.
2: Felipe Juan Froilán de Marichalar ha començat la seva vida laboral a l'estranger, a Abu Dhabi, on treballa com a empleat júnior per a una multinacional en logística, màrqueting i relacions públiques.
1: Encara està a Abu Dhabi?
2: El 2023 va estar vinculat a ADNOC, la petroliera estatal dels Emirats Àrabs, on va començar com a becari i després es va incorporar com a empleat júnior, tot i que no s'han confirmat públicament ni l'empresa exacta ni el càrrec oficial.
0: Gràcies.
1: Escolta, parla molt bé, aquesta noia. Eh?
2: Si necessites qualsevol altra cosa o vols saber més detalls, aquí estic.
1: Oh, moltes gràcies.
0: Vinga.
1: Molt bé, doncs... Per tant, ell s'ha quedat a Abu Dhabi, allà la multinacional aquesta amb la que treballa.
0: Sí,
1: el
0: que passa
1: doncs...
0: que ara ha vingut cap aquí.
1: Clar, per aquest premi.
0: Exacte.
1: Doncs bé, bueno, la família real.
0: La família real, eh? Doncs vinga. I després, els altres dos temes de portada són... El dolor de la Sara Carbonero, la despedida de la seva mare, que ens va deixar recentment. I una nova relació que serà de les més dominants a la premsa en els propers mesos. Tant a Rivera i el diestro Andrés Roca Rey. Marc Sánchez, què et sembla? No sé qui són. Però...
1: Ella és la filla de l'Eugenia de Irujo.
0: Això
1: però
0: sí que ja
1: ell, que és un torero.
0: Un torero, Mar.
1: Com no? Aquesta gent només es relacionen amb toreros. Andrés Rocarrey, torero.
0: Vinga, va, busca.
1: A veure què diu... Oh, és que me sale aquí el 29 anys. A veure, és que estic obrint la Viquipèdia.
0: Tu obre.
1: Conocido profesionalmente como Rocarrey, es un torero peruano. Ah, es peruano.
0: Mira.
1: Es uno de los toreros en activo más prestigiosos. Oh. Ha cosechado numerosos triunfos, entre los que destaca haber salido 3 veces como torero por la puerta grande en las ventas. O haber encabezado el escalafón taurino en 2018, 2023 y 2024. Hijo de Fernando Rocarrey Müller y María Mercedes Valdez Díaz. Estudió en el Colegio de los Carmelitas en la ciudad de Miraflores.
0: Picaflor.
1: Bueno, és que vale, és igual, ja és un torero, ja no ens movia, punto, és igual, ja no volem. Fora. Doncs la seva sogra estarà contenta, perquè és molt animalista, l'Eugènia Martínez Irujo.
0: Que
1: està en una campanya per això de la llei de que incloguin els gossos que són de caçadors, que s'incloguin a la llei de protecció animal.
0: Ni més ni menys.
1: I que...
0: Ja, per aquí m'ho
1: no sé si tenir un... Com es diu ara, no sé el nom.
0: Sí, bueno...
1: Sí, un jove que sigui... Que, vaja, que la parella de la seva filla sigui un torero.
0: Un torero.
1: Això, que... De veritat, bueno, mira, escolta, estan enamorats endavant, però no ens barrufa.
0: No ens barrufa. Ja I ja està, punto pelota.
1: Vinga, canviem.
0: Seguim, anem amb la revista Semana. PPAP.

0: I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have an apple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pay pineapple. Apple pen.
1: Arturo Valls,
2: fent aquest picotaro,
1: Sí.
2: Aquest pineapple pen. Un crac, de veritat.
1: M'encanta.
2: I en el, sí, en el vídeo posa, ojalà que... Mira, Yolanda Ramos, la Sílvia...
1: Abril.
2: Abril i l'Arturo Valls fossin plantilla cada any del Tocar a Més Suena, perquè eren els millors.
1: Molt divertits.
2: Brutal.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, doncs, primer de tot, la setmana ens mostra, com no, el dolor de Sara Carbonero acomiadant a la seva mare, que ens ha deixat recentment. La periodista abatuda li donava l'últim adeu a la parròquia de Nuestra Señora de l'Assumpción del poble toledano de Corral de Almaguer, acompanyada, com no, de la família.
1: Ai, pobra senyora.
2: I també Iker Casillas es va desplaçar, doncs, per acompanyar-la. Sí. Mm. Després, Tana Rivera, filla de Francisco Rivera i Eugenia Martínez de Irujo, que està enamorada del diestro Andrés Roca Rey, que hem comentat abans, aquest torero de sud-americà.
1: Sí.
2: I després, com a últim tema de portada, una entrevista a Arturo Valls. Mi padre es como la madre de la Pantoja. Diu divertit, l'actor i productor, un crac que realment és un geni, a mi m'encanta com és. És, sí, un tio que és tal qual, si ha de dir una cosa la diu,
1: sí,
2: i és que té la gràcia innata.
1: Sí, sí,
2: igual,
1: sí,
2: que la Sílvia Abril,
1: sí,
2: igual
1: que la, això és així, ja està.
2: Igual que la,
1: sí, sí,
2: la gran Yolanda.
1: Sí,
2: la Yolanda,
1: sí, sí,
2: Ramos,
1: sí, sí,
2: que l'estimem,
1: sí,
2: moltíssim.
1: Ai, que guai, quina la
2: crac,
1: Yolanda.
2: Quina crac, després, sí, en parlarem, sí, sí, després en parlarem.
1: Ah, em sembla que ja sé per què.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Vinga,
2: ai,
1: seguim.
2: Vinga, continuem, i de la revista Setmana anem a la revista 10 minuts. 10 minuts.

0: Tots i sin ti. A veure, què tenim?
1: Mira, escolta, seguim amb la reialesa, Marc Sánchez.
0: Sí.
1: I és que en aquest cas parlem de la Sofia. Mira-la aquí, que mona ella, eh?
0: Una noia normal i corrent, eh?
1: Clar, com ha de ser. Mira, a 10 minuts explica com la infanta Sofia se'n va de festa a Madrid amb les amigues.
0: Atenció, que això és la notícia de portada. La Sofia, la infanta Sofia se'n va
1: de
0: festa amb les amigues. Una cosa que no fa
1: ningú.
0: Cap noia de la seva edat.
1: No.
0: És notícia.
1: És
0: atenció,
1: notícia.
0: Atenció.
1: News. Breaking news.
0: Seria breaking news, sí.
1: I la filla petita dels Reis, Felip i Letícia, estudia ciències polítiques i relacions internacionals.
0: Encara farà un partit.
1: Ah, mira, escolta'm, en el prestigiós Forward College de Lisboa i va tornar a Madrid durant uns dies per passar la Setmana Santa.
0: Va.
1: I se'n va anar de festa. Va aprofitar.
0: Doncs clar que sí.
1: I se'n va anar de festa amb les amigues.
0: Pues mira com una manera normal i corrent, eh?
1: Se'n va anar de fiesta.
0: Esta fiesta la que descubrí su amor. I ja estic morat.
1: I va ballar aquesta cançó, segurament.
0: Segurament que devia ballar.
1: Hombre.
0: Bé, doncs una cosa perfectament normal i corrent, molt bé.
1: Enamorada. I potser es va enamorar.
0: Potser. De xicota a xicota.
1: Bueno, continuem.
0: Què més?
1: I és que a la seva esquerra tenim a la col·laboradora de televisió, Alexia Rivas, que ha començat a sortir amb l'ex de Luján Argüelles.
0: És que no sé qui és l'ex de Luján Argüelles.
1: I de la Tana Rivera. Que es tenen una... també
0: bueno,
1: relació.
0: Això de... Oi, aquesta relació surt tot arreu,
1: Pensats.
0: De veritat. Què més?
1: I després, això amb el torero, què? I en el faldó, doncs, com no, el dolor de la Sara Carbonero a l'acomiadar la seva mare, veiem una mica de repetició.
0: És una mica repetitiu,
1: A les revistes.
0: Sí, hi ha poca xitxa aquesta
1: poca
0: setmana,
1: xitxa,
0: eh?
1: Poca xitxa, Marcel, de veritat.
0: A veure.
1: Quina llàstima.
0: Vinga, seguim.
1: Bueno, seguim i acabarem el repàs de les revistes amb la revista d'aquí, la revista de casa, la Lectures.

0: el Raúl Alejandro. Ai, és per això que canta amb
1: cuida,
0: ella.
1: Cuida.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i enllaçarem amb una altra cançó de després.
0: Va,
1: eh?
0: A veure.
1: Vinga, lectures. Ha escollit també a Sara Carbonero com a protagonista.
0: Sí.
1: La periodista doncs ens està aquí apareixent, doncs devastada en el seu adéu a la seva mare, sostenint una carpeta amb papers i una rosa blanca, eh? Mm. Shakira parla de la seva ruptura amb Gerard Piqué. Me rompí en mil pedazos, pero me reconstruí.
0: Sí.

0: gaire de Torrente, sincerament. Hi ha gent que li fa molta gràcia, però a mi no.
1: Hi ha gent que sí, hi ha gent que no.
0: Ja, ja, ja.
1: Escolta'm, para gustos colores,
0: sí, sí,
1: que diuen, Marc Sánchez.
0: En fins. Vinga.
1: Serafín.
0: Anem-s'hi amb breakings.
1: I anem als breakings d'avui.

0: els breakings, breakings d'avui. Avui tenim dos breakings, com sempre. I el primer és sobre dos cantants.
1: Són músics, no? Anem de música avui.
0: El primer, Justin Bieber, que ha sigut notícia per la seva reaparició.
1: Uh-huh.
0: Ara ho sabrem. I després per un altre artista que ho està rebentant a Barcelona, que és la Rosalia. Doncs, Marc Sánchez, comencem parlant de Justin Bieber.

0: pollet, eh?
1: Doncs sí, la veritat
0: era
1: que sí.
0: Era pollet, sí, va començar pollet.
1: Va començar ben jove.
0: Sí, sí, per això que té veu de pollet.
1: I és que, atenció, Marc Sánchez, perquè Justin Bieber ha tornat, després de molt de temps, a pujar dalt d'un gran escenari. I és que va ser un dels caps de cartell del Coachella 2026.
0: I això de Coachella es veu que és molt
1: famós.
0: Home, és que és com un festival que es fa allà al Brasil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: I que hi caben milions de persones.
1: Milions,
0: de veritat,
1: milions,
0: eh?
1: No s'hi caben.
0: Sí, sí.
1: Han de fer concerts a l'hora de grans artistes per separar la gent, perquè és que si no, no hi cabrien amb un mateix recinte, perquè el Justin Bieber estava a rebentar. I parlem del desorbitat dineral que ha cobrat Justin per al concert del Coachella.
0: Què ha cobrat?
1: Ha cobrat ni més ni menys que 10 milions de dòlars.
0: Mare de Déu.
1: 10 milions, que es diu aviat. És molta pasta. I, atenció, Bieber, que portava molt de temps allunyat dels escenaris, Marc, va sorprendre en positiu i negatiu a molta gent, no? En positiu, lògicament, perquè s'ha tornat a mostrar davant del públic.
0: Sí.
1: Però el resultat, per molta gent, no va ser l'esperat.
0: Ah.
1: I t'explico per què. I és que el concert era simplement ell dalt de l'escenari, sense floritures, unes pantalles gegants a darrere,
0: sí,
1: projectant imatges d'ell d'ara, d'abans i de sempre. I va fer una primera part d'ell cantant cançons d'ara,
0: sí,
1: d'ell, no?, que fa poc va treure un disc, un doble disc, i després li van treure un tamboret, una tauleta amb una pantalla d'ordinador, un portàtil, i van projectar la pantalla en gran al darrere i es va dedicar, atenció, a buscar els seus grans èxits al YouTube i va cantar a sobre de cançons com aquesta en plan karaoke allà davant de tothom.
0: No em diguis que va fer això.
1: Tal qual, Marc Sánchez, tal qual te l'explico. I mentrestant, trinco 10 milions.
0: Jo sóc el públic i me'n vaig.
1: Doncs pues escolta la gent i a veure gent, que li va encantar.
0: La gent li va encantar.
1: Li va encantar. Molta gent li va agradar.
0: Mare de Déu. Anem al concert que sí que és guai, va.
1: I anem al concert que ho està rebentant aquí a Barcelona, el concert de la Rosalia.

0: Marc Sánchez
1: què?
0: Ho està rebentant.
1: Sí.
0: Ho està rebentant, realment, Rosalia està triomfant, està fent concerts molt, però que molt guais, la veritat, la gent està molt contenta i m'agradaria

0: posar un àudio perquè realment doncs, està gaudint, Rosalía, d'aquests dies a Barcelona. Escoltem-ho.
1: Abans d'actuar, em fico una mica en modo torbellino i no paro, però avui jo crec que el cor m'anava a mi, però per una raó molt concreta. I és perquè estic cantant a la meva ciutat. Suposo que hi ha artistes i artistes, vull dir, com persones i persones, saps? Com de sa mare i de son pare, saps? I me'n recordo que una vegada vaig conèixer el Paret, pedazo d'artista, el pare de la rumba, i els dos anàvem a cantar aquella mateixa nit, me'n recordo, aquí a Barcelona. I entre bambalines, ell em veia, o sigui, estava com allà ella en una esquina així observant, i em veia i veia que estava nerviosa jo, i em deia, però per què et fiques nerviosa? Deia com, em deia, jo no m'he ficat nerviós mai en la meva vida, en tota la meva carrera. Però una cosa et diré, Barcelona, que t'estimo amb Rosalía.
0: Rosalía es va guanyar el públic assistent amb declaracions com aquesta i, entre d'altres, doncs, ha tingut confessionaris amb la Yolanda Ramos.
2: Va fer el confessionari amb la Yolanda Ramos, que la vaig veure, vaig dir que l'haig de buscar, l'haig de veure. Fantàstica. I no sé a veure qui portarà els pròxims confessionaris, perquè n'hi queden més concerts.
0: Estarem atents. Sí, sí, estarem atents i ho comentarem, com
2: doncs,
0: no.
2: Sí, sí.
0: Aquí, el Corpresos.
2: Doncs res.
0: Doncs res, Marc, nosaltres hem de dir fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, i que sigueu molt feliços.
2: Apa, adiós.

L'Adriana i el bròquil, un conte per nens i nenes de totes les edats. L'Adriana era una nena que menjava gairebé de tot, però hi havia una cosa que no podia veure ni en pintura. El bròquil! Un dia els pares de l'Adriana van haver de sortir de viatge amb urgència i van deixar la nena a casa de la senyora Margarita, una dona gran que vivia a la casa del costat. La senyora Margarita era molt amable i servicial i va acollir a l'Adriana amb molt d'afecte. «Què hi ha aquesta nit per sopar, senyora Margarita?», va preguntar l'Adriana. «Aquesta nit he preparat un guisat de bròquil deliciós», va dir la senyora Margarita. L'Adriana es va quedar blanca. «Què passa, nena? No t'agrada el bròquil?», va preguntar la senyora Margarita. L'Adriana va mirar cap a terra i va dir «No, no el puc ni veure». «Per què?», va preguntar la senyora Margarita. «És molt lleig i té un nom horrible», va dir l'Adriana. «Llavors, no l'has provat mai? Doncs no saps el que et perds. El que jo preparo és màgic. Jo mateixa el conreu al meu hort». «Màgic?», va dir l'Adriana. «No m'expliqui contes, senyora, que jo ja sóc molt gran per aquestes coses». «Va, de debò? Tu mateix ho podràs comprovar, taula». Tot i que no es creia ni una paraula, l'Adriana li va picar la curiositat i es va acostar a veure el bròquil que havia servit la seva veïna per sopar. Però quan es va acostar, el bròquil va sortir corrents fins al plat de la senyora Margarita. «No deixeu que em mengi, senyora Margarita, no vull saber res d'aquesta nena tan desagradable que em diu lleig i diu que el meu nom és horrible», va dir el bròquil. L'Adriana es va quedar sorpresa, el bròquil l'havia rebutjat. Aleshores va començar a sentir-se culpable i a sentir pena per aquell petit tros de verdura. «Ho sento, bròcoli, és que jo...», va començar a disculpar-se la nena. «Senyora Margarita, aquesta nena és un cas perdut», va dir el bròcol, entre cinglots. «Et menysprea, només perquè no li agrada el meu aspecte». El bròcoli es va posar a plorar desconsolat. «D'acord, bròcoli, et provocaré i et provaré», va dir l'Adriana. «Molt bé, Adriana, això funciona així», va dir la senyora Margarita. «Ara has de repetir amb mi unes frases. Recorda que ho has de fer amb afecte perquè el bròcoli se senti bé, eh? Està bé, faré el que digui. Comencem. Repeteix amb mi. Bròcoli, bròcolet, que boniquet i simpatiquet». La nena ho va repetir i va menjar sense poder evitar riure's amb el vers. I per acabar, «Bròcoli, bròcolat, aquest plat ja el donem per acabat». L'Adriana va repetir aquestes paraules i tot seguit va menjar. «No hi ha més?», va preguntar l'Adriana. «Més versos o més bròcol?», va dir la senyora Margarita. «Estava deliciós, senyora Margarita. La veritat és que menjaria un plat més». Des d'aquell dia, l'Adriana no diu que no a res que hi hagi el seu plat abans de tastar-lo. Potser hi ha coses que no li agradin, però tothom es mereix una oportunitat, no creieu? Fins i tot el bròcoli.

del poemari A Trenc d'Alba. Deixa fluir i em perdo pels camins de la vida. Deixo que el lliure albir sigui el batec del meu cor, desitjant no viure més primaveres tancades en el calaix del record. En el cresol del silenci parlarà l'ànima i, retrobant-se ella mateixa, retrobarà aquelles ànimes que, plenes de vida, han traspassat el llindar del nostre cau. Ànimes que, des d'aquella dimensió per nosaltres desconeguda, són l'aire que ens acarona i ens dona força per seguir el camí.

Us deixo un poema de Roser Coto. On aniran les paraules que ingràvides en el vent a l'infinit es troben? Aquelles que ningú escriu, aquelles que ningú enyora. On restaran les empremtes dels batecs de tants cors, de passions i tants amors, de joies i decepcions, de tants somiadors? On seran les petjades que trepitgen altres passes, que el temps impassible enfonsa sota l'ombra de l'oblit, sota llàgrimes dissipades? On trobaran refugi les històries no contades, els sospirs no escoltats, les mirades mai trobades, els desitjos mai complerts? Potser en aquell racó on l'eternitat s'atura i el silenci es fa present, allà romandran per sempre les ànimes de les paraules, les veus dels cors batents, les petjades ensorrades, les llàgrimes oblidades.

El poema nu de Josep Planaspax. En acabar el poema, haureu de fer un esforç i esborrar-hi mentalment totes les lletres, qualsevol idea. Deixar-lo nu, com si fos galerada dels vostres profundíssims pensaments. Heu de ser furtadors de mots, pirates del nu paper. Heu d'esterilitzar amb les vostres paraules el cendrot que romandrà després com a caliu. Només així entendreu la màgia innata del mot, quan tot mot sigui el vostre mot. Mireu ara el poema, despullat, quiti de tot servei i malaltia, vestiu-lo tal com us plagui, vosaltres sou versemblantment els millors versaires. I amb el poema buit de versos, ple dels vostres, ja de tots, no us farà por del paper la blancúria quan s'acosti l'instant de reflectir-vos dins de mi i escriure junts la vida imaginable.

Us deixo un poema de Joan Armengol. Soc sol, és tard, projecto en el mirall de la insensatesa, de les cansades ombres del no ser, els contratemps immòbils que traeixen el pa d'àngel dels ulls amb mans i peus. Soc sol, és tard, destrio un a un els grans d'arena d'aquest desert eixut que en diuen temps, i em faig pedra de toc i em faig foguera mastegant pors i queixes a les dents. Soc sol, és tard, com tu passes en les soles gastades de camins que em manaven fins a tu. Duc un farcell de versos a l'espatlla i guardo un horitzó llunyà i menut. Soc sol, és tard, no sé qui sóc i no sé què seré quan l'ombra que em trepitja les sabates emboiri el mirall vell, opac i espès, i em pinti el fred del cor sobre les galtes. Soc sol, és tard, m'empaltaré de tu, seny i bonança, cercaré sense fe oasis nous i faré casa lluny d'aquella platja on sense temps vam conèixer l'amor. Soc sol, és tard, i ara tinc fred.

Plantar llavors. Un home va entrar en un local i va veure un senyor al mostrador. Encantat de la bellesa d'aquest lloc, va preguntar: «Senyor, què ven aquí?» «Els dons de Déu», li va respondre el senyor. «Quant costen?», va tornar a preguntar. «No costen res, aquí tot és gratis». L'home va contemplar el local i va veure que hi havia gerros d'amor, flascons de fe, paquets d'esperança, capsetes de salvació, molta saviesa, farcellets de perdó, paquets grans de pau i molts altres dons. L'home, encantat amb tot allò, va demanar: «Si us plau, vull un gerro, el més gran que tinguin d'amor, tots els gerros de perdó i també, si pot ser, un pot gran de fe, per mi, els meus amics i la família». Llavors el senyor va preguntar-li, tot i que va entregar un paquet que li cabia en el palmell de la seva mà, l'incrèdul home va dir: «Però com pot estar aquí tot el que li he demanat?» Somrient, el senyor li va respondre: «En el local de Déu no venem fruits, només llavors. Planti-les».

de Joan Margarit, del seu poemari Des d'on tornar a estimar. Coneixement. Cavar entre les pedres, els terrossos i les arrels que mai no arrencaràs. Però aquest és el preu del que és profund. Cavar és religiós. És una forma de bondat. Cavar de nit, després d'agenollar-se i aixecar els ulls a les estrelles sabent que cal buscar-ho tot a terra. Com construir una casa, com escriure un poema i fins i tot des d'on tornar a estimar en aquell temporal de la memòria.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts. El primer que recitarem és d'en Miquel Martí i Pol i el segon de la poetessa Joana Raspall. I per acabar, la Pimilian ens farà reflexionar amb una cita d'Alejandro Jodorowsky. Espero, com sempre, que la nostra selecció us agradi. Tan solemne de Miquel Martí i Pol. Tan solemne el crepuscle no és pas més convincent. Part d'allà, de l'esclat, hi ha una nit com les altres. I tu que ho saps, no cal que t'hi giris d'esquena, esporuguit, potser davant el gran miratge. Pots mirar-te'l tranquil, indiferent, anònim. No durarà pas més que aquesta cigarreta.
1: De Joana Raspall, un haiku. Cada paraula és un batec de vida que vol donar-se. Apilo versos com si fes escaleta per evadir-me.
2: Et diran boja, perquè ho estàs, perquè vas néixer amb el do de veure les coses d'una altra manera, i això els espanta. Et diran intensa, perquè ho ets, perquè vas néixer amb el valor ben posat per permetre't sentir-ho tot plenament, i això els intimida. Et diran egoista, perquè així és, perquè vas descobrir que tu ets el més important de la teva vida, i això no els convé. Et diran de moltes maneres, amb molts judicis durant molt de temps, però estigues ferma en tu i en el que vols, i et prometo que un dia et diran gràcies per existir.
0: Sàvies paraules, del Jodorowsky. Jo volia fer un comentari d'aquest, sí, bueno, d'aquest savi, no? M'agrada quan parla de l'amor. A veure, he remenat, he buscat, i m'agrada quan diu l'amor és desaparèixer i tornar la teva ànima en l'altre. També comentar que aquest personatge ens parla de la psicomàgia. Bueno, jo que em dedico a la psicologia i al creixement personal, esclar, m'atrapen aquests autors així, vull dir, gràcies per compartir-ho amb nosaltres i els, sí, nostres amics oients, i que consisteix en una tècnica terapèutica que combina els ritus dels xamans amb el teatre i el psicoanàlisi per provocar en el pacient una catarsi. I dieu, què creies, una catarsi? Doncs bé, la catarsi consisteix en arribar a aquell punt en el qual la persona, doncs, connecta amb si mateix, amb el seu inconscient, i pot alliberar una pertorbació o una emoció, doncs, que el pertorbi. Això seria així. No sé si heu de comentar alguna cosa més, Pi, per exemple?
2: Bé, jo...
1: És transcendent, Olvidar-te'n de la teva ànima per retrobar-te amb l'altra, l'ànima... És transcendent. Però, de fet, com a crítica, tots som una unitat. Tots som una unitat. A partir d'aquest moment, és molt maco, és poètic, però clar que la meva ànima està en tu i tu estàs amb la meva, perquè som una unitat.
0: Perquè som una unitat, aquí l'ha clavat, eh, sí, que sí?
1: Sí, sí.
0: Passa que has d'entendre que som una unitat, no? I a vegades ens confonem perquè, com que tenim aquest ego, llavors volem anar individualment a la recerca i no ens adonem compte que hi ha també un inconscient col·lectiu, o també hi ha, doncs, diguéssim, un inconscient que és la suma de tots els individus i que a vegades formen aquest internet intergalàctic i a vegades, doncs, connectes amb coneixements que a vegades no són ni teus.
1: No, és la consciència col·lectiva. Hi ha una consciència
0: col·lectiva.
1: I això es posa de manifest en una situació. En unes eleccions, cadascú pensa de diferent manera. Però al final, el resultat global és el lògic.
0: Que a vegades no és l'esperat.
1: No. Evident. No, perquè l'ego et diu...
0: No.
1: Perquè l'ego et diu, no em convé això.
0: No em convé. Però clar, dius, hi ha un ànimus col·lectiu que reflexa, doncs, una miqueta, doncs, aquest sentiment i aquestes emocions, no?, que tots tenim. Digue-li ànimus, digue-li ànima, digue-li inconscient col·lectiu. També m'agrada, i no vull passar per ara a la Roser Coto, quan parla de on restaran les empremtes dels batecs de tants cors, de passions i tants amors, de joies i decepcions, de tants somiadors. O sigui, parla també col·lectivament, fixa-t'hi, de que parla col·lectivament. I on seran les petjades que trepitgen altres passes, no? O sigui, m'agrada el joc de paraules que fa, que entra i surt, i parla també com a col·lectivitat.
1: La Pi ens porta uns poemes que donen molt que pensar, però que són preciosos.
2: Sí, intento fer una bona selecció. Jo volia parlar de l'ego només un momentet per dir que en aquesta societat actual que vivim, l'ego potser està massa valorat. Som massa egoistes, perquè la paraula egoista, evidentment, ve una mica d'ego. Llavors, jo crec que en aquesta societat l'ego està...
0: De fet, aquí ja ens ho dius tu a la cita, eh? Et diran boja, et diran intensa, et diran egoista, et diran de moltes maneres, però al final et diran gràcies per existir.
2: Gràcies.
0: Això és molt maco,
2: existir.
0: Eh?
1: Això és preciós.
2: Això és preciós.
0: Gràcies per existir.
2: Gràcies per existir.
0: Jo, si m'emporto això...
1: Al final és un reconeixement.
0: Sí.
1: Al final és un reconeixement.
0: Doncs res, amics i amigues oients, gràcies per estar aquí, gràcies per existir, gràcies per també fer possible a la distància que nosaltres ens trobem aquí setmana darrere setmana per gaudir i per mostrar-nos una miqueta, un polsim de la nostra petita saviesa. Doncs amb aquestes paraules ens hem d'acomiadar. Res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes.
1: Fins al proper programa.
2: Adéu-siau, fins al proper.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu a la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació de diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer oficial els propers dies. I uns 200 funcionaris de presó s'han concentrat a Brians 2 per reivindicar més seguretat als centres penitenciaris i per denunciar agressions als treballadors. La queixa és recurrent i el recent atac a una treballadora diumenge passat ha tornat a esgotar la paciència del col·lectiu. Aquest mateix divendres, Brians 2 s'ha tornat a viure un nou episodi quan un intern ha atacat dos funcionaris, segons han detallat els mateixos treballadors. El col·lectiu Marea Blava reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, augmentar plantilles, un sistema de treball per binomis i atorgar més autoritat als funcionaris. Més qüestions. Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. I és que aquest tram concentra una part important dels vehicles viaris, dels delictes diaris, a Catalunya degut a l'alta mobilitat de camions i la manca de suficients aparcaments tancats i vigilats. Eduard Ayac és president de CETRANS.
2: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
1: I a partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos. Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge, i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer un pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant el tancament total de la carretera. I un home de 23 anys ha mort aquest divendres a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, després que li caigués a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets han passat cap a les 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra, la comissaria de Sort, han estat alertats de l'accident i investiguen ara per ara les causes d'aquest succés.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola hi ha aquestes instruccions, no?, que parlaven bàsicament de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sometrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments, però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sotllevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament massiu, en unes dimensions inèdites a la història. Hem de pensar que cada poble, cada ciutat, es van haver d'habilitar espais que no estaven ni pensats ni preparats per ser presons. Barcelona mateix va tenir 5 presons funcionant a la vegada. I eren uns espais ruïnosos on, evidentment, les condicions sanitàries i higièniques eren lamentables. I aquí tots els testimonis ens parlen de les plagues de xinxes, de les rates, de la calor insuportable de l'estiu, del fred intens a l'hivern, d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra. I això no només els malalts. I tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara als presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema amb què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat, havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament, en forma doncs, d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures... Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons. I no per sentències judicials, sinó per aquestes condicions terribles.

0: Les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins al franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler i Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya a partir de 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per consell de guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per consell de guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment, es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en els homes. El que passa que les dones, doncs clar, tenen unes circumstàncies doncs, que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene. Bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: Que no em senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento se'n pot anar a la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dona gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls troba, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tot a l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
3: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans, segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
3: Serveix tres plats, posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va! Va!

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i al control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanella Espanyalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informació.

0: La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
1: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
2: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'electrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policia actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
2: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest Servei d'Informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. No? Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
1: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
3: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
4: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
5: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar? Es que nos ha pillado en medio de la cena.
4: Muy tarde me parece para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
5: Saludad al sargento, nenes.
6: Buenas noches, sargento.
7: Buenas noches, sargento.
4: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
5: Hago lo que puedo, sargento.
4: Hace muy bien, muy bien. ¿Saben por qué he venido?
5: Disculpe mis modales, sargento. Quiero un plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también? ¿Sus hombres?
4: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia. Pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
5: De nada. Faltaría más. Siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
4: La verdad es que huele muy bien, y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso

0: La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar això, a la reconstrucció de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etc. I a treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etc. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacionalcatolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content. I si l'home resulta que té relacions extramatrimonials, se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra. I a partir dels finals dels 40, una de les grans obsessions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidatge i terrorisme. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim són els delictes de la propietat i, per tant, els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc, i totes les pràctiques de vaga, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials, que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure. Hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.
4: Si t'agrada, es diu Radio Arenys, la primera en música.

0: pack a small bag.
1: Ràdio Arenys, la primera música. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. A Radio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Radio Arenys, la primera en ballar la cançó de l'estiu.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
0: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació de la RL4 de Rodalia s'ha restablert entre Calaf i Manresa després que s'hagi resolt la incidència en la infraestructura provocada per les condicions meteorològiques adverses que ha provocat que estigués tallada des de primera hora del matí. El servei està recuperant progressivament de manera la seva ritme habitual, segons ha informat l'operadora pública. L'avís del tall a la línia s'havia emès a 6:45 del matí. A conseqüència del tall, Rodalies havia desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar les dues estacions. El tall ha coincidit amb el temporal de pluges que ha afectat Catalunya des d'ahir al vespre. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, prevista per demà dissabte, no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, o l'hostilitat o la discriminació. L'executiu ha defensat el dret de reunió i manifestació, que diu és fonamental però que no és absolut, per això ha advertit que treballarà i traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant aquesta manifestació, que és a les 7 de la tarda. Per contrarrestar aquest acte de mà, la coordinadora antifeixista ha convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, també a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte.
2: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant pot ser, no, que aquest no dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
1: I una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 a la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a Badalona. I 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de Tarragona. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. La renovació de la flota forma part d'un nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels. You could see that Pierre did truly
4: love the mademoiselle. Pluja d'estels. And now the young monsieur and madame. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques i coses curioses. Els estels tan bonics cauen aquí al peu de la ràdio per oferir-vos coses interessants, coses boniques, i jo passejo per la nit per la riera i agafo uns quants estels. Els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid.

La història del cinema comença a l'antiga Grècia, amb les ombres. Molt temps després, en el segle XVIII, inventors i artistes col·laboren per produir pel·lícules plenes de trucs i emocions. Les primeres pel·lícules feien servir dibuixos, però aviat van ser utilitzades imatges fotogràfiques. Hollywood nasqué, i també els personatges del cinema mut. Tot i que no tenien so, el talent d'aquella gent les convertia en espectacles divertits i en veritables obres d'art.

Jo crec que hi ha poques diversions que es puguin comparar a una pel·lícula, sobretot si actuen les teves estrelles preferides. Fa més de 150 anys que els primers espectadors van pagar per veure com unes fotografies prenien vida i des d'aleshores han passat moltes coses en el cine. Va aparèixer i es va arraconar el cinema mut. Han brillat les estrelles més rutilants de les grans pantalles. Els efectes especials han fascinat els espectadors, però sempre generacions i més generacions s'han assegut inoptitzats dins la foscor com a públic. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Farem un petit viatge per la història del cinema, per veure com en aquests 150 anys esdevinguts l'espectacle més popular, però alhora una forma d'art valenta i excitant. Mirarem enrere per veure els moments feliços del cinema i la gent i la tecnologia que els van fer possibles.

Imatges en moviment. Imagina't una tarda de dissabte d'un hivern fred de fa més de 150 anys. Has pagat un franc per seure en una sala fosca del Gran Cafè de París. Una màquina que parpelleja projecta en una pantalla la imatge fotogràfica d'unes pesants portes de fusta. De sobte, les portes s'obren i una multitud de treballadors surten de la fàbrica al carrer. Les primeres imatges.

0: és el 28 de desembre de 1895 i estàs mirant la primera sessió de cine. Només se'n van vendre 35 entrades, però al final de la setmana es van fer llargues cues de gent al bulevard dels Caputxins per veure les emocionants pel·lícules produïdes i presentades per Louis Auguste Lumière, projectades pel seu invent, el cinematògraf.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning!

Les 10 pel·lícules curtes projectades en el primer programa potser no semblarien gaire excitants als aficionats al cinema avui en dia, però aquelles simples imatges van ser tan impactants pels primers espectadors com ho és actualment l'estudi d'ara.

Espectacles, semblants, històries, ombres, imatges il·luminades i altres manifestacions visuals eren ja populars aquestes hores a París, però el realisme d'instants d'imatges fotogràfiques mai no s'havia vist abans. Ara bé, malgrat que els germans Lumière van ser els primers a projectar pel·lícules per una audiència que pagava, ells no van inventar el cinema.

Espectacles il·luminats. Per exemple, l'any 1780, un actor escocès, Robert Barker, va inventar un tipus d'espectacle visual anomenat panorama. Utilitzava un enginy lluminós per animar grans pintures que representaven dramàtiques batalles o populoses escenes de carrer.

Per bé que les exhibicions amb ombres il·luminades estaven molt de moda, la més comuna era la llanterna màgica. Els artistes anaven per tota Europa delectant i meravellant joves i grans, rics i pobres, amb els seus focus, complien les imatges de color.

com que el públic volia més novetats, l'actor que ho havia inventat va començar a utilitzar moltes llanternes per arribar a fondre imatges que lentament s'esvenien o es sobreposaven. Més endavant, la tècnica va fer possible moure figures i objectes dins de la pantalla. El desenvolupament de les imatges va coincidir amb el segle XIX, amb una fascinació per les màquines i el moviment. Si els trens i els vaixells de vapor es movien, per què no es podien moure les llanternes màgiques?

captar imatges. Els orígens cal buscar-los a la Xina en el segle VIII. Un grup de científics van observar que la llum, quan travessava un forat de la persiana d'una finestra, invertia l'escena a l'altra banda de la paret de l'habitació on eren. 600 anys després, el gran pintor i inventor Leonardo da Vinci utilitzava aquesta observació. Va dissenyar la càmera oscura. La primera cambra fosca fou construïda per Batista de la Porta el 1558. Aviat, els artistes van utilitzar un enginy per dibuixar dimensions realistes de les seves obres i més tard els van fer servir com una nova forma d'entreteniment.

0: A mitjans del segle XVIII, un capellà anomenat Athanasius Kircher va descriure en el seu llibre El meravellós art de la llum i l'ombra com la majoria de parts de la càmera oscura, que podien ser il·luminats junts per projectar imatges en un vidre transparent o sobre una paret o pantalla.
1: Estàs

persistència de la visió. Prova de moure una torxa en una habitació fosca. Pots veure el rastre que deixa? Semblament pots mirar fixament una finestra i un objecte lluminós i llavors tancar els ulls. Momentàniament veuràs una imatge del que hagis estat mirant. Aquesta il·lusió òptica ja havia estat observada per primera vegada a l'antic Egipte. Ells creien que l'ull retenia la imatge dels objectes durant un breu moment, després d'haver desaparegut de la vista. De fet, ara sabem que el cervell, i no l'ull, és el que reté les imatges. El 1765, un metge francès, Chevalier d'Arcy, va demostrar amb un tió encès en una habitació a les fosques.

Un artista francès, Émilie Reynaud, va ser el pioner d'un nou projecte alternatiu que va anomenar Praxinoscope, basat en el zeotrop. Utilitzava miralls situats al centre del tambor per projectar imatges en una pantalla posada en un petit escenari. Aleshores, aquest home va construir una versió molt més gran amb la qual va presentar la seva pantomima, amb un acompanyament musical. El seu primer programa consistia en el pallasso i els seus gossos. Cada història, de 15 minuts, li representava centenars de dibuixos i setmanes de feina. El Teatre Òptic de Reynaud es va estrenar el 1892, amb tres pel·lícules breus dibuixades a mà. Encara que després va fer moltes pel·lícules amb fotografies, va ser incapaç de satisfer la demanda dels productors i va tancar el negoci. Es va suïcidar. Poc abans de morir, va esmicolar tot el seu treball i el va llançar, com totes les pel·lícules, al riu Sena, el pallasso i els seus gossos, pobre Pierrot, i un bon got de cervesa. Reynaud.

El 1872, la fotografia al moviment. Van demanar a un fotògraf, Edward McBride, si desvenés si un cavall, quan galopava, tenia en algun moment les quatre potes sense tocar a terra. 6 anys més tard, després de molts experiments, van aconseguir, amb 12 càmeres, amb la recta d'un hipòdrom californià. Cada vegada que el cavall posava una càmera, trencava un fil lligat als disparadors de la càmera. Vistes les fotografies per un projector, el cavall aparegué en moviment. McBride, més tard, desenvolupà el seu propi projecte i va publicar 20.000 fotografies en àlbums d'animals en moviment amb aquest truc, el del fil.

Hollywood en l'època del cinema mut. El 1907, David McGriffy li van oferir l'oportunitat de participar en una pel·lícula. Encara que de primer no li agradava el cinema, en un any va dirigir 61 curtmetratges i va ser considerat una de les grans promeses dels cines d'Amèrica. Li deien el Shakespeare de la pantalla.

Quan Griffith va entrar a la indústria del cinema, l'any 1907, la situació era un punt del caos. Tot estava molt controlat pels inventors. Encara continuaven els judicis per la guerra de les patents. Es barallaven moltíssim. Era un caos, però malgrat els nombrosos judicis, al final no es va arribar a cap conclusió perquè tothom hi havia fet una aportació o altra.

Seguim amb aquesta breu història del cinema, que sorgeixen els gèneres. Els magnats del cinema volien produir el màxim de pel·lícules amb la màxima qualitat, però no volien arriscar-se amb obres que fossin un fracàs de taquilla. Per minimitzar els riscos, van agrupar les pel·lícules en grups de gèneres. Amb gèneres i s'utilitzaven i reutilitzaven els arguments, els personatges, les situacions, el tema. Era un caos.

les pel·lícules més importants s'anunciaven per mitjà d'enormes campanyes publicitàries, aprofitant fonamentalment el nom de les estrelles que actuaven. L'any 1920, Hollywood ja tenia implantat el Star System. Ja havien avançat moltíssim.

Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, el 1914, la producció de molts països va quedar alterada perquè molts artistes i tècnics s'allistaren a l'exèrcit. Però els Estats Units no hi van prendre part fins al 1917 i Hollywood no va tenir competició per dominar la indústria cinematogràfica mundial. En la producció de pel·lícules se seguia el model establert al final de la dècada de 1910, que funcionava com una veritable fàbrica de pel·lícules. Ja no era artístic. Tot s'ajustava a uns pressupostos i d'acord amb uns terminis molt estrictes.

Amb l'arribada del cinema sonor, el 1927, l'interès pel cinema mut va desaparèixer gairebé de cop. Per aconseguir pel·lícules tan naturals com fos possible, von Stroheim rodava amb un gran realisme totes les escenes, però els caps dels estudis van creure que tanta veritat resultava extravagant i van tallar metratges considerables d'algunes pel·lícules molt bones.

Les pel·lícules mudes mai no van ser del tot. En les primeres sessions, un pianista tocava d'acord amb l'acció de la pantalla. Cap al 1920, moltes sales tenien els seus propis òrgans, equalitzadors, màquines d'efectes de so o les seves orquestres.

aprendre a parlar. Per què època es va desenvolupar molts sistemes d'enregistrament del so? Però com els magnats no volien embolicar-se amb una altra guerra de patents, es van posar d'acord a emprar un mateix sistema de gravació, tot i que els estudis van poder superar els seus problemes gràcies al so. Això va comportar problemes artístics i tècnics. Els actors parlaven, però no es movien.

fem una mica de salt a la història, però ens n'anem al primer musical. El musical potser és la forma més pura d'espectacle. Les cançons i els balls representen una fugida de les preocupacions diàries. Sempre sol haver-hi una musiqueta que ens du records agradables. El gènere musical agafa melodia i la converteix en un espectacle ple de balls i

Cantant sota la pluja és molt probablement el millor musical de tots els temps. Reflecteix de manera molt divertida el caos que va representar l'arribada del cinema parlat als Estats Units. Els números de dansa van des de l'elegant Broadway Melody fins al frenètic Mayon Loy. Però, per damunt de tot, destaca l'alegre interpretació de Gene Kelly quan celebra el seu amor per Ketty, tot ballant feliç, malgrat el xàfec que cau en el número que dona nom a la pel·lícula.

Anem avançant en el temps, però la indústria del cinema va ser una cosa molt forta, ple de gent, ple de coses que tothom volia manar. I Jankelly també va participar amb la direcció, juntament amb l'Stan Eidone, de tres pel·lícules, que van ser un gran èxit. Per la filmació de Un dia a Nova York, van treure les càmeres als carrers de Nova York i van rodar-hi les escenes de ball. Finalment, Kelly Don, en la realització del que potser és el millor musical, aquest que estem escoltant, Cantant sota la pluja.

Els anys 60 van començar bé per la producció de musicals tradicionals com West Side Story, que és una versió de la història de Romeo i Julieta. Les pel·lícules amb música que Leonard Bernstein té cançons clàssiques com Maria i Amèrica. 4 anys després es va estrenar Somriure i Llàgrimes amb Julie Andrews com a protagonistes, fins que havia de batre tot el rècords de taquilla del cinema musical amb cançons molt precioses com Doremi i la balada El del Weiss. Moltes cançons boniques. Els musicals sempre alegren la vida.

No oblidem el Mago de Oz, el Mac d'Oz, 1939, dirigida per Victor Fleming. El Mac d'Oz és una pel·lícula veritablement màgica. Els episodis que transcorren en el món estan filmats en blanc i negre, mentre que la resta de la pel·lícula està amb tecnicolor perquè sembli encara més fantàstica. La Metro-Goldwyn-Mayer, de primer, volia donar el paper de Dorothy a Shirley Temple o a Diana Durbin, però avui en dia ens resulta molt difícil imaginar-se a una altra que no sigui Judy Garland cantant Over the Rainbow. Diversos directors importantíssims, com Richard Topp, Levin Millstone, van dirigir diverses seqüències de la pel·lícula, però només Victor Fleming li va ser permès d'atribuir la direcció.

Amb notes diferents, Janet McDonald i Nelson Eddy van aparèixer en una sèrie d'operetes com Rosemary el 1936. L'adolescent Diana Durbin va interpretar cançons clàssiques com Reina als 14 anys. I Bing Crosby, no el podem oblidar, en canvi, es va prendre la música amb més calma i va cantar sense massa complicacions en pel·lícules de l'estil de Holiday Inn, en el qual va cantar per primer cop Frank Sinatra, amb un estil més modern, que va fer embogir les nenes de 15 anys d'aleshores. Right.

Sens dubte, una de les pel·lícules de música més creatives va ser la dels Beatles, que van participar amb Quina Nila d'aquell dia, el 1965. La surrealista aventura de dibuixos animats, també el Sumari Groc, 1968.

la pel·lícula ens explica 36 hores dels Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Després d'escapar-se de les seves històries fans a l'estació del tren, la banda se'n va cap als estudis de televisió, però durant una pausa en els assaigs, l'avi de Paul convenç a Ringo perquè deixi els companys. Ringo desapareix i els altres busquen amb l'esperança de trobar-lo abans que comenci el programa en directe.

La gran pel·lícula enginyosa, tothora i de vegades divertida, es va fer en el moment més àlgid de la Beatlemania. Incluïa moltes de les seves cançons més famoses. A més, també va reflectir el món irreal en què vivien. Els Beatles van improvisar molts diàlegs i de vegades abocaven a l'estil dels germans Marx. El director va imposar en tota la pel·lícula un ritme trepidant que recordava les obres de Fellini o de Buster Keaton. Moltes tècniques inventades en aquest film encara s'empleen en els videoclips d'avui en dia.

Per exemple, ara parlem de pel·lícules que s'han de veure. De l'any 1927, El cantor de jazz. Aleluia, el 1929. Monte Carlo, el 1930. I Estima'm aquesta nit, el 1932.

Fred Astaire, Una cara amb àngel, 1957. Judy Garland ha nascut una estrella i el Mac de Oz. Don't give no compensation. Love don't pay no bill. Pel·lícules dirigides per Vicente Minnelli, Brigadoon i Gigi, el 1958. Gene Kelly, Levando Áncora, Un dia a Nova York, Un americà a París, Cantant sota la pluja, Invitació a la dansa i Les senyoretes de Rochefort, el 1966. Pel·lícules que s'han de veure. Èxit de Broadway, Oklahoma, La vella de Moscú, West Side Story, My Fair Lady. Una mica també més moderns, Nits a la ciutat, Cabaret, Febrà el dissabte a la nit, Gris, Comença l'espectacle, Fama. Són pel·lícules que s'han de veure. I amb aquesta llista hi afegim musicals infantils. Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, La Bruixa Novella i Wishing Malone, Al Capone, 1976. Ah, i Annie, que és del 1982. Yeah.

ens hem deixat una pel·lícula superimportant. One White and the Wine. Lo que el vent s'endugué. Molt important. Important per la música, important pel tema. Una cosa molt important que no podíem deixar amb aquest resum que hem fet ràpid de pel·lícules.

Una anècdota de les estrelles. Les estrelles ja no rebien les enormes quantitats de diners i es lligaven a uns estudis en particular, en contractes més seriosos. I si es negaven a acceptar un paper, el contracte podia rescindir, o sigui que els enviaven al carrer i no podien fer cap traspàs en una altra companyia. Als anys 30, els temps van esdevenir molt durs per la gent normal. Fins i tot els estudis més importants van haver d'enginyar-se-les per atraure el públic durant la Gran Depressió. Una forma de donar als espectadors més pels pocs diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal es projectava al principi i després feien una més senzilla per ajudar la gent pobra.

de tot el resum de pel·lícules que hem fet i hem parlat de cinema i tal, jo crec que allò que el vent s'endugué el 1939 és una de les pel·lícules més importants que mai s'han fet a Hollywood i a cap cinema. I ha sigut un èxit de taquilla durant més de 50 anys. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. Col·laborant amb la música molt i molt i molt i molt, Elena Saldate. Gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Elena Soldat, rep un petó molt, molt, molt, molt, molt fort meu. T'estimo, guapa.

0: Adeu, amics.
1: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en encendre el ventilador.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 10 16.
7: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
9: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Plenuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, preveu que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 sobre 6 d'intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, com va passar ahir després que registressin pedres de 3 centímetres en alguns punts de Catalunya amb fortes pluges. Més temes. L'Ajuntament de Capdavalo, en el Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona del lliure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Lloses per controlar els vehicles no autoritzats que accedeixen a la zona. Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades al municipi, en aquests municipis, que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost. També en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora que aprofiten tenint una targeta. Les sancions per passar sense autorització poden anar des dels 200 fins als 500 euros. Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de Campdavalo.
2: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Gorgs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
1: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment d'un 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte al mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. I la detinguda per apallissar un home a Torelló és la llogatera que tenia, que temia, perdó, perdre el pis on vivia. El que en un inici semblava un robatori violent, el jutge va enviar a la presó els dos arrestats per l'intent d'assassinat, simulació de delicte i lesions. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al pis de dalt. Tornem d'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
1: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant en Francesc Coll.
2: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del punt de l'interrogant una setmana més. Dic que el punt de l'interrogant, en aquests 23 anys, ha anat formulant preguntes que creiem que cada ésser humà, més o menys, se les fa. Dir, però, que les veritables preguntes venen personals, individuals, i, com diem en el nostre enunciat, en la introducció, cada un ha de respondre, cada un té la seva resposta en l'interrogant personal. Com més responem els nostres interrogants de la vida, més lliures ens anirem fent. El programa tan sols vol ajudar en el discerniment i que pugui respondre individualment cada persona. Pensar i dir el mateix que els que tenim al costat sense generar opinió no s'avança i no s'evoluciona. Dit això, avui ens preguntem: pensem realment per nosaltres mateixos? Aquest és l'interrogant que ens farem avui, el farem possible avui amb el Joan Ripoll. Què tal, Joan?
3: Què tal?
2: Benvingut.
3: Encantat d'estar aquí.
2: Benvingut. També l'Octavi García. Què tal, Octavi?
4: Hola, hola, què tal?
2: També per telèfon hi ha l'Assum Vitòria. Què tal, Assum?
5: Hola, què tal?
2: Perfecte. També està amb nosaltres la Maria José Leiva. Què tal, Maria José?
6: Molt bé, gràcies.
2: Perfecte. Doncs, com us he dit, avui ens preguntem, pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest programa, aquest guió, avui ens el prepara la Maria José. Dic que qui us parla és el Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, i el Joan Bosch, que fa que el so i la música tot arribi bé a casa vostra. Doncs comencem, Maria José, com vulguis.
6: Bé, he observat que sóc capaç d'enfocar la meva atenció en un pensament que crec que he escollit. Ara bé, el pensament no és pas estàtic, sinó que a partir del seu origen es va transformant en una cadena de subpensaments fins que al cap d'uns pocs minuts gairebé no recordo què m'ha portat fins al punt on em trobo ara. Diria que els pensaments els podem observar i això ja ens demana molta atenció. Sembla que en un sol dia podem arribar a tenir entre 50.000 i 70.000 pensaments. Algú pot creure que aquesta quantitat és producte de la nostra voluntat? Dir que penso per mi mateixa seria una actitud massa arrogant. No us ha passat que a vegades ho descobriu pensant el mateix que la persona que teniu al costat? Qui de les dues ha estat la primera? És que potser disposem de lliure albir? Sí, és bonic creure que som capaços d'escollir i prendre decisions en tots i cadascun dels moments. I doncs, què o qui determina els nostres pensaments, les nostres decisions? Ramesh Balsekar, mestre indi de l'Advaita Vedanta, diu: l'ego tria sobre la base de la programació, les tendències genètiques, que no vàrem seleccionar, condicionaments ambientals, la família que modela els valors, la cultura que fixa les teves normes, el mestre que et va inspirar, el trauma que fa les reaccions arbitràries, la condició biològica i les circumstàncies al llarg de la vida. No hi ha res sota el nostre control, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. Ara bé, tot i els condicionaments als quals estem sotmesos, i també la ment i el pensament col·lectius, tenim capacitat per comprovar si sintonitzem amb la informació que ens arriba o no, i actuar en conseqüència. Aquí està el nostre poder. Per això podem desenvolupar el discerniment i qüestionar-ho tot, vingui d'on vingui. Ser fidels i coherents amb nosaltres mateixos és decisió nostra. Un home no té res més que a si mateix per dir les coses que realment sent i no les paraules de qui s'agenolla, diu en Frank Sinatra en la cançó My Way, que després escoltarem.
2: Molt bé. Doncs després l'escoltarem com veiem que...
6: Si en Francesc vol.
2: Sí, no, no, sempre, sempre, eh? Fem la... Escoltem la música que proposa el guionista. Joan, què destacaries del guió i què hi afegiries?
3: Doncs mira, una cosa que destacaria, que m'ha sorprès des d'un minut del segon zero, és que és un text breu, en què la Maria José ha estat capaç de condensar molta informació. Això m'ha encantat. I, sense donar voltes i sense marejar-nos, ha aconseguit tot allò que calia considerar sobre els pensaments. Altra cosa és que jo també tinc la meva opinió, que després refaré a saber. I què afegiria? Bé, que sí, que tenim capacitat d'elecció sobre els nostres pensaments, però evidentment cal aquesta mirada, que de fet tu ja has fet en ment, d'aquesta mirada, d'aquesta atenció que hem de posar sobre els nostres pensaments. Sí que és, incluiria potser un punt que després potser desenvoluparé, que és que els pensaments aquests, tots els pensaments els han d'acceptar sense lluita, sense enfrontar-nos amb ells, deixar-los passar. Okay. Seria el que afegiria.
2: Passar o aprofitar-los. Passar o aprofitar-los.
3: Ai, aprofitar-los en la mesura que...
2: Bé,
3: no, no, no, no, això ja parlem després.
2: Després, sí, sí. Ja és el que et preguntaré. Assum, què destacaries del guió i què hi afegiries?
5: Jo me puc recordar que tinc aquí davant el llibre de Kipling, que diu, si eres capaç de pensar sin que esta sea tu única finalidad y que puedes hacer frente al triunfo y al desastre, si eres capaz de oír las verdades que tú has dicho y eres capaz de pensar por ti mismo, pues tú serás un hombre conmigo. Es un resum, però és que al pensar no pot ser l'única finalitat, clar.
2: Mm. D'acord.
5: És complicat de resumir.
2: Sí, sí, per això farem aquest debat, a veure avui què en traiem.
5: Clar.
2: Sí.
5: Claro.
2: Val, gràcies. Octavi, què destacaries del guió i què hi afegiries?
4: Jo hi ha algunes coses que no m'agraden del guió, però m'agrada com acaba. Que em sembla que és com un acte de reflexió per mi més important que algunes cosetes. Són petites coses que podria destacar. Aviam. Pensar per nosaltres mateixos és arrogant, bueno, en fi, no em sembla el més adequat. Aviam, el que passa és que probablement la pregunta ens porta a l'equívoc. La construcció dels nostres pensaments és un procés de vida. És un procés de vida. Des de que neixes vas incorporant informació amb la qual aniràs elaborant els teus pensaments. La pregunta és, els teus pensaments són creatius, són propis, són exclusius? I evidentment has de dir, no, és molt difícil ser exclusiu i creatiu amb els pensaments. El que sé és innovador, que és diferent, no? Ser innovador. Aviam, el Descartes deia cogito ergo sum, que és un dels grans filòsofs d'Occident. Pienso, luego existo. No? A l'existència és una projecció del pensament. Si no hi ha pensament, no existeixes. I probablement, baix un punt de vista mèdic, quan el pensament desapareix, alguns ja certifiquen la teva mort. Amb els sistemes de medició de les ondes cerebrals i de la conducció elèctrica de les neurones i els axons i els tirintoeges i les dendrites. Quan no hi ha comunicació, quan no hi ha flux elèctric, que vol dir que no hi ha pensament. Respecte, no, hi ha moltes idees sobre tot aquest tema, però per centrar-me una miqueta en les dues més que m'han cridat l'atenció, quan parles de 40 o 50 mil pensaments al dia, evidentment, si tu multipliques els segons dels dies, arribes a una conclusió... Està bé, la xifra em sembla bona.
6: Però no arriba, és meva, eh? És una informació...
4: No, l'estreta de Wikipedia.
6: Exacte, exacte. No, del Google.
4: Ja ho he vist. Sí. Però jo he fet la compta. I surt un pensament per segon. En estat de vigília. En estat de vigília. Però és que quan somies també estàs pensant. Vull dir, m'assembla simplement una petita precisió. Però el bonic per mi d'això no és que tinguis un pensament. La conclusió per mi és una altra. No és que tinguis 50.000 pensaments. És que el teu cap no pot estar en estat de vigília sense pensar. És una activitat innata. I a més, jo diria que ineludible. No t'escapes del pensament. Els pensaments, tu t'apoderes dels pensaments, els pensaments s'apoderen de tu, i per això surten els 50.000. Si tu agafes 60 segons, els multipliques, i agafes 10 hores, i et surten més o menys els 40.000 aquests que tu dius. Per tant, lo important és, per mi, i acabo, no passa res dir que penso, que pensa que un altre dia... I el que tu penses és absolutament original? Hòstia, això ja són paraules majors. Perquè resulta que 700 anys abans de Crist... Jo acabo amb això. Quan tu agafes el Virgili o el Sèneca i tu agafes l'Homero i tu agafes els escriptors latins, canvies algunes paraules i estan dient el mateix que ara. Exactament el mateix. Només has de canviar algunes paraules. Per tant, el pensament està fa molts anys que està inventat. Per tant, ser creatiu, ser innovador és molt difícil. Ara, no t'escapes del pensament. L'has de fer, et devora i no està malament. I jo diria que és una sana activitat.
2: Molt bé, Octavi. Per part meva, Maria José, jo em quedo amb aquest tros de... que destacaria aquest tros del teu guió que diu no hi ha res sota el nostre control, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. I jo em formulo que hi afegiria una pregunta que pues, és retòrica en el sentit de en l'interrogant que ens formulem avui. Realment pensem que realment pensem per nosaltres mateixos? O sigui, el pensament d'on es genera? De l'escolta i de l'observació? Molt probablement.
4: I la reelaboració.
2: Esclar.
4: És que si em permets, jo diria, l'únic que et fa lliure és el teu pensament. Sí. És l'únic que tens lliure. No si Trump invadirà Groenlàndia. Això no depèn de tu. Però el teu pensament depèn de tu. Una altra cosa és que em diguis que els teus papes, les mames, les iaies, els tiets i no sé què han influït al teu pensament. Només faltaria. Tothom ha influït en el teu pensament. Però al final, si tu et poses d'una manera digna davant la vida, el meu modo de veure, tu sobre l'únic que tens un control exclusiu i directe és sobre el teu pensament.
6: Jo voldria diferenciar, perquè em sembla que s'estem fent servir la paraula pensament per dos conceptes diferents.
4: Probablement.
6: El pensament, jo ara estic pensant en que estic en el programa de l'interrogant, o el pensament com a idea o opinió. Per això el meu, i sóc conscient que el guió que he escrit és una mica ambigu, parla de les dues visions des del pensament, no? Per això dic, dic que penso per mi mateixa seria una actitud massa arrogant, perquè jo no estic aïllada, perquè tot m'influencia, i els pensaments que m'arriben, no la idea o l'opinió, els pensaments que a mi m'arriben en cada instant, jo no sóc l'autora, la creadora, al 100%.
4: Però els esculls. Però tens la possibilitat d'escollir...
6: No sempre.
4: Sí.
6: No sempre.
4: Aviam. Tornem-hi. És que és important això, no? Nosaltres no creem pensaments de zero. O sigui, dit d'una altra manera, si tu neixes a la selva i et rodeges de monos, els teus pensaments no seran occidentals, ni cristians, ni ateus. Seran del pensament dels monos. Sí. Evidentment que estàs absolutament influenciat. Però és que això... Això no t'ho pots treure, no t'ho pots evitar. Tu has après la llengua, l'idioma que estem parlant l'hem après els altres. La història l'hem après els altres. Sí. Les relacions socials l'hem après... Les religions les hem après els altres. Clar, i tu dius, clar, si és que tot això hem après els altres, pensem per nosaltres mateixos? Sí. El que passa que la base de la nostra informació ens ha vingut donada, o l'hem estudiat, o els professors, o la mama, o la tieta, o el iaio. Però no siguis tan exigent amb tu mateixa. Bueno. Per mi és ser massa exigent. Mm.
6: Jo és el que penso.
7: Clar.
6: Que és, per això és el que volia dir. Una cosa és l'opinió que un té i l'altra cosa són els pensaments que m'arriben. És diferent.
7: Mm. És veritat que tots els pensaments, a lo millor, ens aporten en el poder de poder escollir. O sigui, en aquest sentit, valdria la pena de dir aquest pensament que se'm genera és diferent de tots i, per tant, escolleixo...
4: El selecciono
7: perquè pugui avançar d'una manera diferent als altres o aportar als altres alguna cosa, que en principi també és una mica el que has dit tu al començament, Joan, l'acceptació, no?
3: Sí, però ara em vull, com el tema està constat, i hi ha una cosa que penso que és molt important que has fet veure el guió, Maria José, que és el tema de prendre decisions. Com els nostres pensaments ens aboquen a prendre decisions. Puc pensar en què compraré demà per un plan de vera. I és un pensament senzill, sense gaire complicació ni ètica ni moral ni de cap manera, és una cosa pràctica del dia a dia, i és un pensament, perquè el meu cap està enraonant sobre mi mateix, sobre què em falta, i prendre una decisió. Bé, que només, en principi només m'ha d'implicar a mi i, en tot cas, els que mengin del que jo compri. Però ja, aquí s'acaba. Si els agrada o no els agrada, això és una altra qüestió. Bé, però hi ha altres decisions... Sí, perdó. Hi ha altres pensaments que generen, continuen generant decisions, maneres d'actuar...

0: si allò t'ha de dur, t'ha de portar a prendre decisions abans d'actuar, és interessant que reflexionis sobre què et porta a actuar d'aquella manera. I actuar vol dir a vegades obrir la boca i deixar anar alguna perla. No cal fer res concret, perquè podem dir moltes tonteries al llarg del dia, i potser si ens ho... i basades en pensaments propis o aliens, i potser si ens, tant en tant ens ho ens paréssim a aquesta observació del pensament que ens ha passat pel cap i que si realment lliga amb les nostres creences, si realment...
1: És igual.
0: Si ho he de fer saber, estic projectant amb una imatge de mi... Que pot ser interessant, i tots són pensaments que roden pel cap. Sé que ser, vull dir, el fet d'observar els propis pensaments, vull dir, amb pràctiques de meditació, això és el que es fa, ser l'observador dels seus pensaments i deixar-los passar. Vull dir, no és una cosa que puguis fer d'una forma allò lleugera i dir ara em poso a observar els meus pensaments, no, perquè el dia a dia és el que és. I, però sí que potser abans d'obrir la boca, de prendre decisions i fer accions concretes, llavors sí que potser és el moment d'observar-se, a veure d'on surt això que estic, si realment m'ho estic creient, sí. I aquestes accions, o aquests pensaments, o aquestes creences, aquestes maneres d'actuar, evidentment, poden ser unes als 20 anys i poden als 40 anys, potser són nosaltres, tampoc...
1: I el dilluns poden ser uns i el dimarts.
0: I el dilluns, si no li gusten, ni li gusten mis principis, aquí tengo
1: otros.
0: Sí, val? Els hermanos Mars. Vull dir que la cosa aniria per aquí. I el control, sí. El control, tenim control. Vull dir, no és una excusa dir, no, és que jo no controlo els pensaments. Sí, controlem els pensaments. En aquest sentit, que podem observar-los i controlar quin és el que se'ns ajusta o no se'ns ajusta. Aquí sí que tenim un control. I després, evidentment, si això se convertís en una acció, ja el control ja és total. I la responsabilitat també. Sobre les accions hi ha una responsabilitat.
2: Sí, això n'hem de parlar. Assum, vols dir alguna coseta?
3: No sé, jo estic molt preocupada perquè penso... Molt bé, no sé el que dir, però jo penso que una cosa és el pensament que tens, que sé jo, perquè avui estic molt contenta i estic molt contenta i estic pensant que tot està molt bé, o estic trista perquè tot està malament. Per això no impedeix el que facis, les coses que has de fer, perquè una cosa és el pensament, l'altra són les decisions, l'altra és la intuïció, l'altra és el sentiment... Doncs pienso, luego existo. És molt difícil de separar el pensament de les coses. Jo crec. I com més voltes li dono, més difícil trobo el tema. Us ho prometo.
2: Val. Digues, Maria José, digues.
4: Ara que l'Assum diu estic contenta i estic pensant, em ve una pregunta. Què és primer, el pensament o l'emoció?
2: Bé,
3: és primer el pensament sempre, clar, perquè tu et lleves i tens el pensament de que estàs molt cansat, però a vegades et truquen i et diuen una cosa i fas una cosa i aquell pensament de que estaves molt cansat s'ha transformat en una alegria, o al revés, perquè els pensaments, on van els pensaments sols? Perquè jo penso, luego existo, el que he dit abans. Jo ara penso que estic aquí a casa fent el programa i que ha anat molt bé, però que el pensament és tan fràgil, tan etèreo, en res, que tu pots canviar qualsevol cosa. Però molt bé que tu pensis, no?
2: Mira, pregunto...
3: Però molt bé que pensis.
2: Sí, clar. Pregunto aquí a la taula si veritablement els pensaments són eteris i fràgils. Penso que depèn del compromís que tinguem amb aquest pensament que agafem.
1: Exacte.
2: O sigui, penso que pensem realment per nosaltres mateixos pot tenir una vessant de por, perquè aquell pensament em pot portar un compromís en relació a mi mateix i també en relació en el meu entorn, I aleshores aquest compromís pot, pots dir no, no vull fer-ho perquè, és clar, això és

0: posar molta carn a la graella, no? I l'altre és de dir, pues mira, m'és més fàcil seguir el que em diuen els altres i, escolta, que això, la societat, per exemple, els estadis estan ple de gent que pues mira, els és més fàcil anar a l'estadi allà a cridar i desfogar-se que no pas, potser, tenir un criteri d'alguna opinió més concreta, no? Per tant, penso que, mira, fem servir aquesta paraula, no? Pensem realment per nosaltres mateixos, això comporta un compromís. I el compromís... I el compromís fa que el pensament doncs deixa de ser eteri i fràgil, perquè aprèn consistència.
1: Tu has introduït un tema que per mi és molt important i també el que tu has dit és molt important, i a més ho tinc apuntat, exactament per parlar-ne, de la relació entre pensament i emoció. Però és que aquí estem parlant de pensaments d'una manera molt fràgil o frívola. És la categoria del pensament. És la categoria del pensament. Tu has introduït aquest concepte.
0: Sí.
1: No és el mateix un pensament conceptual de vida que el pensament si compres patates al supermercat. Clar. No és el mateix. Tu estàs parlant dels conceptes de vida, dels conceptes de filosofia de vida.
0: Que et fa viure.
1: Això no es canvia cada dia. Això no canvia cada dia. Tu
2: però,
1: si ets... Digues, perdona.
2: Això és com una altra història, eh? El pensament és el que fas. Ara vaig aquí, ara vaig allà, ara faré això, ara faré allò. Comprar patates al mercat, agafes les patates i no penses res.
1: Exacte, però hi ha un altre pensament... que és el pensament que determina, per exemple, els teus valors a la vida, o la teva religió, o el teu estil de relacional, que ho ha dit el francès, com em relaciono amb la gent, quina capacitat tinc de sostenir unes relacions franques, obertes, o més brillants, o més agressives. Tot això depèn de tu. Ara, realment, hi ha coses que se'ns escapen. La Maria José ha introduït un tema que jo tinc apuntat aquí per parlar-ne, me l'ha aixafat, perquè és un tema realment emocionant, que és el tema de la relació entre el pensament i les emocions. És un tema...
2: I la voluntat.
1: La voluntat. La voluntat relacionada amb què?
2: Amb el pensament.
1: La voluntat és un impuls a fer alguna cosa, o és un impuls a pensar alguna cosa. La voluntat és com una força interior que te impele, dirien els castellans, a fer alguna cosa o a pensar alguna cosa. Això és la teva voluntat.
2: Canviar el pensament.
1: La gent canvia el pensament, la gent canviem. No és molt fàcil de canviar els valors ni els principis, però les coses més... O sigui, si agaféssim els pensaments i els categoritzéssim, primer de tot hi ha els valors i finalment hi ha les patates del supermercat. I no és el mateix.
2: Primer el pensament.
1: El pensament, però, que integra els teus valors de vida, eh? Com ets tu, com et relaciones, com mires els altres, com te preocupes del coneixement.
3: Com et relaciones amb tu mateixa.
1: Com et relaciones amb tu mateixa. Això són valors. Això no ho canvies cada dia. I això depèn molt de tu. Ara, no ens enganyem. Nosaltres no som àngels, ni els Sant Gabriels. No busquem... És que jo dic a vegades mirant el francès, però el francès té un sentit molt pur, és la meva sensació, francès, de moltes coses de la vida. Nosaltres no som perfectes, ni ho serem mai. Nosaltres som persones humanes amb un món petitet, en l'espai, no sé què. I estem influenciats per tot. I el dilluns pensem una cosa, i el dimarts en pensem una altra, i el dimecres acabem el pensament, etc. I la nostra vida hem de viure amb la indeterminació. Hem de saber-hi viure, no?
0: Sí, en aquest sentit, per això jo he subratllat aquest teu tros del teu guió, Maria José. No hi ha res sota el nostre control, no, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. Però si posem consciència, potser seria en aquest sentit que tu deies ara, Octavi, que potser en el dia a dia no acabem, un dia pensem una cosa i un dia una altra, però... A mesura que anem posant consciència amb les coses i ens hi anem comprometent, penso que sí, que les coses van consolidant-se i els pensaments, dius, me n'alegro haver pensat això perquè, mira, això m'ha portat...
1: Són pensaments de primera categoria,
0: fins aquí, no?
1: Són els pensaments que delimiten l'acció diària. O sigui, nosaltres tenim una franja de pensaments sota dels quals hi ha les operacions. Les operacions del dia a dia, on viatjo, amb qui viatjo, quin parlo, amb qui no parlo, què compro, què no compro... Tot això és l'operacionalització dels pensaments que estan a un grau superior. I aquest és el que, aquest és el, on t'has d'instal·lar tu, com a pensador, el que deia de la reflexió. T'has d'instal·lar amb el gran pensament, del qual deriven les operacions del dia a dia.
3: Però jo estic d'acord bastant amb això que acabes de dir, Octavi, però no discriminaria tant el tipus de pensament, perquè inclús anar a buscar patates o anar a pensar què faré jo per dinar m'està portant a decidir com m'alimentaré, i alimentar-me no és una cosa diguéssim banal, no?
0: També és un acte
3: creatiu.
0: Llavors,
3: jo crec que si aprofundim una mica el pensament de, que tu potser diries, de menys categoria, i trobaríem la categoria.
1: Sí, pujant. Has de pujar. Has de pujar. Al final aquesta patata aniria a parlar. Sí, aquesta patata aniria a parlar, a parar a un pensament ecologista de primer nivell mundial de l'equilibri de l'univers.
3: O només...
1: Perquè a través de la patata hi arribes, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: com
0: sí,
1: està feta, el grau, com està cultivada, llavors que jo m'alimento, jo estic integrat en un entorn gran, i al final arribes al quinto veneno, no?
3: O simplement, si m'he observat i em conec, podré decidir si la patata em senta bé o em senta malament per la meva salut. Ara, així és dit de forma ràpida.
0: Per tant, si pensem realment per nosaltres mateixos, ha de ser un acte conscient i de ganes de voler. És igual, un pensament petit pot ser tan gran com un de pensament molt gran que arribi allà on sigui, no? Tots els pensaments.
3: I és imprescindible conèixer-nos a nosaltres mateixos. Sense conèixer-nos, jo no puc canviar el meu pensament si jo no em conec.
0: Pensem per nosaltres mateixos. Aquest és l'interrogant que avui ens formulem. Estem debatint aquest interrogant avui amb la Sumbitòria, amb el Joan Ripoll, amb l'Octavi García, la Maria José Leiva. Qui us parla? El Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. I ha arribat el moment en què la nostra guionista, la Maria José, ens presenta, que ja ens l'ha presentat al final de llegir el guió, que avui escoltem My Way de Frank Sinatra. Per què aquesta cançó, Maria José?
3: Bueno, com he dit abans, el guió que he escrit, reconec que és ambigu, però és que també a vegades la realitat és ambigua també. I tot és contradictori en general. Llavors, sí, és veritat que no tenim el control, però en algun moment sí que podem, si ens coneixem i podem triar entre una manera i una altra manera de funcionar. I, bueno, a part que és una cançó que m'agrada molt.
0: Perfecte, doncs en Joan ens la farà escoltar. Gràcies.

0: pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest és el programa que avui, en el punt de l'Interguant, ens plantegem. Estem fent possible el programa avui l'Octavi Garcia, la Sun Vitoria, la Maria José Leiva, el Joan Ripoll, qui us parla, el Francesc Clavi, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. I tenim una nova companya en els serveis tècnics, que aviat desvelarem el seu nom. De moment diem que es diu Mar. Bé, doncs... Un moment, Octavi. Aquest interrogant, pensem en, realment per nosaltres mateixos, has acabat, Maria José, tal vegada per presentar la cançó, has parlat de l'ambigüetat. Els pensaments poden generar aquesta ambigüetat. L'ambigüetat crea dubte, perquè penso que si una cosa és ambigua és perquè podem veure que una cosa pot anar per un cantó o per l'altre, i és aquest... Però precisament perquè pensem, penso que cal concretar. La vida ens cal concretar, precisament per anar-nos definint com a persones humanes. Penso que el pensament ens defineix com a persones humanes, i ens defineix precisament perquè anem concretant i deixem aquesta ambigüetat. A mi manera, a la meva manera.
1: Sí, sí. El pensament ens, com has dit, ens defineix com persones humanes. Sí, però el pensament és canviable. I abans, fora d'antena, l'Octavi parlàvem del pensament cartesià. Tot canvia, inclús... El que avui va a missa, demà passat, o l'any que ve, o d'aquí 10 anys, és una altra cosa. Per tant, dir que el pensament em determina com a persona, jo no estaria gaire d'acord. En algun cas pot ser que sí, però jo crec que no.
2: Sí, però la qüestió sobre els pensaments, en el sentit que deies tu, mira, José, la qüestió no és pensar, el problema és que si ens fusionem amb allò que pensem. Si ens ho creiem, fins a convertir-lo en la definició de nosaltres.
1: Clar.
2: I ho considerem la veritat. Llavors, tenim un problema.
1: Clar.
2: Torno al que plantejava al principi. Els pensaments dirigeixen les nostres accions d'alguna forma. I convertir aquests pensaments en creure's que som nosaltres aquests pensaments, vull dir, fer-los... assumir-los,
1: identificar-nos
2: tant amb els nostres pensaments, de fet, sense discernir-los, sense reflexionar, sense enfrontar-los, llavors deixem d'escollir lliurement. I llavors, com no decidim lliurement, som víctimes dels nostres pensaments. Llavors, això sí que és un problema. I llavors, aquí surten històries molt estranyes. Gent que se li gira el allò.
0: Així ens estàs dient millor no pensar?
2: No, i ara. No. Però sí que ha de ser un acte reflexiu. Sí, vull dir, el que penso que tots estem d'acord és que el pensament ha de ser un acte reflexiu. Independentment d'allà on es emporti, cadascú el portarà allà on sigui. No diem que hi hagi ni coses bones ni coses dolentes. No ho estem definint, això. Però sí que ens ha d'ajudar en aquest sentit.
0: L'Assum vol dir una cosa, digues, Assum.
3: Sí, però ara se m'han anat una mica el pensament. Però ja que he parlat tant del Descartes, a mi m'encanta, sempre diu, si mires el foc, en aquell moment igual no és real, és una il·lusió del que tu estàs veient. O sigui, tampoc et pot formar una idea molt clara del que estàs veient, parlant del Descartes. Saps? Pienso, luego existo, però existeix de veritat el que estàs veient? Descartes et planteja aquestes preguntes. I clar, caminante no hay camino, i mare de Déu, és que és molt difícil de definir el pensament.
0: Sí, però el camí...
3: Perquè és il·lusió.
0: Penso que el camí es fa caminant. O sigui...
3: Caminante, clar.
0: Dir-ho... Pues, pot semblar una cosa pues, així etèria, però si el camí no se hace el caminando, o sigui, s'ha de caminar per observar i per tenir una constància de que el camí realment existeix, i la vida igual. O sigui, jo estaria una mica en contra amb el Descartes, que pienso luego existo, si no ets conscient. Si no ets conscient, pots pensar tot el que vulguis i a lo millor no ets conscient de que estàs existint. O sigui, el que veritablement fa el camí, pues sí que pot dir que està pensant, perquè és el camí, i és una existència perquè vas veient la realitat del camí. Seran uns arbres, serà el desert, serà un Edén, serà el que tu vulguis, però has de caminar per veure el que hi ha.
3: I el caminante no hay camino y no estelas en el mar.
4: Sí, però estàs associant el pensament a la realitat i no té res a veure. Clar.
3: El pensament, no, és que és molt complicat.
4: El pensament no està casat amb la realitat. El pensament és lliure, màgic, esotèric, màgic, irreal, fals, enganyós. Però és pensament. Nosaltres no estem parlant del pensament pur, aquesta reunió d'avui, o del pensament perfecte. Per exemple, jo tinc posats aquí dos tipus de pensament patològics, psicològicament, que són els pensaments d'esquizofrènia o els pensaments del trastorn obsessiu-compulsiu. Hi ha gent que té trastorns mentals greus, però té pensaments, no té res a veure.
3: O sigui, bueno, hi ha pintors que pinten amb el seu pensament i mireu les obres d'art que han fet dels seus pensaments. Obres d'art o obres molt difícils.
4: Però és que, a més, hi ha una altra cosa del pensament molt curiosa que jo la tinc apuntada aquí, que tenia de sortir... que és que el pensament creatiu és un pensament destructiu. O sigui, si tota la gent que... Hi ha hagut molt poc creatiu a la història de la humanitat. I respecte al Descartes, que jo no soc cap aficionat al Descartes, jo diria dos coses ràpides. L'evolució del pensament humà no segueix la mateixa velocitat que l'evolució de la tecnologia. No ens confonguem,
3: no.
4: A l'Occident, els pensadors neoclàssics de 500 anys abans de Crist continuen funcionant, per exemple, incluït Aristòtil. I en el pensament cristià funciona així. Sant Agustí, del segle XII o XIII, és un gran mestre de l'Església i continua. O sigui, el pensament filosòfic no té data de caducitat tan fàcilment, Tot el que va passar fa, i repeteixo, 400, 500, 800 anys abans de Crist, continua estudiant-se a les universitats, això.
1: Tu diries que Descartes la consideraries filòsof?
4: Home, mira, et vaig a dir una cosa. Jo repeteixo que no soc... Ara no estem aquí per una cosa de Descartes. Només et diré una cosa. No hi ha universitat al món, qualsevol carrera de filosofia, que Descartes no estigui entre els tres primers del món, de la història de la humanitat. Res més. Aquí ens l'estem carregant en 5 minuts, però com a mi m'assombra. Però és igual.
0: No, és igual.
4: Jo volia dir sobre el pensament creatiu, que me sembla també un tema que és del que estem parlant, que és aquell pensament trencador. Que això, n'hi ha molt poca gent... als dits de les dues mans de la història de la humanitat. És la gent, amb el pensament, i em sembla que tu ho has dit, que és capaç d'alliberar-se del que hi ha per entrar en una nova àrea, en una nova dimensió. Això és... Ho dic perquè ve a compte de tot el que estem dient. És tan difícil alliberar-se dels nostres les nostres coses que hem adquirit, no jo, els mils de milions de persones que hi ha a la humanitat, l'espècie humana, està tan dificultosa d'alliberar-se de les càrregues d'aprenentatge que té durant la seva vida, que els fenòmens creatius succeeixen molt a poc a poc. Molt poc a poc. I sobretot en el camp del pensament, que això és el que et volia dir. En el camp del pensament hi ha pensadors alemans del segle passat. Tu, ara, seria molt difícil que em citessis, a part de Chomsky i algun altre, algun pensament que tingués realment una transcendència important a nivell mundial. És difícil. El pensament és bastant estàtic i, com deies tu,
0: Joan,
4: és un subjecte de qüestionament diari. Si hem de ser capaços de qüestionar-se les nostres idees de forma permanent.
1: Ara m'ha vingut el Luther King, ja que ens has retat a treure algun personatge... Així sí, a nivell mundial. Sí, sí. Però t'ho volia dir una cosa sobre el Descartes. Sí, és veritat, està considerat com un filòsof, però en realitat la filosofia més aviat és una... Com ho diria? És una manera de preguntar-se les coses, però sense retallar, com unint, com buscant correspondències. En canvi, el Descartes el que fa és retalla. És la raó i no hi ha res més que l'error.
4: Perquè...
1: En aquest sentit del retallar
4: sí,
1: és
4: no,
1: amb el que...
4: Però no, és que no, no retalla.
1: Perdona, perdona. Sí. En aquest sentit del retallar,
4: sí.
1: Que ara, actualment, no ha passat tants, tants cent anys, però actualment no s'atendeix a retallar, sinó
4: no.
1: S'atendeix a ampliar, a globalitzar.
4: Sí. Em permets? Deixa'm que et digui. El pensament que tu estàs dient ara té molt sentit, però si em permets, no és així. És justament... Jo t'explico, t'explico.
1: Sí.
4: És el contrari. Per què? Perquè hem de contextualitzar les persones. Per la reina Victòria, a l'època del romanticisme i no sé què, era una, de costums molt controlades, les nenes amb la faldilla llarga, etcètera, etcètera, etcètera, a l'època victoriana. El Descartes, quan va viure, el món estava regit per una cultura religiosa medieval.
0: Clar,
4: llavors, sí. ara ens entenem, no?
1: Sí.
4: És com Freud. Freud, quan parla dels impulsos sexuals i tot això, està parlant a l'època victoriana. I tu has de dir, aquest tio era un heroi. Com podia parlar d'això a 1915? Mm. Per tant, el Descartes, quan diu, permetem, quan diu, passa-ho per la raó, saps què està dient? No funcionis per la fe. O sigui, no funcionis pel convenciment que t'ha vingut donat, que també que pots fer-ho, però a pesar de tot, passa-ho per la raó.
0: Mm.
4: I t'està dient, passar per la raó és pensar. I pensar dignament és existir. És el que et fa existir.
0: Mm.
4: És el que fa que agafis les coses i les raonis. No les està limitant. O sigui, tu ho has dit bastant bé, que sembla que al raonar-les les limitis. No, al raonar-les les amplies. Amplies el vano. Entens què vull dir?
1: Depèn de la base, que de la que a vegades... Abans hem parlat de la base, no? Tot depèn de la base.
4: Sí. Bueno, ja ens entenem.
1: Sí,
4: però deixem el Descartes pobre, que l'hem matrivitzat prou ja.
0: No, però amb el tema d'avui pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest el penso i... doncs existeixo, el Descartes.
4: Vol dir que t'enfrentis a les coses, que pensis, que hi pensis.
0: No és una causa-efecte que si penso existeixo.
4: No.
0: És perquè penses que prens consciència
4: de que existeixes. Molt bé.
0: Perquè un mono
4: exacte.
0: També pensa a la seva manera i existeix.
4: Exacte. És que la nostra pensament és... Aviam, jo ho diré senzillament. El nostre pensament és el que ens identifica com a persones, com a espècie. El pensament. Nosaltres tenim moltes costums, inclús de nadons, com els animalons. Inclús els animalons tenen més capacitats de petits que nosaltres. Un nadó mono, fins als 12 o 13 mesos, té més habilitats que un nadó persona. Però ens comencem a separar pel pensament. Jo ha de ser un enamorat del pensament, perquè és el que jo penso que em fa lliure. Em penso que em fa lliure. Jo sento la televisió i jutjo el que m'estan dient. Jo miro el diari i escolleixo. Jo miro una pel·lícula i agafo quina jo vull agafar. Vale, i tu dius, però no ets lliure del tot? No. Som lliures del tot? No. Estem condicionats? Sí. Però és la petita escapatòria a la vida que tens és que el teu cap vagi funcionant, no? Probablement. No sé, penso.
0: Assumi, Joan.
3: Vale. Pues jo dic això, que si ets capaç de pensar... Sí, que aquesta sigui la teva única finalitat. S'ha de poder pensar, però més coses. Jo, això del pensament, ho trobo molt etèrio i no em condueix a cap lloc.
2: Joan. Sí. Jo incloure...
4: És un pensament, això que acabes de fer tu, eh?
0: Sí.
4: Això que diu que el pensament no em condueix a cap lloc, és un pensament,
2: Sí, ja. Una reflexió sobre el pensament. Sí, veure, jo ja. Vull incloure un terme mig, perquè hem parlat de les patates...
0: I han parlat dels pèsols.
2: I han parlat del Descartes i de l'univers i de valors, que són molt importants. Però ara vull introduir uns pensaments que roden per allà pel mig, que acostumen... si jo m'aixeco pel matí o estic fent alguna activitat i no em surt tan bé com jo m'hagués agradat, puc tenir el pensament de que sóc un inútil, per exemple. Que sóc tonto o que els altres no m'estimen. Perquè també són pensaments. I pensaments que fan mal i que ens condicionen d'una forma absolutament inimaginable. i perquè... que porten a tenir molts problemes psicològics.
0: Perquè va lligat a l'emoció i en el sentiment.
2: Sí, perfecte, però són pensaments que estan allà al mig, eh? I que ens afecten al dia a dia.
4: Hi ha els que t'afavoreixen, hi ha els que no t'afavoreixen, els que em fan bé, els que em fan mal.
2: Correcte, però jo torno al comentari que havia començat a fer abans sobre el fet de que nosaltres no som els nostres pensaments, que és molt fàcil de dir, però una altra banda, perquè aquesta creença sobre què som o com som, també està, evidentment, vinculada a totes les influències externes, agudes, i bé, des del mateix moment que vam néixer. Vam sortir de la mare, i no sé jo si fins i tot abans.
4: Sí.
2: Però estem absolutament condicionats. O sigui, és una feina de desprogramació, si li podem dir d'aquesta manera,
4: o no,
2: però seria desprogramació, d'interpretar allò que realment això que estic pensant es correspon amb la realitat, jo sóc així, podries pensar...
4: Tinc alternatives millors?
2: No, jo no sóc això. Llavors aquí avancem. Per ser un Einstein, no. Si arribarem, vull dir, pot ser un inútil per fer unes coses, val? D'acord, això ho puc acceptar, per això no serveixo, i ho puc acceptar i ja està, i ja no hi ha problema, però puc ser molt bo fent altres coses.
4: No necessita ser un Einstein, eh? No, per ser una gran persona.
2: Ja m'entens, Vull dir, puc pensar que sóc inútil en general, però, ostres, a la millor cosa és que les estic fent molt bé. Relacionar-me amb la gent, com les tracto, cuinar, què sé jo, val? Vull dir, aquest descobriment de què és el que... que no sóc els meus pensaments, de que no me'ls crec absolutament tots, començant per les patates i acabant passant per aquests pensaments que ens miren de definir, però que ens no ens corresponen realment amb el que nosaltres
4: sentim. L'única manera de créixer la vida, de créixer... Que, o sigui, nosaltres tenim, per mi, una responsabilitat, que és millorar. És una responsabilitat que tenim en tota la nostra vida, millorar. No baixem el nivell, de la paraula, millorar, en el sentit més gran de la paraula, més important. Si no et qüestiones les coses, no creixes, no millores. Si no et qüestiones el que estàs fent, no millores. Si no entres en crisi, la millora només surt d'una crisi de lo existent. Si no, t'hi quedes tot el dia.
2: Correcte, sí.
4: I a la vida igual, amb els teus pensaments religiosos has d'evolucionar. Pensaments socials, has d'evolucionar. Pensaments polítics, l'únic... De futbol, no. Si ets del Barça, no has de canviar gaire.
1: Es pot ser apolítica, Octavi?
4: I tant que sí.
0: El nostre...
4: El que és difícil, eh?
0: El nostre programa ho és, eh? Ni futbol... Home, sí, ni polític. Perquè no parlem d'això, perquè...
4: No, home, no.
0: No porta enlloc. Pensem realment per nosaltres mateixos, aquest és l'interrogant, i estem arribant al final del nostre programa, i m'agradaria, doncs, que si alguna cosa se us ha quedat en el tinter, doncs ara és el moment. Assum, què se t'ha quedat en el tinter per dir?
3: Se m'ha quedat en el tinter tantes coses que no sé el que pensar.
0: Molt bé. Doncs aquí es queda. Octavi, què se t'ha quedat per dir?
4: Jo se m'ha quedat una cosa que té la Maria José, que és igual, és la relació entre les emocions i el pensament, que és un tema apassionant per un sol tema monogràfic. Hi ha una relació, per mi, hi ha una relació absolutament íntima, però tan íntima que la capacitat de memorització dels pensaments el 90% de vegades va lligat a una emoció.
1: És clar.
4: Va lligat a emocions. Ens impregna.
3: Claro.
4: I quan ens impregna alguna cosa, ho recordem. Si no, no hi ha manera. I quan ho recordem, som capaços de verbalitzar-ho. I si ho verbalitzem, és que existeix, segurament. O sigui, la relació entre les emocions i el pensament és molt important. Molt important. No solament a nivell endocrí, biològic, sinó a nivell d'aprenentatge i de... I de pensament.
0: Molt probablement que el 90% o més, o gairebé el 100%, a lo millor tots els pensaments venen donats per l'input d'una emoció i un sentiment.
4: O tenen cert grau d'emoció.
0: Sí. És el que deia en Joan.
4: Sí,
0: no?
4: Sí.
0: Sí,
4: sí. Sí, sí. Sí, sí.
3: sí.
0: Bueno, Joan, què se t'ha quedat en el tinter? Va.
2: Continuant amb la relació aquesta que havíem establert al principi, des del principi, sobre els pensaments i l'acció, jo continuo convidant a no ser víctima dels nostres pensaments, a evolucionar, a observar-nos des de fora, mirant d'observar-los i observar aquests pensaments, com ens porten, a quines decisions ens porten, i sobretot hi ha una idea molt important de que no som els nostres pensaments. Cal observar-los i meditar sobre ells.
0: Perfecte. Maria José, què se t'ha quedat en el pensament?
1: Sí, jo penso que el pensament forma part d'una part de nosaltres que diem ego, perquè no som nosaltres, com deia en Joan. Mm. Que és un recurs, el pensament és un recurs que tenim, com l'ego també és un recurs que l'hem de fer servir, però intentar això, no identificar-nos i conèixer-nos, anar més enllà del pensament per poder conèixer-nos.
5: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul.
6: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
7: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
6: Veniu a veure el futbol en companyia.
7: Disposem de terrassa.
6: Som a la Riera, Parafita 117.
7: Truqueu al 93 792 0019.
6: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
10: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
12: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
13: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
14: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits.
1: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Aquesta vegada sense pluja, que ja en portem molts dies i està molt bé que plogui, però també està molt bé quan surt el sol, encara que ens ha fet una mica de vent aquests dies també. Mireu, us saludem des del control tècnic en Joan Bosch i en Carles Gràcia i jo mateixa, la Imma Renera, des dels micròfons de Ràdio Arenys. Us recordem que si voleu que tractem algun tema en específic ens podeu fer arribar un correu al a l'adreça saviaverda@radioarenys.cat. Avui tenim amb nosaltres un convidat a qui ja vam tenir en el seu moment, que és en Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig, a qui donem la benvinguda i les gràcies per ser de nou al Sàvia Verda.
3: Hola, Imma, un plaer, ja ho saps.
2: Benvingut, molt benvingut, Jordi, de nou. Mireu, avui volem que ens expliqui els motius pels quals Tàrrega, Bellcaire, Tornabous, les Boges Blanques i el municipi de Bellpuig s'han unit per oposar-se a la planta de biogàs a la Sentiu de Sió, que l'empresa d'origen danès Covirgi vol desenvolupar junt amb ramaders locals de Lleida. Aquests cinc municipis han fet una sèrie d'accions legals conjuntes, on, entre d'altres, demanen mesures cautelars que paralitzin el projecte, que afecta, si no vaig errar, de Jordi Incorregeges, a uns 27 municipis. Deixeu-me primer que us recordi qui és en Jordi i la seva trajectòria. Mireu, en Jordi és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Lleida i ha desenvolupat una carrera de 24 anys al cos de Mossos d'Esquadra, on va ser caporal. L'any 2019 va decidir interrompre aquesta carrera per dedicar-se plenament al servei públic des de l'Ajuntament de Bellpuig, on abans de ser alcalde havia col·laborat activament en diverses entitats del municipi i també impulsant activitats comunitàries diverses, com la creació, que això m'agrada molt dir-ho, de la creació del Mag Galderic, que és qui s'encarrega de rebre les cartes que els infants escriuen als Reis Mags. En els seus dos mandats consecutius des del 2019, ell ha treballat i està treballant per promocionar el patrimoni històric, artístic i cultural. També ha liderat la memòria i la participació ciutadana per recuperar la memòria democràtica. Ha organitzat la primera consulta popular no referendària per donar veu a la ciutadania en qüestions de rellevància col·lectiva. Ell treballa per cobrir, diu, les necessitats bàsiques del municipi, fer-lo més sostenible, més just i més participatiu. Es declara antifeixista per convicció, cooperativista per elecció i historiador per formació. Jordi, deixa'm que posi una mica de context sobre aquest tema que parlarem d'aquesta planta de biogàs. Mireu, Lleida es percep com la granja de Catalunya, perquè es calcula que té més de 4 milions i mig de porcs, el que representa una mitja aproximada de 10 porcs per habitant, i a més també té la meitat de pollastres d'engreix de Catalunya. És la segona província en cens porcí més gran d'Espanya, només superada per Osca, que té 5 milions. I pel que fa als pollastres, té gairebé 12 milions d'aus d'engreix, és a dir, el 50% aproximadament de la producció avícola catalana i el 14% del total d'Espanya. I com us hem dit, aquesta empresa d'origen danès Covirgi vol fer aquesta planta de biogàs a la Sentiu de Sió. Al seu web, Covirgi diu que aquesta planta, a partir de la gestió dels residus ramaders i de granges locals, generarà energia sostenible a partir d'aquests residus orgànics, capturarà CO2 i generarà energia neta a uns 200 gigawatts anuals, el que equival aproximadament al consum de 23.000 llars, i també generarà aigua regenerada, més d'un milió de litres diaris, que posarà a disposició gratuïta dels ramaders i abocarà el sobrant al canal d'Urgell. Amb aquesta instal·lació diuen que pretenen impulsar la sostenibilitat i la continuïtat de la indústria ramadera de Lleida. Llavors, Jordi, per què us oposeu al desenvolupament d'aquesta macroplanta de biogàs a la Noguera? I que us afecta, bueno, doncs, com hem dit, Noguera, Urgell, doncs, a 27 municipis en total.
3: A veure, els motius són diversos. En cap moment hi ha una oposició al biogàs des d'aquesta part del país. El biogàs és una manera de gestionar les dejeccions ramaderes. Està claríssim que això és una bona gestió de les dejeccions ramaderes, la producció de biogàs. El que no estem tan d'acord és amb la dimensió de la instal·lació i amb, diguem, la casuística que envolta tota la producció energètica d'aquesta macroinstal·lació. En primer lloc, és un monstre d'instal·lació que, a part, aduint l'interès general des de la Generalitat de Catalunya, plenament legal, doncs, se li ha donat un tràmit d'urgència amb la qual cosa es pot instal·lar una macrofactoria d'aquesta envergadura amb sol rústic, sense haver de canviar els usos a nivell urbanístic d'aquest sol, amb la qual cosa la mateixa població ja doncs està perdent, perquè amb qualsevol desenvolupament urbanístic, quan se tracta d'una activitat industrial, doncs hi ha d'haver una reparcel·lació, hi ha d'haver unes sessions de zones verdes, d'equipaments pel municipi, tot això no existeix, tot això està encarat només a la construcció d'aquesta macrofactoria biogàs. Nosaltres entenem que és una operació pura i dura d'especulació energètica, perquè d'alguna manera, doncs, perquè sigui rentable, és a dir, si partim de la primera premissa, no? És a dir, efectivament, a Lleida hi ha un nivell de produccions, les tones de produccions de dejeccions ramaderes, d'acord? Que també algunes, els pagesos ja les gestionen, aquestes dejeccions ramaderes, perquè ells ja fan un ús d'aquesta dejecció ramadera. Per molt que ens donguin una taxa de tones de producció de dejeccions ramaderes, no totes, diguem, que no estiguin disponibles, perquè els ramaders ja fan una gestió d'aquestes dejeccions ramaderes a través de plantes de compostatge en algun cas. Per exemple, aquí a Bellpuig tenim una instal·lació avícola que té una planta de compostatge, ell mateix fa el compostatge. Per tant, els pagesos també ja s'espavilen amb les dejeccions ramaderes. Però, és a dir, totes les dejeccions ramaderes de la província de Lleida es poden vincular amb aquesta planta de biogàs o altres plantes de biogàs, perquè ja se'n fa un ús racional d'aquestes dejeccions. Llavors, el problema fos en les dejeccions ramaderes de Lleida i les plantes de dimensionades a la realitat comarcal, aquí ningú diria res, perquè és que, d'alguna manera, efectivament, hem corresponsables d'allò que generem, d'aquell residu que generem, que si es tracta correctament passa d'un residu a un recurs, perquè serveix primer per generar energia i després doncs, perquè serveix el subproducte serveix com a adob, en alguns casos, perquè també s'ha de matitzar moltíssim aquests fangs que surten després de les... No tot serveix de la mateixa manera, no tot té una utilitat, vull dir que també es genera una quantitat de residu important i aquí el que ens grinyola és això, és que per nosaltres és una operació d'especulació energètica. Perquè aquesta planta doncs, arribarà aquí, s'instal·larà, serà un monstre a nivell de paisatge, a tots els nivells, i quan deixi de ser rentable, molt probablement aquests grups inversors desapareixeran del país i se n'aniran a fer altres coses a altres llocs del planeta.
2: Dos preguntes, ara, Jordi. Quan dius que és una macroinstal·lació, quants metres de sol està agafant o es faran servir de sol rústec? Més o menys. O sigui, quines dimensions? Ho dic per ubicar els oients, eh? Vull dir, estem parlant de quines... Perquè el seu web el que diuen és que això crearà al voltant d'uns 40 llocs de treball.
3: Sí, crearà uns 40 llocs de treball, però el que no diuen és... Hi ha dos factors aquí importants. És a dir, una planta de biogàs feta des de la base, des de la ciutadania, des de la mateixa producció de la dejecció ramadera, té una dimensió. Una macroplanta de biogàs com aquesta, destinada... De fet, et contesto, no tinc la data exacta, ara no recordo exactament...
2: No, era per una mica dir... Estem parlant de 1.000 metres quadrats, però, de 5.000 o de 500. No, és igual.
3: De bastants més. Però, és a dir, el problema és que perquè sigui rentable al nivell que ells volen que sigui rentable, perquè aquí és un model de negoci, sí, perquè sigui rentable al nivell que ells necessiten que sigui rentable, amb les dejeccions ramaderes de Lleida no n'hi ha prou. Aquí es calcula que hi haurà un trànsit anual de més de 30.000 camions, repeteixo, més de 30.000 camions que alimentaran aquesta planta de biogàs, de dejeccions ramaderes procedents d'altres llocs del territori de Catalunya i de residus d'escorxadors, és a dir, de restes animals, només d'aquesta manera poden contribuir a que allò sigui un model de negoci. Per tant, en un moment en què hi ha una crisi epidèmica important a nivell ramader, com és un brot de peste porcina, com és la grip aviar, que precisament aquí a Bellpuig, a final d'any, per les vols de Nadal, ne vam tenir un cas, que es van haver de sacrificar més de 350.000 gallines ponedores.
2: I que tots hem notat perquè el preu dels ous, entre d'altres factors, ha pujat per aquesta crisi aviar.
3: En aquest context, trobem extremadament arriscat un trànsit de vectors de contagi, de possibles pandèmies, diguem, animals, pel territori sense calguer. És a dir, no cal que ens portin 30.000 camions a l'any d'altres llocs del territori, 30.000 camions d'altres dejeccions ramaderes i de restes d'escorxador, de restes animals d'escorxador perquè sigui rentable la planta. Ningú suposa que hi hagi biogàs fet a partir de la dejecció ramadera local. Sí que ens oposem a un model de negoci que entenem que és un model d'especulació energètica que, a més, no repercuteix amb el benefici del municipi de la Sentiu de Sió perquè, com he dit, doncs estan fora de les regles del joc a nivell de sòl, és a dir, de qualificació del sòl. Quan se qualifica d'industrial, doncs hi ha d'haver uns requisits que, en aquest cas, com que és un interès general,
2: sí, no passa, és legal. Va ser una de les modificacions, no?, que es va introduir també per accelerar. Exacte. En el cas de les renovables, que quedés palès aquest interès general, el que permet, diguem-ne, anar més ràpid, també, no? Al final, clar, és un tema d'acceleració que, bueno, que possiblement les renovables necessiten aquesta acceleració, també, perquè ja anem tard.
3: Però sempre, fixeu-vos, com sempre, la idea és boníssima. El que grinyola és com se porta a la pràctica aquesta idea. La idea de l'obligat és sensacional.
2: Perquè
3: ningú suposa l'obligat.
2: Perquè vosaltres sabeu, Jordi, quines expectatives de retorn... Ho dic per clarificar alguna vegada alguns conceptes, que jo crec que han de quedar una mica clars. Quan es parla de retorn d'una inversió, això el que vol dir, des del punt de vista econòmic, ho explicaré com molt planer, és tu has invertit 100... I el retorn de la inversió vol dir que has recuperat aquell 100 i, a més d'aquell 100, guanyes un X% per sobre. Clar, llavors, aquí depèn d'aquest quin és el teu percentatge, diguem-ne, de retorn que esperes, doncs pot ser un 6, un 8, o ja anem a doble dígit. Vosaltres sabeu si aquesta gent ja van a doble dígit? Perquè que la gent no s'oblidi, el retorn de la inversió vol dir que has recuperat la inversió i, a més, guanyes diners.
3: Una cosa molt simptomàtica és que han intentat, doncs... mireu, jo recordo aquelles pel·lícules de quan jo era jovenet i les pel·lícules del dissabte a tarda, que n'hi havia algun dia era de pirates, altres dies era de l'oest, de cowboys, i altres dies eren d'exploracions, no?, d'exploradors que anaven pel món i al segle XIX, aquelles aventures que ens agradaven tant de petit. I quan arribava a una illa en què els habitants d'allà, doncs, els pintaven, perquè era el moment aquell, no?, que representa que eren l'home blanc era aquell home civilitzador que portava la prosperitat, com si aquella gent no portessin mil·lennis vivint en aquella illa i vivint en una harmonia social i econòmica molt, molt, molt seu. Doncs hi arribaven i els ensenyaven els típics braçalets fets de vidre, no?, i el canviaven per coses. Doncs et dona aquesta sensació, et dona aquesta que t'estan tractant d'aquesta manera, no? És a dir, ells han anat als municipis a dir, bueno, què li convé aquí? A veure, senyor alcalde, què li convé? Què vol que li fem? Li vol que li fem un centre cívic? Doncs li farem un centre cívic. Clar, a veure, això no és seriós. Estem al 21, som adults. La gent té opinió, té una manera d'entendre el món i tota una manera de com vol que sigui el seu món. És a dir, el que no pot ser és que arribin aquests projectes sense escoltar gens a la gent que viu aquí. És a dir, no pot venir un inversor danès a desmuntar la nostra manera de viure, la manera de viure de la pagesia, a més, amb una planta que, efectivament, tindrà totes les salvaguardes, diguem, a nivell de salut i a nivell mediambiental i el que vulgueu. Però està clar que si no la munten, el nostre país no tindrà tants elements contaminants. M'explico? És a dir, perfecte, segurament complirem tots els requisits des d'un punt de vista d'emissions, de no sé què, però si no la munten, ja ho tenim, això. És a dir, no cal que ens garanteixin que compliran tota la normativa.
2: El que passa és que els purins continuen sent un problema a Catalunya. El tractament dels purins continua sent... És a dir, malauradament encara no estem al nivell que potser hauríem d'estar en quant a tractament de purins, que després ens embruten els aqüífers i ens fan malbé el sol i...
3: Però fixa't quin canvi de paradigma. És a dir, comprem que el problema siguin les dejeccions ramaderes, d'acord? En lloc d'afavorir una política des de la Generalitat d'instal·lació de macroplantes per tractar aquestes dejeccions ramaderes, donem ajuts a les instal·lacions ramaderes perquè
2: fan
3: plantes de biogàs a la mateixa explotació que els genera gas que el poden cremar dins la mateixa explotació. S'ha acabat el problema. No cal aquesta operació d'especulació energètica, no cal aquesta pluja de milions, no cal tot això. És a dir, donem ajuts a que en saben ne saben de fer les coses. Us pensem que no en saben, però en saben bastant.
2: Sí, jo suposo. Perquè,
3: és a dir, aquesta dejecció ramadera es tracti al mateix punt de generació, amb el qual no hi ha aquesta transferència, no es poden convertir en vectors de contagi, aquest pagès té una ajuda per muntar una microplanta de biogàs, passem de macroplantes a microplantes, de biogàs a la seva instal·lació. És que això no és rentable, és igual. Si al pagès l'ajudem per tractar les dejeccions ramaderes, al final el bé comú se'n veu beneficiat. És a dir, preferim
2: és obvi.
3: Que es doni una ajuda del 89, del 90%, perquè es pugui fer una instal·lació a la mateixa planta, que ja sabem que no és rentable d'un punt de vista econòmic, però tot el gas que generi, que el cremarà per poder produir energia per la seva pròpia instal·lació, tens un cicle tancat, tens una economia circular perfecta i deixes de tenir el problema de les dejeccions ramaderes que tenim ara.
2: La qüestió és, perquè això em porta a fer-te una altra pregunta, és hi ha diners per donar aquestes subvencions? Hi ha pressupost per donar aquests ajuts?
3: Bueno, si les dejeccions ramaderes són un problema, l'hem d'abordar. D'acord? I abordar-lo no és afavorint una inversió d'un calibre tremendo, perquè són molts milions d'euros els que estan disposats a invertir, quan això sobrepassa la capacitat, o sigui, no sobrepassa la capacitat, sinó que requereix més capacitat de gestió d'altres dejeccions ramaderes que no provenen de la zona. Perquè si al final, diguem, la vegueria de Lleida ha de tenir aquesta macroinstal·lació perquè hi convergeixi tota la dejecció ramadera de la vegueria de Lleida, bueno, pues, fins aquí podríem parlar-ne de si cal, no cal...
2: Per això jo feia aquesta introducció inicial de... Lleida és una comarca que concentra molta d'aquesta producció, doncs, tu estàs dient que es preveu un trànsit de camions de gran tonatge amb tot el que això comporta també a nivell d'emissions i a nivell d'ús d'infraestructures i de desgast d'infraestructures, etcètera, no?
3: Llavors, clar, tinguem en compte que abans d'arribar a la Centivia la població de Bellcaire, que, bueno, pues que és una població de poc més de 1.000 habitants, que vull dir, tot això, al final és una qüestió de... Jo penso que és una qüestió de respecte, d'acord? És una qüestió de respecte. No pots donar per sentat això i pensar que la gent, a aquestes alçades de la pel·lícula, es quedarà impàvida dient, vale, pues això han dit que ha de passar i ha de passar, aquests temps han passat, la gent està empoderada, la ciutadania està autoorganitzada i autogestionada. I quan una cosa li grita, doncs s'autoorganitza i protesta, que és el que nosaltres hem fet. Des d'aquest punt de vista, és el que et deia, preferiríem que aquestes inversions anessin en plantes dimensionades a nivell comarcal, de menors dimensions, però que no calgui fer aquesta transferència de matèria primera, una matèria primera contaminant i una matèria primera que és vector de transmissió de malalties, d'acord, està perfectament bé. Si no passa, segur que... És el que deia abans, no? Si no hi és, segur que l'aire serà més pur.
2: Res no passa fins que acaba passant, això.
3: Exacte,
2: això
3: res no passa fins que acaba passant. La teoria de Murphy diu que si no pot acabar passant, passarà.
2: Exacte.
3: Per tant, bueno, pues, si parlem del problema són les dejeccions ramaderes, que aquí ja estem tots d'acord, anem a dimensionar unes instal·lacions d'àmbit comarcal, d'àmbit de vegueria, de l'àmbit que sigui, però que surtin per respondre amb aquestes necessitats de dejeccions. Per exemple, hi ha una iniciativa al Carràs feta pels mateixos ramaders, que a més és modèlic ha estat modèlic a nivell europeu, perquè els mateixos ramaders del Carràs que tenien un problema de dejeccions van dir algo hem de fer amb les dejeccions. Aquest és el model de plantes de biogàs que entenem que és el que surt de la base, el que surt de les necessitats dels mateixos productors i que autoorganitzats afronten el problema de les seves dejeccions, el tracten, produeixen biogàs, l'injecten a xarxa, igual que farà aquest. Però un inversor danès que vingui aquí a fer això, doncs
2: perquè
3: ens grinyola una mica.
2: Pel que he estat veient, diguem-ne, premsa que he anat mirant abans de l'entrevista, jo crec que ells van obtenir la primera llicència al Nadal, als voltants del Nadal, sí. D'aquest últim Nadal, i vosaltres, junt amb la gent de... Ara no recordo el nom de la plataforma de... Exacte, de Pobles Vius, gràcies. Una de les queixes és no hem tingut accés a una informació que hauria d'haver estat pública, no s'està respectant tampoc la distància mínima amb una de les granges existents, sí. Estan reivindicant o dient o explicant que hi ha centenars de municipis que s'han escrit en aquesta aquesta iniciativa, i sembla que no és cert aquest nombre que estan donant, i fins i tot hi ha hagut noms que són inexistents, vull dir que són granges inexistents. aquestes mesures cautelars que demanàveu, encara esteu pendents de saber si des de si es posaran,
3: sí, de fet,
2: si es prendran?
3: O... Nosaltres, com a municipis, vam tenir clar, mira, ens recordo el dia, perquè era un dia molt, molt, molt emblemàtic, ens vam reunir el dia 1 d'octubre, a la nit, en un dels ajuntaments dels quatre municipis inicials, perquè primer vam tornar a Ous, Bellcaire, Bellpuig i Les Borges, després hi va afegir Tàrrega, i allí vam decidir que el que nosaltres faríem seria un front comú, perquè entenem que hi ha eines legals i que com a municipis, com a ajuntaments, com a governs locals, havíem d'abanderar el que nosaltres creiem que és un tema de justícia pel nostre país, per les Terres de Ponent. I nosaltres ens trobem, aquests ajuntaments que ens trobem amb aquesta tesitura, el que vam fer va ser una mena de pacte, no una mena, sinó que vam fer un pacte de dir qualsevol iniciativa de biogàs que afecti un d'aquests quatre municipis, nosaltres farem un pla d'acció idèntic al que hem fet per la Sentiu de Sió. En aquest cas, la planta de la Sentiu afecta el municipi de Bellcaire. ¿Vale? Per tant, aquests quatre municipis, ara anem a pelar de Bellcaire. En breu està programada una Vilagrassa. Vilagrassa ho tinc. La planta de Vilagrassa estarà passat el poble de Vilagrassa i a 2 quilòmetres o a 1 quilòmetre

0: contra del medi ambient, que van contra... No, no, a veure, nosaltres en cap moment qüestionem l'estratègia del biogàs. Qüestionem aquesta estratègia del biogàs. El biogàs en si és magnífic. El tractament de les dejeccions ramaderes per produir gas és un element de primera necessitat a nivell de país, però no d'aquesta manera. És a dir, no d'esquenes a la gent, no afavorint els interessos de grups inversors estrangers, no. No, això és el que ens grinyola.
1: És curiós, perquè Dinamarca, si alguna cosa és exemple a nivell de sostenibilitat en temes de tractament d'aigües, etc. Hi ha molts projectes a Dinamarca que són bastant punters, no?, amb aquestes qüestions.
0: No, sí, segurament la ciutadania de Dinamarca està molt conscienciada, segurament el govern danès té una legislació, però a veure, els interessos del gran capital transcendeixen la manera de fer de qualsevol país o de qualsevol comunitat. Per tant, hi ha uns interessos legítims en aquest sentit, perquè estem en una societat capitalista i aquests interessos són legítims. Una altra cosa és que siguin... O sigui, són legals, una altra cosa és que nosaltres considerem que siguin ètics o que siguin els que cal, però bueno, hi són i poden funcionar. Per tant, entenem que una societat pot estar molt conscienciada, però les empreses que estan dins d'una economia d'un neocapitalisme liberal en què serveix tot i ara que veiem que s'està encarant el tema especulatiu, és a dir, el tema de negoci cap a la producció d'energia verda, això ens fa rontollar.
1: Però tenim exemples, i potser no s'escau perquè és un exemple que no té a veure amb aquest en concret, però tenim exemples, i no tan lluny com el de Viena, que a nivell de residència i de vivendes, perdó, i de suplir, o de solucionar, diguem-ne, un problema de vivenda perquè tothom tingui una vivenda digna, ja fa 100 anys que té implementat un pla que el que fa és que pugui haver-hi empreses que es dediquin a fer aquest tipus de vivendes, que a més són vivendes que obligatòriament han de mesclar diversos estrats, diguem-ne, a nivell social. I què fa aquesta normativa que tenen a Viena Ciutat? No és austríaca, és de Viena Ciutat. Doncs estableix un màxim del retorn que poden obtenir. Per això volia explicar el tema del retorn, perquè, bueno, el retorn econòmicament pot ser molt lícit, però a vegades, quan és molt especulatiu, per això explicava, el retorn és el que tens, a més, quan ja has recuperat tota la inversió. Que tu vulguis un retorn, per això et preguntava, es van a doble dígit? Perquè, clar, els retorns a doble dígit comencen a escanyar molt els projectes, els costos, etc.
0: Després tenim en compte una cosa, és a dir, amb el projecte que tu estàs explicant, aquest és un projecte impecable de col·laboració público-privada, és a dir, la col·laboració público-privada és fonamental.
1: Però des de fa 100 anys, Jordi.
0: Nosaltres tenim un projecte dins de la comunitat energètica que és una cooperativa de col·laboració público-privada modèlic, és modèlic a nivell de comunitats energètiques perquè ho és, s'hi ha convertit per nivell d'expertesa i per tal com s'ha plantejat. En cap moment s'està dient que la cosa sigui negativa, no? Quan hi ha col·laboració, no colonització,
1: exacte,
0: privada sobre el públic, que és molt diferent. La col·laboració vol dir d'igual a igual, d'acord? I d'igual a igual se poden fer moltíssimes coses. I amb les empreses locals, des dels governs locals, municipals, fem moltíssimes coses. Per què? Perquè hi ha un respecte, hi ha un entendre la postura de l'altre, hi ha un entendre que hi ha un bé comú, que les nostres empreses locals, doncs al final acaben repercutint en la nostra comunitat, i hi ha un lligam que és molt estret, i això s'ha de fomentar. És a dir, no és que diguem que perquè hi hagi capital privat la cosa ja queda invalidada. No. Quan hi ha una col·laboració de tu a tu i quan és un projecte que tothom s'hi sent partícip, és perfecte la col·laboració público-privada, però aquí no hi ha col·laboració. Això és un cas de colonització, però pròpia quasi bé del segle XIX. Falta el salacot i el caçapapallones, però tot el demés pràcticament hi és.

0: Converses i reflexions de forma relaxada mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a menjar-se un gelat.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys. La primera en música.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
4: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
5: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
4: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
6: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
8: Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 per sobre 6 amb la intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Recordem que això ja va passar ahir. Es van registrar fenòmens amb pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Ara sí, teníem algun problema tècnic. I la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons. Un estudi liderat per la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa. L'escoltem.
1: En nuestro estudio nos hemos centrado más en el efecto sobre las arritmias, que era una patología que no había sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
0: I Girona reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'hospital que haurien d'acabar aquest proper mes de novembre. I parlem del Festival Camins de Manresa, que creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de la DO Pla del Bages. Des de la primera edició, al juliol, el festival arriba amb una proposta que combina projectes com Ramon Mirabet, Manu Guix i Lara Andrés amb maridatges de vins i experiències gastronòmiques. Acabem parlant d'esports. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba. El conjunt gironí enceta la segona jornada a segona A avui a les 9 de la nit. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Gràcies per estar en connexió, gràcies per preferir-nos i tant de bo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i fins i tot m'agradaria que, si és possible, en algun moment poguessis oblidar-te de tot allò que ara mateix t'amoïna, de tot allò que et preocupa en el teu caparronet i que et submergeixis en un món molt més agradable, el dels bons records en forma de música i que aquí fem junts. Algú va dir... Un amic és una persona amb la que es pot pensar en veu alta. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, bona tarda. Soc el Manel, truco de Sant Celoni, i m'agradaria escoltar una cançó que es deia Solo tu, i em penso que la cantava un grup que es deia Matia Bazar.

solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más. Que bonico, eh? Sí, aquesta cançó agrada a molta gent a principis dels anys 80. D'un grup italià, Mattia Bazar, que, per cert, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment, van venir de promoció a Barcelona i, bueno, van ser molt amables. El grup s'havia format a Gènova el 1977 i, entre moltes d'altres coses, ens ha deixat Gino Paoli.

Estava pensant que els Cocos, que ja hi éreu al 1964, segurament no heu oblidat mai aquest Sapore di Sale, perquè va ser la cançó de l'estiu 64. Gino Paoli, mite de la cançó italiana melòdica. El vam conèixer amb aquesta cançó, però en va fer moltes més. Escoltarem fragments d'algunes de les més representatives. Quel tempo

fa un moment dèiem que Matia Basar s'havia format a Gènova, doncs Gino Paelli també va morir a Gènova el passat 24 de març, als 91 anys d'edat. Ell va impulsar una nova concepció de la cançó d'autor, marcada per una escriptura més poètica, eclèctica i depurada, on les lletres es converteixen en protagonistes davant dels adorns vocals típics del

Bueno, Gino Paoli va gravar més de 50 discos, però el seu reconeixement se centra principalment en les seves cançons d'amor, que, com poques, aconsegueixen transmetre també desamor i fragilitat. Evidentment, a banda del Sapore di Sale, un himne a l'estiu, a l'amor i a la nostàlgia, també hauríem de destacar una longa història d'amore sobre l'evolució de l'amor amb el pas del temps.

0: Una longa història d'amore, una llarga història d'amor.
1: Ora già tardi.
0: Sobre l'evolució de l'amor amb el pas dels temps. Bueno, Gino Paoli també va fer la intensa Senza fine, que per mi és la millor, i m'agraden moltes d'ella. L'escoltarem després. Senza fine és una oda a l'amor etern. També Viu ancora, que parla de l'esperança i el desig de seguir endavant malgrat les dificultats. O Tu lasclo, una canzone que tracta sobre els comiats. Una de les seves més famoses, Il cielo in una estanza, de 1960, està inspirada en una prostituta de la qual Gino Paoli es va enamorar en un bordell de Gènova. Això va marcar un veritable avenç per a la música lleugera del país transalpí.

Gino Paoli, que ens deixava el passat 24 de març a Gènova, a l'edat de 91 anys, va començar a cantar als 26 anys i va debutar la música el 1959. És a dir, que al llarg de 6 dècades, malgrat els alts i baixos i dificultats personals, va convertir moltes de les seves cançons en autèntics himnes de la cultura italiana. Al llarg de la seva carrera, Paoli va combinar el seu treball com a cantautor amb la tasca de lletrista, escrivint cançons per algunes de les veus més importants de la música lleugera italiana, com Patti Bravo, Mina, que va gravar, va versionar aquesta Il cielo in una stanza, o la gran Ornella Vanoni, amb qui Gino va compartir una profunda amistat i una col·laboració artística intensa, a més d'una història d'amor. Bueno, és que la seva vida personal no va passar desapercebuda a la Itàlia conservadora dels anys 60. Els seus embolics amb dones joves, fins i tot menors d'edat, com l'actriu Stefania Sandrelli, i alguns d'aquests romanços els va tenir fins i tot mentre estava casat, sumats al seu consum d'alcohol i al tràgic intent de suïcidi del 1963, van causar gran enrenou en aquella societat conservadora, una barreja de fascinació i d'escàndol. Sí, sí, per si no ho sabíeu, va haver un intent de suïcidi, però lo sorprenent és que, en fi, les emocions extremes que vivia Gino Paoli el van portar a intentar treure's la vida disparant-se al cor. En nombroses ocasions va explicar que la bala no el va travessar, però que mai no va ser possible extreure-la, per la qual cosa, a partir d'aquell moment, va portar una esquirla d'aquell projectil que va errar la trajectòria.

0: Albert Malla.
1: Ja disculpareu la veu, no torno a estar gaire bé. Però sort que encara em queda el piano. On està el piano? Que passi a primer pla. Ah, aquí està el piano màgic. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. No perdis la sintonia. La majoria deixen els seus webs al podcast del programa per escoltar-lo en diferit, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a vegades a Spotify, depèn del robot de Spotify que es carrega programes així per les bones, oi? No és gaire fiable, Spotify, per escoltar el programa. A vegades hi són, a vegades no hi són. Però sí que hi són, per exemple, a Apple, iTunes, a Amazon Music. Si ens descarregues, ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. També m'agradaria molt que diguessis coses al grup del Facebook del Cocodril, al grup dels seguidors del programa. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club, que és un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena. Per cert, que per fi tenim una petita bona notícia entre tantes necrològiques.

Bueno, i la bona notícia, Cocos, és que Phil Collins, que ja sabeu que portava un llarg temps bastant fotut de salut, un període tranquil, lluny de l'atenció pública, doncs finalment ha trencat el silenci compartint paraules tranquil·les i tranquil·litzadores sobre la seva recuperació.

I Phil Collins recentment ha declarat que la cirurgia va ser reeixida, però el viatge de tornada a totes les forces requerirà paciència i determinació. Tot i així, un missatge va destacar clarament. Phil Collins va dir: "Estic lluitant, però no ho puc fer sol." Els partidaris de tot el món de la música s'estan reunint darrere de Phil Collins, inundant les xarxes socials amb missatges d'alè, força i admiració per la resistència que ha definit la vida tant dins com fora de l'escenari. Des del Cocodril Club, molta força, Phil, ràpida recuperació. I ens quedem amb una cançó que sempre ens ha caigut molt simpàtica, del 1988, de la banda sonora de la pel·lícula Buster, que explicava els fets reals d'aquell robatori espectacular al tren de Glasgow, on Phil Collins actuava com a actor protagonista de la pel·lícula, i una pel·lícula que, com que estava recreada als anys 60, portava molts èxits macos d'aquella època, però en la que ell afegia una cançó nova, aquella que deia: "Som dos cors, però una solament."

0: Two hearts, dos cors, vivint en una sola ment des de la banda sonora de la pel·lícula Buster, el gran Phil Collins. Algú va dir, no és la falta d'amor, sinó la falta d'amistat, el que acaba amb la parella.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Ei, Coco, com vas d'imaginació? Imagina't que estem als anys 80, cap a finals, i que estàs preparant un viatge en cotxe on, entre d'altres coses imprescindibles per endur-te, està una cinta de casset que potser la posaràs moltes vegades. Per tant, és important decidir quines cançons poses. Perquè, a més, després, amb el pas dels anys, aquestes mateixes cançons et recordaran aquest viatge que ara estàs preparant i que potser serà inoblidable. Digue'm una cançó, només una, dels anys 60, 70 o 80, per gravar en aquesta cinta, que molts amics estan prenent nota per gravar-la de veritat. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona, la Maria Borrell diu que ella posaria una cançó de Peter and Gordon. Ah, t'has recordat de Peter and Gordon, Maria? Wall Without Love. Sí, va ser el gran èxit per al que van passar la història aquest duet britànic el 1964.

War with a Love, un món sense amor. En aquest cas, un món terrible, eh? Aquesta és la cançoneta de 1964 que va arribar a tenir fama mundial de Peter and Gordon, que la Maria Borrell de Barcelona gravaria la nostra cinta de casset pel viatge. Gràcies, Maria, per les teves paraules. Diu, dona gust escoltar el teu programa i escoltar-te a tu. T'he sentit a totes hores, però agraeixo la teva companyia, especialment en nits d'insomni. Bueno, doncs moltes gràcies, perquè no ets l'única que em fa saber que en aquelles nits d'insomni, quan un comença a pensar coses rares, oi? A vegades la ràdio doncs et dona la companyia i la tranquil·litat que necessites. L'amic Juanjo Monpó, des de València, proposa Groenlàndia de los zombis. Diu, em sembla divertida. Escolta, Juanjo, saps que hi havia un grup anterior internacional que es deien igual, que es deien The Zombies? Mira, eren aquests. Aquí no van ser molt importants, però van tenir diversos èxits, com el Time on the City.

Bueno, doncs això és una curiositat, i ja sabeu que a mi m'agraden les curiositats, no? A vegades hem escoltat cançons que es diuen igual, que tenen el mateix títol, però que no tenen res a veure entre elles. En aquest cas, en Juanjo ens demana els Zombies, un grup espanyol, de Madrid concretament, però és que anteriorment existien aquests Zombies, anglesos, de 1960. Diu el Juanjo, Groenlàndia la considero una cançó, entre cometes, soltera de la movida madrilenya. Bueno, saps que el seu creador va morir molt jove, Bernardo Bonetti, que va fer també bandes sonores per pel·lícules. La Groenlàndia que tu ens demanes és de 1980. Bernardo va viure entre 1962 i 2012. I, bueno, aquesta cançó és recordada per molts per les seves actuacions en aquell famós programa de televisió espanyola Aplauso, quan només hi havia una tele.

0: corria 1980. Encara no es parlava de movida madrilenya, sinó de música urbana.
1: Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior.
0: Tens raó, Juanjo. Ens sembla divertida. Groenlàndia, que recentment ha estat notícia per culpa del senyor Trump, L'èxit més important del grup Zombies, grup format a Madrid. I de moment, per acabar, de moment, amb la gravació d'aquesta cinta, rebem un correu amb aquesta cançó de 1949.

0: encontrar.
1: Madrecita.
0: Madrecita del alma querida.
1: Bueno, suposo que molts cocos en aquest moment s'han emocionat perquè hauria fet molts anys que no escoltaven aquesta cançó que els hi recorda els seus pares, els seus avis, o ells mateixos, no? La Núria ens escriu i escolta des de Calella, però en lloc de dir-nos quina cançó posaria, diu quines cançons escoltava ella a les cintes. I diu, recordo aquells viatges en cotxe amb els pares i posaven la música que els agradava a ells. I entre elles sonava la de Toma chocolate y paga lo que debes. La de Luna de Mil, que va sonar fa poc perquè va ser la cançó escollida per el nostre convidat José Luis García. I Madrecita del alma querida. Ah, i al pare li encantava Glenn Miller. Gràcies pel programa, m'agrada molt. Núria de Calella. Doncs mira, escoltarem el gran èxit de Glenn Miller. In the Mood, en format en una versió guitarrera poc coneguda.

0: li donguis cops al transistor, que la culpa és nostra, que això és un vinil que està fregit. Per cert, que malauradament la paraula transistor està en desús, eh? Tant que el vam arribar a estimar. Ah, però ara la ràdio està a tot arreu, en directe, en diferit, a qualsevol lloc del món, i com sempre marxem amb el teu permís ballant. Quina cançó t'ha fet ballar? De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90... Digue'm en una, nens, sisplau. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho per correu electrònic. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com.
1: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Una persona ha resultat ferida amb cremades en un incendi d'un habitatge de Santa Coloma de Gramenet al carrer del Mau, al número 39. Els bombers, que han rebut l'avís poc minuts abans de les 7 de la tarda, hi han destinat 6 dotacions. El foc s'ha donat per extingit poc abans de les 8. Algunes persones han estat desallotjades i una ha estat rescatada en caputxa i està sent atesa pel sistema d'emergències. Els bombers fan ara tasques de ventilació de l'edifici. I a l'àmbit internacional, almenys 14 persones han mort i 121 han resultat ferides en un atac rus amb drons contra el centre comercial de la ciutat ucraïnesa de Kryvyi Rih. Els drons han atacat en dues onades, mitja hora després del primer impacte i de l'incendi inicial. S'ha produït un segon atac contra els serveis de rescat. Hi ha 22 menors ferits, 5 d'ells han estat crítics. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre 2012 i 2024. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina Reproductiva de Xeus Dona.
9: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en el que s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
8: I els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou a Barcelona, els barris de Maternitat i Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit. El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i també TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat als servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació en aquesta zona. I precisament parlem de futbol. La primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus reben l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. Diumenge a 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
11: Sumérgete en un universo paralelo donde todo es posible. Cinera Misteri, con Joan Cintas y Sergio Sánchez.

Bona nit i benvinguts a un programa de Cinera en Misteri. Avui tocarem un tema força interessant i de moltíssima actualitat. Després de dècades en què sembla que la religió ha tingut un petit retrocés, sembla que aquests últims anys s'està donant un important rebrot del catolicisme entre els joves. Però també, a més, sembla que existeix en aquest moment una espiritualitat a la carta, una espiritualitat o pseudoespiritualitat que s'està gestant en la societat i que realment sembla que no tenim en compte. És tan positiva, aquesta espiritualitat? També aquesta religió pot aportar valors positius? O què s'està fomentant realment? Ho veurem en aquest programa.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Continuem pendents de les pluges. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges torrencials locals aquesta nit i al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat el grau de perill 4 sobre 6 per intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Ahir, recordem-ho, es van registrar pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Avui les temperatures han estat més baixes. La màxima ha estat a Constantí i ha fregat els 35 graus. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, previst per demà a la tarda a les 7 a Barcelona, no fomentin, promoguin o incitin a l'odi i la violència. L'executiu ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant la manifestació. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà.
2: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant, pot ser, no?, que aquest no dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit no a Catalunya i menys a la capital del país.
1: I el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu de la crisi a Ceuta. És l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer els propers dies. Avui la Policia Nacional ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín i ha reubicat 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals. També s'ha començat a enterrar les 18 persones que van morir mentre intentaven entrar al país el dia 30 i el 31 de juliol. I el 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla, encara recta final aquest cap de setmana, en 4 concerts amb Camerata, Agitata, Mozart i Boccherini.
0: Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Bonnie N.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Bonnie N, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una excursió amb els amics i acabar deshidratats.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Roman Miller. Es la desesperen.
1: Benvinguts a una nova edició de la Taverna del Fauna. Qui us parla? David Alba. Obrim les portes de la nostra taverna en aquest dia especial en el qual escoltarem cançons dels Filtrol, Exocoiter, Evil, Eternal Champion, Enciferum, Enforcer i uns quants més. Et recordo que tens les línies habituals de contacte, com som latavernadelfauna@gmail.com, per demanar-los el que vulguis, i també ens pots trobar a Instagram i a Facebook. Sense més preàmbuls, començarem amb una banda francesa anomenada D'Artagnan. Ja pots imaginar-te quin estil de música ens faran. La seva cançó és la de We're Gonna Be Drinking. I sona així de bé. Obrim la paradeta de la Taverna del Fauna.

Continuem a la taverna del Fauna, en aquesta ocasió amb els Dragon Force, aquesta banda multi-internacional amb gent de tot arreu. Ens porta aquesta cançó, Fury of the Storm, la fúria de la tormenta.

I acabarem la sessió d'avui amb els Finn Troll, la seva cançó Trollhammeren. Per la meva part, està tot un plaer estar amb tu aquesta darrera hora. S'acomiada qui et parla, David Alba. Ens tornem a trobar la propera setmana a la nostra taverna, la taverna del Fauna, on sempre el metal sona per sobre de tot. Sigueu bons, porteu-vos bé, agur, adeu. Tanquem la paradeta de la taverna del Fauna.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintes i Sergio Sánchez.